0: Enric.
1: Aquest és el programa d'informació i de...
2: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
3: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
4: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

porta pas, però és difícil saber en quina nova sortirà. No em facis cas, que perdi el compàs, i em pregunto si tu en altres també em trobaràs. Mai se'n pones que hi ha finals, però no redacció ja com ja pas.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: I no el pots treure?
2: No, és divertit un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Oh, i tant.
3: Igual la Sergi ens hem tirat cors i fueguitos i demanem més innocents.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Claro.
1: Temporados. Temporados, papá. La cuenta. Si es la R, si es la familia. Me da confusión. D'aquesta vida, jo sóc el dita, ronco el amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, s'entén pila, corona pesa, però està feta a mida.

des de tribuna. Bitch, spicy tuna. Estem picants, no deixem-li una engruna. La nit de la terra, sortim de la runa. I em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

0: Alexa, què són en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic després que els Estats Units i l'Iran s'han atribuït aquest dilluns atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica.

0: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
1: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
0: La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas de les mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'última a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, l'exministre, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar més contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica.
1: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de l'USA que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i, segons els experts, el contagi entre persones és excepcional.
0: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. La vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
1: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment dels centres, comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes del temps de flors que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han decretat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
2: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
1: Els treballadors en vaga reclamen millores salarials i laborals.
0: Esports. L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
1: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça. Diumenge que ve al Camp Nou.
0: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
1: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol del partit d'anada, amb transmissió en aquest cas de l'app i el web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
0: I el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació de futbol contra l'Ourense amb el partit d'anada a Reus aquest dissabte.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps tindrà dues cares. El matí serà assolellat amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixen els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Espluga de Francolí veuran sortir el sol a les 6:48 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 9 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita de la cantant Adele, que fa anys avui, i diu: l'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa.
0: L'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa. Molt bé, està molt bé. Avui felicitarem Adele. Posa el micro, no preocupis, Lara. Mou el micro, que m'encanta, m'encanta el so de micro. Mira, exacte, molt bé. Bé, avui li donem corda al dimarts amb un artista escandalosament únic.

0: Rafael és escandalosament Rafael, i més enllà de ser una estrella de la música, també és un artista que abraça les noves generacions. De fet, el millor exemple és aquesta col·laboració que va fer al costat del Bisbi, de David Bisbal. És i serà una de les figures més icòniques d'Espanya, més de 6 dècades, 60 anys, que es diu aviat, amb una trajectòria impecable. Segurament, un dels grans secrets de Rafael és el seu estil personal i, evidentment, per acabar-ho de reblar, la seva veu. Avui engeguem el matí amb Escándalo, una cançó publicada l'any 1992. És un dels èxits més emblemàtics de la seva carrera. És una cançó que parla d'un amor intens, controvertit i viscut sense por del que diran. Expressa un sentiment, doncs, desbordant, gairebé obsessionant, que desafia les normes socials i celebra la llibertat emocional. Escándalo, de fet, no només va revitalitzar la seva popularitat als anys 90, sinó que també es va convertir en un clàssic imprescindible del seu repertori en directe. Si aneu als seus concerts, encara avui és una de les cançons més aclamades pels fans i un exemple clar de la capacitat de Rafael per reinventar-se i mantenir-se intacte al llarg del temps. Talent, passió, constància i, sobretot, gires, gires i més gires. És un artista que fins ara sembla no tenir aturador i segurament aquesta és la clau que resumeix el llegat del seu èxit. Avui fa anys Rafael i per això avui li dediquem l'arrencada del programa. Alerta, perquè bufarà 83 espelmes. I sí, Rafael segueix en plena forma. I nosaltres, com cada dia, prometem fer un programa escandalosament animat, amb una hora de ràdio optimista i sense por del que diran. Perquè nosaltres, com Rafael, som dels que no ens falta l'energia, malgrat que siguin les 5 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Molt bé, de dimarts. Escandalosament feliç, com
2: has
0: sempre.
2: Has vist molt l'escàndol aquest matí, veig.
0: Sí.
2: Ah, això està bé. Amb el Bisbi, eh? L'hem presentat com a Bisbi. No, no, ho dic perquè generen riures aquí l'estudi.
0: La Lara amb una mica de tos encara.
3: Que ja no.
0: És que ahir tenia molta tos.
2: Va, ahir sempre. La Lara sempre té algun problema relacionat amb el constipat, però vaja.
3: Això és veritat.
2: D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, que tenim altres temes que parlar, que no de la salut de l'Ada García.
0: Què ha passat a partir de les 6, va?
2: Doncs mira, avui donarem dades sobre sensellarisme. Atenció a les dades que avançarem i en parlarem i molt a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Albert Sales, que és investigador a l'Institut Metròpoli i una de les persones que més en sap d'aquest país de sensellarisme. També parlarem amb la Fundació Arrels i farem una mica el debat a l'hora amb aquestes dades que avançarem. Després anirem a Esplugues, on segueix l'atenció al municipi després de l'assassinat que hi va haver fa 2 dies, i parlarem amb Fernando Simón, veu coneguda, que ara fa dies que no el sentim. Precisament coincideix amb aquest brot d'antivirus que hi ha en un creuer que arriba a les Canàries i que serà interessant sentir les reflexions de Fernando Simón. Després, a partir de les 10, parlarem amb diferents alcaldes del món rural i del Liceu, que desplega la nova temporada. I a les 11, amb Sergi Pàmies, parlarem d'innovació.
0: Pàmies parlant d'innovació. M'encantarà escoltar-lo, a veure què tal.
2: La teràpia boomer de cada dimarts a partir de les 11.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, Matinès.
0: Com vas tu de tos?
4: Jo bé.
0: És que m'encanta aquest efecte.
4: No sóc jo aquest, eh? Però puc tossir per la
3: mateixa. Jo tampoc, eh? Clar.
0: Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Doncs mira, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
0: Home, mare meva.
5: Ho expliquem, és un sopar que organitza la directora editorial de Vogue, Anna Wintour, que diuen que és qui va inspirar el personatge que interpreta Meryl Streep al Diable Vesteix de Prada. Que, per cert, no hi era, Meryl Streep.
0: No hi va anar, Meryl Streep.
5: I no hi ha anat mai.
0: Caramba, no li deu agradar. No fa pinta de que li agradi a Meryl Streep.
5: Igual és que és la mateixa persona que l'Anna Wintour.
0: També t'ho dic. O Anna Wintour traient-se la mascareta i que aparegui Meryl Streep. També podria ser.
5: No podria ser. En tot cas, aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Pura ostentació econòmica en un moment en què Bezos està retallant personal i acomiadant molta gent a les seves múltiples empreses. A més, només pots assistir si et conviden si tens la sort que et convidin i si tens la sort de poder pagar...
0: I que no tothom passa per la catifa vermella, que anar a la Met Gala no et garanteix en cap cas que passis per les escales que...
5: En tot cas, la primera passa és que paguis els 100.000 dòlars que val el cobert, són uns 85.000 euros. És per això, segurament, que el nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha decidit no anar-hi, entraria en contradicció amb aquesta austeritat que propugna i amb aquesta intenció de fer accessible la ciutat de Nova York a tots els habitants. I Bezos també genera polèmica per la seva proximitat amb Trump, cosa que també posa en qüestió a la pròpia Ann Wintour, que sempre s'ha declarat antitrumpista. I ara anem a l'important, a la red carpet, als vestits.
0: Ara.
5: Els oients, busqueu Bad Bunny, que hi ha anat...
0: Ui, ho faig ara mateix.
5: ...directament disfressat d'avi.
3: Mm-hmm.
5: Beyoncé ha anat una mica més enllà i portava un vestit semitransparent que reproduïa una mena d'esquelet.
0: Val.
5: Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa...
0: Flipant amb Bad Bunny.
5: Sí.
0: Però és que, a veure, però que la gent no s'imagini que va vestit. Va caracteritzat d'avi, eh?
5: Disfressat, absolutament.
0: Disfressat, és a dir, porta una perruca blanca, sí, una barba blanca...
5: Una mica avi de la Heidi.
0: Sí, home, sí, està bo, eh? Al Bad Bunny li queda bé, la veritat. He de dir-te que el look aquest m'agrada.
3: Està doncs... estupendo.
0: Sí?
3: Sí, sí.
5: Doncs això, Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa el cos d'una maniquí. Kylie Jenner portava un vestit que simulava que estava mig pujar, de manera que la part de dalt li quedava, diríem que despullada, però portava una mena de cotilla que simulava el color de la seva pròpia pell. I atenció, Madonna. Búscala, búscala.
0: A veure.
5: Ha aparegut amb una mena de vestit de vídua, amb un tocat que era un vaixell de vela.
0: Ah, sí, ara l'estic veient, sí.
5: Una mena de trompeta a la mà.
0: Sí.
5: I, a més, ha necessitat que 6 persones l'ajudessin a desplegar un immens vel de color gris.
0: Mare meva, quina ostent...
5: Família Adamstosa,
0: sí. No està gaire guapa, Madonna.
5: És que aquest vestit...
0: No està gaire guapa.
5: Només se li veu la cara, pràcticament.
0: No, està com avorrida, no? És com un look una mica avorrit.
3: Una mica bruixat.
0: Doncs ja tenim avui feina, perquè repassarem alguns dels looks de la Met Gala, que avui serà dia per repassar-los tots i posar-los nota. Gràcies, Àlex.
5: Vinga, fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, quan passa un minut d'un quart de 6, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè gairebé 30.000 persones han visitat l'exposició Open Arms, una missió contracorrent al Palau Robert de Barcelona. La mostra aborda la creació de l'ONG, que continua salvant vides de persones al mar. El missatge del seu fundador, Òscar Camps, és clar. Tant de bo Open Arms pugui deixar d'existir. Això voldrà dir que ja existirien vies d'immigració legals i segures.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber de què parlarem poc. Marta.
3: Doncs atenció, perquè això potser us interessarà, a concursos de migdiades que estan organitzant a Seul, a Corea del Sud. Allà doncs, es veu que treballen molt i molt, hi ha negocis de 24 hores, hi ha llargues jornades laborals, i el que ha decidit l'Ajuntament doncs, és organitzar un concurs per pal·liar la son, que és el principal problema. Els requisits per accedir al concurs. 1. Anar amb un vestit d'una vella dorment o de príncep.
0: Sí.
3: Pots treure això?
7: És que fa por.
3: Fa molta por. Sembla... No sé.
7: Sí. Un llop.
3: Sí. Enfadat. Molt enfadat, a dins d'un bosc. Vale. A veure. Ho traient, no?
0: Va, però sí, però explica'm.
3: No, perquè em despistes. S'ha d'anar cansat, evidentment, i amb l'estómac ple, perquè així, doncs, no m'agrada. Vinga.
0: Va, però què s'ha d'anar amb l'estómac ple i què més?
3: I ja està, i anar-hi cansats. I ja es veu que ja sabem els guanyadors. Primera posició, un home de 80 anys, que evidentment doncs, segur que estava cansat, i l'altre en segona de la vida. I en segona posició, un home de 37 anys, que es va quedar això, en segon lloc, que treballava moltíssimes hores i va dir, escolta, vaya a dormir.
0: M'encanta posar-vos efectes mentre expliqueu les coses.
3: Aquest no.
0: No passa res. No t'agrada aquest... el pet, no t'agrada el ronc. Què vols que et posi? Un poni?
3: Home, doncs preferiria un poni o uns ocellets a un ronc
0: però
3: així desagradable.
0: Però si estàs parlant de somnis, Marta, què ja. De fer?
3: Però és que fa molta por.
0: Vinga, va, amb quina bona notícia engeguem al matí.
3: Jo ara us he preparat un efecte estupendo, eh? Atents.
0: A veure,
3: atents.
0: Ja ho vam fer per si no sona bé.
3: Exacte, atents. A veure, avui la bona notícia és pel propietari del lloro perdut a Lleida. La Guàrdia Urbana ha trobat l'animal i el petit lloro de color verd ja és a casa amb el seu amo.
0: Anem a escoltar l'efecte que ha preparat l'Ara García del lloro. Oh!
3: Quin bon lloro.
0: Quin lloro, m'encanta.
3: Aquest cap de setmana, els agents de la policia local van trobar el lloro i van fer una crida a les xarxes socials per localitzar el seu amo. I posaven, feien un cartellet, no, a les xarxes, sí, que deia: si ets el propietari, truca'ns o vine a buscar-lo a comissaria amb el número identificatiu. Doncs bé, finalment, amb ajuda ciutadana, han pogut localitzar el propietari i ara, doncs, l'ocell ja és a casa seva.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, entre efectes i notícies, a aquestes hores del matí també volem saber quin motiu tenim per sortir del llit. Tot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és que els treballadors de comerços locals puguin atendre la clientela en català. A Figueres, una desena de negocis s'han adherit a la iniciativa Comerços Aprenents, un projecte perquè el seu personal aprengui la llengua. Són comerços ubicats al centre de la ciutat, principalment al carrer Nou, l'entorn de la Rambla i la zona del barri de l'Estació. Aquesta iniciativa parteix del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Moment als matiners de Catalunya Ràdio d'obrir la nostra particular revista per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
3: Batega amb Charlize Theron. L'actriu ha passat pel podcast estatunidenc Call Her Daddy i ha dit que prefereix tenir llibertat sexual completa a tenir una parella estable. Ha explicat que ha descobert els rotllos d'una nit als seus 40 anys i ha confessat alguna cosa més.
9: I don't have many of them.
10: No tinc gaires rotllos d'una nit. Pot semblar que sí, però no. Quan n'he tingut, sempre he pensat. Ho hauria d'haver fet quan tenia 20 anys. He descobert aquesta llibertat als 40. Només he tingut tres rotllets d'una nit. Recentment, però, he mantingut relacions amb un noi de 26 anys i ha estat realment fantàstic. No ho havia fet mai abans i està bé, d'acord?
9: Great, okay.
0: Charlize Theron, que en té 50, 40?
3: Doncs no.
0: 50, no?
3: Jo crec que 50, no?
0: Deu tenir com 50 anys. Doncs mira, descoberta...
3: Que bé, tu.
10: 50, justos.
0: 50 justos, eh? Els rotllets d'una nit.
3: Que bé, me n'alegro per ella.
0: S'ho passa bé. Guapíssima, per ser, a l'entrevista.
3: Guapíssima, perfecte.
0: Que no es pot ni aguantar. I alerta, perquè el cor també batega amb Kiko Rivera. Va muntar l'emblanca, que se calor.
3: Quita del top, quita del top, quita del top. Mare de Charlize Theron a Kiko Rivera, eh? Quina bacona.
0: A veure, Marta, explica'm això.
3: Espera.
0: A veure, a veure. Està veient a Marta Viana, que està rient a feliç d'escoltar Quítate el top de Kiko Rivera, que això és el que és més preocupat de tot.
3: Quin gran tema. Ara, Kiko Rivera estaria pensant de sotmetre's a una, a veure si ho llegim bé. Vasovasostomia. Que es veu que és una intervenció que reverteix la vasectomia i el que faria, doncs, seria reconnectar els conductes per restaurar la seva fertilitat natural i poder tenir així descendència amb la seva nòvia Lola García.
0: És a dir, que Kiko Rivera es va fer en el seu moment la vasectomia
3: i ara
0: s'ha
3: esperar...
0: fet la vasovasectomia.
3: És
0: a dir, tornem a enxufar els tubos.
3: Enxufem els tubos i a veure
0: no,
3: què passa.
0: Favor, no.
3: Vol tenir fills o amb la Lola García, que és la seva nòvia, i es veu que Isabel Pantoja, que és l'àvia, estaria encantadíssima amb aquesta idea i que el seu entorn més proper diuen que recolzaria 100% a això que s'està pensant Kiko Rivera.
0: Doncs vinga, la vasovasostomia, que també podrien dir reconductes, o no sé...
3: Reenxufada.
0: Reenxufada, m'encanta. Hola, senyor doctor, vinc a reenxufar-me.
3: Que no ho faci.
0: Quin sons deixa la ràdio, Lara?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora Esportiva, vam parlar del futur d'Alexia Putellas. Diumenge va marxar plorant del Camp Nou al ser substituïda i s'han obert totes les especulacions sobre si va ser el seu últim partit a l'Estadi Blaugrana.
11: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat. I hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
12: És que Alexia té un més un, és a dir, un any més de contracte que ella pot triar. Ella ha de dir si el vol executar o no. Per això diuen, has de decidir, encara no has decidit a final de temporada. Clar, és evident que Alexia Putellas té ofertes d'altres clubs d'Europa, que econòmicament li deuen oferir 2-3 anys de contracte, que és el seu últim gran contracte que pot fer, que econòmicament doncs el Barça no podrà arribar a la xifra.
0: 7 minuts, 6:15. Què passava un dia com avui?
3: Doncs mira, Canalies, un 5 de maig del 2016, els Rolling Stones van dir a Donald Trump que deixés de tocar les seves cançons durant la campanya presidencial. Sí. De fet, la banda va emetre un comunicat dient que el candidat presidencial dels Estats Units no tenia permís per utilitzar precisament aquest tema que estem escoltant. És una cançó que va sonar molt i molt i va ser un dels èxits del 1969.
0: És que el cert és que hi ha hagut moltes bandes, molts solistes que han demanat a partits polítics, la gran majoria d'ells no, amb els quals no hi acabaven de congregar gaire, que deixessin d'utilitzar les seves cançons.
3: Sí, sí, Taylor aquesta... Swift em sembla que també...
0: Sí, i tant, i ara estava pensant aquí que crec que Coque Malla també li va demanar, no sé si el PP o Vox, que deixés d'utilitzar la de No Puedo Vivir Sin Ti.
3: Ai, sí que em vol sonar.
0: Et vol sonar,
3: em vol sonar, em vol sonar.
0: Les dues hores encara, cap allà a les 10 jo crec que potser et sonarà. Mira, va, moment de connectar-nos amb els astres. Perquè, com cada dia, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous, d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 5 de maig, tenim un cel intens, amb Mart en quadratura Júpiter i Mercuri en tensió amb Plutó. Hi ha ganes d'anar més lluny, de fer més, de conquerir nous espais. Però alerta, una cosa és tenir empenta i l'altra és passar-te de frenada. Avui convé no confondre impuls amb impulsivitat. També poden aparèixer converses intenses, veritats incòmodes o paraules que toquen punts molt sensibles. Així que digues la veritat, però no des del control, la pressió o l'obsessió. Canalitza la força, no la malgastis.
0: Avui dimarts, doncs, haurem de canalitzar la força i no malgastar-la. Per cert, confirmem que Coque Malla va dir-li a Vox.
3: A Vox, que havia utilitzat aquesta, la cançó de No puedo vivir sin ti. L'havia utilitzat en un míting a Vista Alegre i després va dir, ei, pareu de fer això perquè...
0: Doncs tema resolt. I avui volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
3: Avui fa anys el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que bufarà 60 espelmes. També suma un any més el tenista Carlos Alcaraz, que avui en fa 23. Que jove que és Carlos Alcaraz.
0: Sí.
3: Molt, eh? També... Ui, m'he quedat parada, pensava que en tenia més.
0: Ho diu la que en té 40, també t'ho dic.
3: Però 23. En fi. També celebra el seu aniversari el cantant britànic Craig David, que en fa 45, i de cantant britànic a cantant britànica. Adele també bufarà espelmes per celebrar que arriba als 38 anys. I ja que hi som, aprofitem per felicitar a tots els matiners i matineres que avui, 4 de maig, també feu anys. A celebrar-ho com cal, que la vida és curta i s'ha de gaudir.
1: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem ja a 4:45 del matí. Ho estava comentant ara mateix la Lara. És una d'aquelles artistes imprescindibles. Avui fa anys, ella, Adele, que ha arribat als 38. Li posem una mica de ritme al matí amb aquesta que es diu Rumor Has It.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem una radiografia de persones sense sostre que viuen en tendes de campanya a Barcelona. A partir de 11:15 repassarem la programació de la nova temporada del Liceu. Francesc Garriga, a la tarda, entrevistarà Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. Al Catalunya Nit ens visitaran Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, directors de la companyia de dansa urbana Dynasty. Juntament amb l'actor i coreògraf Pau Llimós, parlarem de la proesa d'haver-se classificat pel Mundial de Hip-Hop Internacional d'aquest estiu als Estats Units.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig, en Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem, com sempre, els titulars del matí, pendents de la fràgil treva de l'estret d'Hormuz.
3: Després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, que és una operació per escortar militarment els vaixells atrapats a l'estret, i la resposta de Teheran va ser una onada de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units i Oman, països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
2: Tot i aquesta escalada bèl·lica, els contactes entre Washington i Teheran continuen.
3: El portaveu del ministre d'Exteriors iranià diu que les converses van encaminades a aturar la guerra i afegeix que només quan s'aconsegueixi aquest objectiu es podrà parlar del programa nuclear iranià.
4: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
2: També continua el pols entre Rússia i Ucraïna.
3: Vladimir Putin ha decretat una treva unilateral per als dies 8 i 9 de maig. No vol que Volodymyr Zelensky li esguerri les celebracions, amb parada militar inclosa del dia de la victòria, que celebra l'aniversari de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Però el president d'Ucraïna ja ha respost anunciant una treva per avui mateix i deixant en mans de Moscou la possibilitat d'allargar-la. En tot cas, per pressionar Putin, ha llançat un dron que ha impactat en un edifici d'apartaments de luxe a Moscou, a només 10 quilòmetres del Kremlin.
2: I a Madrid, recta final del judici pel cas de les mascaretes.
3: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos. Ho nega tot. Nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i també haver beneficiat les seves empreses amb la compra de material sanitari durant la pandèmia.
5: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección, ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Ábalos, a més, diu que és una víctima d'una conxorxa mediàtica i qüestiona el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Demà es faran els al·legats finals i el judici quedarà vist per sentència.
2: A les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
3: Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no constaven antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació.
2: Ja són 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina.
3: I que podria arribar a les Canàries. Segons l'OMS, en total hi ha 2 casos confirmats, 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus, recordem-ho, transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
6: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: I avui és el Dia Mundial de l'Asma. Sabem que el 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
3: Ho diu la Societat Catalana de Pneumologia. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 han estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Es calcula que al món l'asma afecta fins a un 10% de la població.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, entrant derrapant a l'estudi de Catalunya Ràdio, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal, Maria Fernández Noguera, també? Bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa, agafeu aire, respireu. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que analies amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda, el que sembla, l'altra, el que es descarta, és el que diu l'Ara, els Mossos ho desvinculen del terrorisme.
9: La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí i, encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil.
7: Altres temes de portada, els 50 anys del diari El País, foto de família, la portada i unes declaracions del rei Felip VI, en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
9: Per acabar, l'Ara exposa els perquès de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou i el Mundo explica que l'Atlètic vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014. Davant el Chelsea.
2: I avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya i sobre la declaració d'Ábalos al Suprem.
9: Així és, l'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul fet per la patronal Foment del Treball, que xifra en 60.000 milions d'euros el forat, diu la Vanguardia, acumulat des del 2009.
7: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar favorint Catalunya per davant d'altres territoris.
9: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombés la proposta per fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
7: Per la seva banda, la Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
9: Canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico, Ferran Boiza.
7: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que jutja és si el al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
9: El director adjunt del periòdico subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
7: L'editorial del Mundo també és pel cas de les mascaretes, però en altres termes critica la decisió de la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mato, d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
9: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per conèixer la dimensió real de l'organització criminal. Són paraules textuals, que va operar al voltant del ministre, de l'exministre Ábalos.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre Ábalos. L'editorial és per l'estat dels embassaments.
9: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluges que ha quedat obsoleta.
2: 6:07, Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
2: Bon dimarts. Bon repassem dimarts. També la premsa digital. Un rei espontani.
10: Sí, un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa.
2: M'encantaré aquestes notícies. Ell arriba allà a la plaça central.
10: Vinga, ja soc rei.
2: Soc el rei.
10: Què digues? Llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se ell mateix fins i tot una coronació en una església amb capa, corona i tot el que et vulguis imaginar. El País va pensar aleshores que era una excentricitat.
2: Ah.
10: Però, per un buit legal, l'home s'ha anat quedant amb parcel·les. Hi ha un buit legal que, si no hi ha un propietari a Suïssa
2: de rei,
10: immoble, tu el pots reclamar.
2: Ah.
10: Doncs bé, aquest noi s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Loginer, diu que no vol desafiar l'Estat, que és un rei simbòlic.
2: Molt bé, escolta'm.
10: Espavilat, fireta...
2: Rei no ho sé, però propietari, sí. De moment no li ha anat gens malament. Novetats, alerta sobre la Boqueria de Barcelona.
10: Sí, el director del mercat vol que els barcelonins que comprin passin a ser del 15% actual al 50%. Actualment, cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els periodistes insisteixen que no són un museu.
2: Uns serveis mínims de màxims.
10: Perquè el País Valencià també hi ha vaga a l'educació, comença la setmana que ve de manera indefinida. Doncs bé, la Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims en aquesta vaga d'educació. Argumenten que ho fan pensant en la selectivitat que està aquí a tocar. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Ho llegeixo a Punt Mèdia.
2: Què és el que passa? Fa temps, fa bon temps, fa mal temps, arriba el vent, Marc Jurado pel Port de la Selva destapat i avui està sense veu.
7: Ja hi justejàvem una miqueta, però la veu aguantava, avui els mocs no gaire.
2: Vinga, fem una última estirada, almenys fins les 6, no te preocupes. Quin temps ens espera avui, Marc?
7: Mira, també parlem de moltes coses, eh? Parlem de sol, de boira, de núvols, de ruixats. Avui un dia més caldrà aprofitar el sol de primera hora, aquesta primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia, però, creixeran les nuvolades. Aleshores es carregaran ruixats i tempestes al Pirineu.
2: Doncs vinga, millora't i cuida't aquesta veu. Marc, també en moment de repassar alguns apunts culturals. Ja sabeu també que aquest programa s'emet a l'emissió conjunta Pericat i precisament hem de parlar d'ICAT. Marta.

0: A partir de les 9 del vespre arranca la sala Apolo aquesta doble celebració. Recordem que aquest any celebrem els 20 anys d'ICAT i també els 10 anys del desconcert. Hi haurà molta festa aquesta nit. Hi haurà noms com Mamaduixa, Losa, Damperalbo i el Comboi, Lil Dami, Venus, Sidoní. Tots aquests els podreu veure a la sala Apolo, però si no podeu venir, perquè no ho ha aconseguit, doncs les entrades ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
1: Felicitats, doncs, als companys d'ICAT per aquests 20 anys i també per aquests 10 anys del desconcert. I alerta perquè tenim més coses. Ai, quina cançó tan bonica, per favor.
0: Sí, per favor. Oh.
1: Canta-m'hi, Marta.
0: No. Tu em dius canta i jo ja m'espanto.
1: Alerta perquè neixen nous festivals.
0: Sí, vam parlar la setmana passada que naixia Camins del 10 al 18 de juliol a Manresa, on hi actuaran artistes com Sopa de Cabra, Rosario, Joan Dausà, Luz Casalo, Sergio Dalma. Doncs bé, avui bones notícies perquè es posen a la venda les entrades. Per tant, si voleu veure un d'aquests grups que, o artistes que hem dit, del 10 al 18 de juliol, atents avui al matí perquè ja podeu comprar les vostres entrades.
1: I alerta, hem de parlar també de Bob Marley. Bob Marley, no Bob Dylan. Espera, ja l'he rectificat. Bob Dylan. Bueno, a veure, aquí en aquesta emissora, a la que té, algú té un lapsus.
0: No, però em fa gràcia,
2: no,
0: perquè
2: ha sigut com,
0: posa
2: com...
0: Bob Dylan.
1: Doncs jo he llegit Bob Marley.
0: No, sí, sí.
2: Però no ha sigut un retret de l'error, sinó la il·lusió de pensar que hi havia novetats sobre Bob Marley.
1: Ah, val, perdó, jo el t'he llegit malament. No,
0: doncs
1: estem parlant de Bob Dylan.
0: No,
1: Marta, mira, precisament ni de Bob Marley tampoc.
0: No, estem parlant de Bob Dylan. No m'emboliqueu. A veure.
1: Què?
0: Però hem de parlar del Bob Dylan cineasta i no el músic. Espera, que jo ara no m'he llegit la següent frase.
1: Clar, és que clar, si t'ho estava, si estava deixant
0: sí,
1: bé...
0: Sí, sí, tens tota la raó, culpa meva. Aquesta tarda, a la seu d'Enderroc Llibres, al carrer Mallorca 221, es presenta el llibre Dylan i el cinema, filma la llegenda, és un llibre d'Àngel Quintana, i ell mateix doncs explica què és el que més l'ha fascinat i què ha volgut destacar en aquest llibre.
3: Veure com es configura la imatge de Bob Dylan, és dir, tinguin en compte doncs, la idea de les màscares. És dir, Bob Dylan és algú que al llarg de la seva vida doncs, ha adoptat diverses màscares i com aquestes màscares es van marcant de forma progressiva doncs, la seva personalitat. I és aquí una mica la deriva del llibre, intentar preguntar-nos qui hi ha doncs, darrere del pseudònim de Bob Dylan, qui és Robert Zimmerman i fer un recorregut.
0: I una cosa més, no sé si t'agrada la Calòrica i l'Este de Teatre,
1: sí.
0: Són les dues grans companyies de teatre del moment, doncs atents i ho deixem aquí al que explicarem avui a partir de les 6 del matí. Per tant, bones notícies.
1: Molt bé, doncs ho escoltarem a partir de les 6, a veure què és el que ens ha d'explicar la Marta al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Selles m'envia un WhatsApp dient Dylan. Sí, ja està, ha quedat tot clar.
2: Aquí, quan es parla de Bobs, s'és precís. Sí,
1: Bob,
2: Bob Dylan,
1: Esponja.
2: Bob Sinclair, Bob Esponja, Bob Almanetes.
1: Bob Pop.
2: Bob Pop, exacte. Què fa tant,
1: no,
2: Jordi Selles?
1: No ho sé, noi, no ho sé.
2: No, bon dia,
1: sé.
2: Jordi.
1: En tot cas, bon dia, doncs, el Jordi, que és un tio que no para, doncs, deu anar a l'aeroport o vés a saber. Una abraçada des de la ràdio. M'està escrivint, per tant, ara ho sabrem. I cap on movem el dia aquest matí? Jan Soteres, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari de Rafael, movem el dia del 2009, quan la periodista Silvia Coppolo entrevistava el cantant al programa El Secret, de Catalunya Ràdio.
5: ¿Qué es importante en la vida?
6: Uy, hay muchas cosas importantes. Algunas tienen prioridad sobre otras. La familia tiene prioridad. El trabajo.
5: ¿El trabajo?
6: El trabajo es una cosa... para, sobre todo, yo creo que el trabajo es que... vivir sin trabajo y sin aliciente, el trabajo es el aliciente, ¿no?
5: Lo que empuja o lo que arrastra,
6: empuja, ¿no? No es cuestión ya de dinero, es el trabajar, el ser útil en una cosa. Cada uno elegimos una faceta de la vida, ¿no? Entonces realizarse en eso es importantísimo.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Mèxic falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
7: Bona nit, matiners. El 5 de maig és una data molt important per la història de Mèxic, perquè el mateix dia de 1861 van derrotar l'exèrcit francès a la Batalla de Puebla i a la ciutat de Puebla se segueix celebrant cada any. Si hay un francés, soñado chico de baño, se le veía los pies y corría sin parar. és una de les festes més patriòtiques del país, amb un fort caràcter identitari de la cultura mexicana i amb un gran pes per les activitats gastronòmiques i artístiques, però també amb una llarga desfilada militar. El 5 de maig és també una data molt celebrada per la població d'arrels mexicanes dels Estats Units, tot i que cada cop hi ha més veus que denuncien que a l'altra banda de la frontera solen caure en estereotips i es desvirtua així la festa. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Mèxic cap als matiners de Catalunya Ràdio.
1: I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell Mayol.
2: Doncs mira, avui amb dades que avancem de sensellarisme, que en parlarem a partir de 3 quarts de 9 a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Interessants aquestes dades que us avançarem. Després anirem a Esplugues, on ahir va haver un minut de silenci. L'alcalde d'Esplugues, amb qui parlarem a les 9, reclamava que no s'aprofités l'assassinat de fa 2 dies per generar odi al municipi. I parlarem del brot d'entavirus que està revolucionant un creuer que va cap a les Canàries, amb la persona que millor en sap de virus de
1: sens dubte.
2: No sé si del món,
1: però
2: que és
1: si
2: Fernando Simón.
1: Eh?
2: Recordem que és aquella persona que ens havia de salvar d'un virus, d'una epidèmia mundial i gairebé mor ofegat per una ametlla, que és una escena que no recordarem. En parlarem amb ell a partir de 9:45. Després parlarem amb diferents alcaldes de municipis rurals, perquè avui el govern aprova una mesura per millorar-ne l'habitatge. De la temporada que s'estrena al Liceu, avui tindrem l'home clàssic Albert Galceran i el director artístic del Liceu, el Víctor García de Gomar. I després amb Sergi Pàmies parlarem d'innovació.
1: M'encantarà avui el Pàmies,
2: com Celles,
1: sempre.
2: El Celles, que ja
1: sí.
2: Està en aquesta hora.
1: És a Sants, m'ha dit el Celles.
2: O viatjant o treballant, que en el seu cas sovint és el mateix. Que ens escolti a partir de les 11, perquè serà interessant.
1: Molt bé, doncs a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, preparat per la dada major. I la Marta on és? La Marta avui no vol participar, la dada major. A veure, tu ves fent que la Marta estarà escoltant, segurament. A veure... Dada Mayol.
2: Avui que parlem del creuer de l'entavirus, una dada sobre creuers.
1: Sí? Oh, hard will go on. Every night.
2: Espera, que tenim a Celine Dion. Bon dia. Bon dia, Celine. Com estàs?
8: Every night in my
2: com
8: dreams.
2: Com va la gira?
8: I see you, I feel
2: tens
8: you.
2: Alguna relació amb Bob Dylan, Bob Marley, Bob Almanetes?
8: No.
2: Va, en concret, quantes persones viatgen en creuer cada any?
1: Espera, un moment. Oriol, podem canviar la sintonia. Tenim una sintonia major, perquè si hem d'escoltar My Heart Will Go On tota l'estona, morirem. Perdó, tornem-hi. Sí, ja, però no, però que hem de despertar la gent.
0: Tens raó.
2: Quants milions de persones, ja us donaré una pista, viatgen en creuer cada any?
0: Arreu del món, eh?
2: Arreu del món.
1: Moltíssims milions. Molts milions, no ho sé, ara.
2: Molts milions no és una xifra concreta.
0: Tants, potser.
1: No? Jo diria 50 milions.
0: 45.
2: Que l'oient noti la cara de dubte.
0: Sí. 40-45.
1: No, més. Home. Sí, home, segur, no? Mayol, resol,
0: no
1: ho sé.
0: No, jo crec que no supera el 50,
1: 25,
0: segur.
1: Diu la Sara.
2: 37,2 milions l'any 2025. Repartits en quants vaixells?
1: No tants, no
2: creuers
1: tants.
2: Creuers al mar.
1: 10.
0: 10?
1: Més?
0: 300.
1: Què va? 200. Sí?
0: 200, 300.
2: Però com vols ficar 37,2 milions de persones en 10 vaixells?
0: 1.000 potser tampoc.
2: Hi ha 360 vaixells que us semblaran pocs si us acosteu un dia qualsevol al port de Barcelona. El destí preferit mundial és el Carib, seguit del Mediterrani. I, per cert, si teniu curiositat, el creuer més gran és l'Icon of the Seas, de 365 metres. I saps allò de quedem a coberta? Doncs n'hi ha 20.
1: De coberta?
2: 20! Quedes a coberta i no saps on quedar. És horrible. És que tots són problemes.
1: Busca que porta un clavell vermell a la solapa.
2: Exacte. Hi ha 7.600 persones a l'hora i caben en aquest Icon of the Seas.
1: Doncs vinga, seguim navegant fins les 6 del matí amb el nostre capità Mayol Roger i tot l'equip dels matins.
2: I els violinistes del Titanic.
9: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
10: el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
8: Hola.
9: Amb Ricard Ostrell. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les dones i els dies.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, et portem la solució.
15: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
14: De l'1 al 10, com és difícil gestionar ídols?
16: Botza.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
17: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Els matiners som un programa per emmarcar.
0: A quina hora et lleves, Roger?
18: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
1: Explica'ns-ho bé, això.
18: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
1: Molt
18: perquè
1: bé.
18: Estic iniciant-me en el món dels estigadors i, per tant, vull cap allà.
0: Vale.
18: I a les 6 seria per fer de periodista.
1: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
18: Jo diria que parts iguals, eh? Allò, 33% cadascuna, eh?
1: Uau!
9: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Avui, que és dimarts 5 de maig. A veure, Sara Llobet, pots entrar a l'estudi, sisplau? No em facis
0: entra,
1: fer.
0: Entra, Sara.
1: Sí. Vine cap aquí. Va, no em facis perdre temps de ràdio, va, que anem molt malament de temps. No, tens molta feina, no, perquè m'estàs dient. Avui t'has d'aniversari, és 4 de maig, és 5 de maig, ens hem equivocat. Vine cap aquí, sisplau, va. Un moment, però digues hola, bon dia, que la gent t'escolti. Un moment, va. No, vine, va, ràpid. Que si no, després se'm tira el temps a sobre. Sara Llobet, per favor, seu un moment, home. Per favor, Sara Llobet, una de les grans productores del Matí de Catalunya Ràdio, per molts anys que avui fas...
19: Tinc molta feina.
1: No tens molta feina, ara has de fer la trucadeta que tenim ara al matí.
19: No sé si només fes això.
1: I ja està. Quants anys fas?
19: 33.
1: Com et sents amb 33
19: Estupendo.
1: Anys?
19: Estupendo.
1: Sí?
19: Estan els 34.
1: Estàs veient que ja, mica en mica, vas cap als 40?
19: No. Estic més a prop dels 30, nen.
20: Sí, té 30 anys.
1: Escolta'm, a quina hora vas néixer?
19: De matinada, com si...
1: De matinada, clar, és que clar, de matinada.
19: Veus com diu el Ricard Ostrell, que tinc feina, que he d'anar a treballar?
1: És el seu aniversari.
19: Veus?
1: Ell, perquè,
19: veus?
1: Saps què passa ara? Com que això ho volia fer ell, i ara li he fotut.
19: Perfecte, doncs
1: gràcies, Sara, gràcies. Que tinguis un fantàstic dia. Vinga, va, moment de repassar alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Alerta,
19: alerta.
1: El que ha confessat Sílvia Pérez Cruz, que ha visitat la Turra d'Alba Riera. Ha parlat de Rosalia. I ha explicat una cosa que m'ha deixat més que sorprès.
21: Jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i que hi havia una mica de baixos electrònics, una mica de tonos com un morente.
22: Això era el teu somni, eh?
21: I li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves posant una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I l'altre, clar...
22: No m'ho crec.
21: I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic, uau, pell de
22: munició.
21: I allò va ser molt bèstia, al cap d'uns dies, mesos, em va trucar i estava comprant carn per fer un asado, me'n record. Sílvia, no, què he estat pensant? Aviam, no sé com ho veus, però és que jo crec que això és una senyal.
22: S'ha de creure en les senyals divines.
21: Diu, això és una senyal, és que estiguis tan connectada. Jo vaig connectar amb la seva búsqueda artística d'aquell moment, i jo no tenia ni puta idea.
1: Fortíssim.
0: Wow. És tan mística.
1: És que és molt fort.
0: És molt fort.
1: Sílvia Pérez Cruz és estupenda, va venir col·lapse, i és una artista
0: és
1: fantàstica i meravellosa. I quina connexió amb
0: molt
1: Rosalia,
0: fort.
1: Per favor, que somia tot el que estava preparant l'artista.
0: Era una senyal, clarament.
1: Sí.
0: Vull dir...
1: I per senyals, la gran cita. Els que l'esteu seguint a TV3 ja podeu gaudir de nous capítols a la plataforma 3CAT. La Lara i jo estem totalment
0: bueno,
1: enganxats.
0: Ara dimarts és el millor dia.
1: És el millor dia perquè els pengen de 3 en 3. I ara resulta que hi ha hagut algunes parelles que ja s'han format format el concurs. Algunes coincideixen amb la IA, és a dir, que la intel·ligència artificial els ha donat una altíssima compatibilitat, però n'hi ha d'altres que no, que diguem que han connectat amb persones que la IA no hi està gaire d'acord en tot això. Què han fet? Portar les persones amb qui sí haurien d'haver connectat.
0: És fantàstic.
1: I els participants estan una mica collonits.
8: Segons l'algoritme, no sou la parella guanyadora. I la vostra parella ideal era la finca, però potser us va passar per alt. Jo sé que ja heu tingut moltes cites, però crec que us falta tenir una cita més. Abans de prendre la gran decisió, és hora de conèixer la vostra parella perfecta.
16: No m'ho crec. Oh. No m'ho crec.
8: No, no, no, no, estic enviant un entorn.
16: No m'ho crec, tio.
1: Per tant, veurem què és el que
0: això
1: passa.
0: Ui,
1: jo no puc més, és que no puc més. És a dir, arriba les persones amb qui tenen una altíssima compatibilitat i que ja han conegut. Els que seguiu la gran cita ja sabeu de què va, els que no, jo us ho recomano,
0: que
1: perquè està molt bé.
0: Que són la seva parella perfecta, en teoria.
1: Exactament, per tant, atents a la gran cita i a aquests nous capítols. Han fet una col·laboració fantàstica de Tigets amb Estopa. És una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Aquesta es diu Camila. Camila.

0: Nuggets i Estopa amb Camila. I tenim l'home del temps més rumbero d'aquest programa, que és l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs?
1: Em son per culpa vostra.
0: Per què?
1: Perquè m'he enganxat a la gran cita.
0: Home...
1: I vaig estar fins a altres hores de la nit.
0: És que una cosa té el programa és que enganxa des del primer capítol.
1: Sí, eh? Sí.
0: No
1: m'imaginava pas que aquesta...
0: Podries anar-hi a participar a la gran cita.
1: No m'hi veig. Però sí que t'hi veig a tu, eh?
0: No, jo... No estàs ben informat, eh?
1: Ah, potser no he arribat encara al capítol. Què passa, que fas algun camí o alguna cosa?
0: No,
1: vaig
0: que
1: pel tercer
0: que...
1: capítol, eh?
0: Home, no, que dic que la gran cita són per solters.
1: Ep!
0: No dic res més.
1: Tenim exclusiva aquí. Molt bé, m'alegro molt. Enhorabona.
0: Alerta aquest del lustrell. Tira ja.
1: Va.
0: Amb la previsió del temps que tenim 30 segons.
1: Vinga, que avui farà sol una estoneta, amb boira també al matí, i a la tarda tempestes. Una altra vegada, més tempestes fortes, una altra vegada apareixen al Pirineu, per a Pirineu, també per a litoral, i a partir d'aquí es poden desplaçar gairebé en qualsevol punt de Catalunya. I avui baixa una mica més la temperatura.
0: Molt bé.
1: Però el Ricard la farà pujar, i tu també.
0: Ui, el Ricard sempre fa pujar la temperatura. Ostrell, bon dia.
2: Sí, clar. Bon dia.
0: Què vol dir, sí, clar?
2: Sí.
0: Home, una miqueta de ritme, aquestes hores del matí. Cordomí, que vagi molt bé el dimarts. També una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, va, que arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb un home de temperatura alta, Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimarts. Fins demà.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: si és que em diuen bomber a mi, i em ve al cap al Marc Castellnou, que sabeu que és el meu bomber preferit de capçalera. Què passa? Perquè si no diu Sergi, és
1: perquè boníssim. Sempre que parlem de bombers has de parlar
0: bueno,
1: de
0: perquè si és el millor bomber del món es diu i no passa res, ell és el cap del
1: ho has comprovat, ja, han fet un curs i han dictaminat que és el millor?
0: No, però ho dic jo, que l'he sentit parlar i si ho sentissis parlar, si el sentissis parlar també ho diries.
1: Graf és el festival de còmics, o?
0: No, és el grup de forestals dels bombers.
1: No ho
0: coneixem. No, doncs és molt interessant, després et portaré un compte aviam si n'aprens alguna cosa, que és molt interessant. En tot cas, ell és un savi a nivell mundial en matèria d'incendis i ell, jo d'ell vaig aprendre tot el tema de les cremes controlades per evitar els incendis aquests de setena, vuitena generació, que són devastadors, i si tu vas cremes controlades, doncs això va molt bé per poder-ho mantenir.
1: Això és el dels tallafocs o el dels rostolls?
0: No és tallafocs i són cremes més enllà dels rostolls, són cremes importants, controlades.
1: És el que feia la natura durant anys i panys?
0: Sí, però de manera insisteixo controlada, és a dir, saber on comença i definint-li on ha d'acabar. Però el que he llegit és que no és una cosa que s'hagin inventat els bombers catalans després de molt estudiar, que és veritat que són els més savis perquè han estudiat moltíssim, però resulta que hi havia els pobles indígenes americans que molt abans que els bombers catalans ja van ser pioners a nivell mundial pel que fa a les cremes controlades. Perquè sabeu que Califòrnia és una de les zones en què últimament justament aquests incendis tan importants han assolat ciutats senceres, i de fet va ser molt conegut, em sembla que era l'estiu passat o l'altre, que hi havia tots els actors de Hollywood que es van quedar molts d'ells sense casa perquè els van arrasar els incendis, les seves mansions a Beverly Hills i aquestes zones. Doncs resulta que justament a Califòrnia els bombers d'allà han arribat a un pacte des de fa un parell d'anys amb les comunitats Chumas, que eren la comunitat autòctona d'allà, que era expert en aquest tipus de cremes controlades. Les practicaven, de fet, de manera sistemàtica fins que els governadors espanyols les van prohibir al segle XVIII, i des d'aquell moment es va practicar una política de prevenció d'incendis que era tot el contrari, no deixar cremar absolutament res. I és molt interessant perquè s'ha fet aquesta recerca, s'ha descobert doncs, que els Chumas tenien raó, no? I s'ha descobert que era tan important justament fer aquestes cremes controlades que, a més, en el seu cas, hi havia un intrínsec lligam amb el tema cultural, perquè sabeu que el foc també és tot el tema de regeneració,
1: purifica, no?
0: Purificació, exacte. I, per tant, en el seu cas, doncs, era reduir l'acumulació de combustible sec, perquè és el que fa que no hi hagi grans incendis i tu redueixes la massa forestal, però també aquesta pràctica s'ha demostrat que augmenta la germinació, fa que creixin noves plantes, i això tot plegat en els Chumas els connectava amb la terra, perquè era com un moment com de renaixement.
1: O sigui, ara, un cop més els espanyols la van anar a liar.
0: A liar, tal qual, eh? És ben bé que sí. I sí, ara doncs ja fa temps, que fa un parell d'anys que fan aquestes cremes, a més fan una gran celebració, és a dir, els Chumas han recuperat aquesta tradició seva de fer aquestes cremes controlades, però com un acte també cultural més enllà de mediambiental.
1: Com una mena de falles de Pirineu.
0: Sí, una mica així.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ens portes compte sobre incendis.
1: Sí, us en porto un parell perquè, malauradament, el 2020 va deixar de publicar Marc Castellnou al seu compte de Twitter, que era molt pedagògic i il·lustrador. Sí que és veritat que en Jordi Castellví, que per mi és un digne successor, perquè també ha anat a xerrar les seves...
2: igual, Castellnou, Castellví.
1: Ah, mira, si tens raó, veus. Doncs seguiu-lo també, tot i que fa també poques publicacions. I, en canvi, ens han quedat un parell de comptes que sí que... És que és un tema que dona per molt, el tema dels incendis, trobo, perquè té l'espectacularitat de les imatges, per un cantó. També té el tema de la preservació del medi ambient i gent que coneix molt el territori, el drama també, però ara parlava com més d'aquesta idea de la protecció del medi ambient, de la preservació del territori, del conèixer exactament l'orografia, no? I alhora també un punt de ciència, o un punt important, de ciència per tot el tema de prevenció i, per tant, divulgació també. Jo crec que el tema que els incendis de diferents generacions, de com això s'ha evolucionat al llarg del temps, què s'ha de fer per prevenir-los, etcètera. És un tema que dona per molt, trobo. Vull dir, tu, un compte de la policia, trobo doncs, que té un recorregut molt més curt, no? Però el tema dels incendis dona per molt. I per tant, us volia recomanar...
2: Home, entre policia i bombers...
1: Clar, no hi ha color,
2: sempre,
1: no?
2: Home, si
1: no, és que no és comparable. En tants aspectes. Però bé, així com sigui, volia recomanar-vos un compte de Twitter que es diu Incendis i un altre que es diu Incendis Forestals. Recordem que el del Marc Castellnou es deia Incendi, però ja us dic, no hi publica res des del 2020, però Incendis o Incendis Forestals sempre ens adverteix, fa una mica aquesta funció tan divulgativa com també doncs, de fer-se ressò d'incendis d'arreu del món i com els han abordat, i per exemple també doncs, ens expliquen, també ens en donen imatges espectaculars, és clar, però també es fan ressò doncs, de diferents reportatges que fan donant veu als bombers i a l'explicació de com apaguen i com preveuen els incendis que poden venir, com seran els estius que venen, ens parlen també de meteorologia, de com afavoreix o desafavoreix l'evolució d'un incendi, i sobretot recullen, perquè és una cosa que no és només d'aquí, és a dir, a tot el món tota aquesta mena de seguiment de tot aquest tema, perquè ja us dic, dona per molt i se'n pot aprendre molt. Es diuen Incendis i Incendis Forestals i els teniu tots dos a Twitter.

0: Alba, tu tenies apuntat a anar a veure Ginestà divendres i Dan Peràvols, que sentim, que també era divendres.
1: Sí, sí, sí, jo vaig fer doblet. Allà vaig dir divendres, dia complet a Girona.
2: Bona tria, eh? Dan Peràvols i Ginestà.
1: Home,
2: nous treballs.
1: En l'espai-temps jo havia
3: d'anar
1: allà.
3: Però no us ha passat que jo només mirant Instagram gairebé és com si hagués anat a aquests concerts, perquè tothom del meu entorn havia anat a aquests concerts, però tothom, eh?
1: I mira que eren dos públics molt diferents, eh? A mi això és el que em va impactar més.
3: Trobes? Sí. Allò, doncs mira que jo trobo que estic a mig, vull dir que jo pogués pogut anar a
1: no, concert,
3: jo també.
2: Clar, tots aquí, els assistents.
3: Exacte, hauríem pogut anar tots nosaltres.
2: Sí, sí, sí.
1: Però, bé, ara hem de desenvolupar com va, anar aquella tarda, sí, perquè jo vaig sortir molt contenta, però és veritat que sensacions van sorprenents. És a les escales de la catedral, perquè no tingui ubicat on es fa l'estrenes, almenys aquest any s'ha fet allà. Bueno, alguns concerts també anen a la Mirona, però, en fi, que aquests dos del divendres anen a les escales, i clar, és molt impactant, perquè tu tens totes les escales de la catedral de Girona, s'està ponent el sol, l'escenari està baix, tu estàs a dalt, vull dir, que és com un escenari molt, molt xulo per poder fer una estrena d'un disc, perquè tothom en té moltes ganes i estàs molt a temps.
2: Totes les escales plenes?
1: Sold out els dos concerts. Sí, sí, sí. Llavors, clar, aquí cadascú de les escales la juga una mica com li dona la gana. És veritat que Ginestà no és un grup tant d'improvisar i, a més, s'han currat una gira que l'hauran de fer molts escenaris diferents i, per tant, no tenien tant de marge, però Dan Peràvols i el Comboi van dir, nois,
2: què voleu?
1: La casa per la finestra, el directe del nostre espai de confort, perquè ells és que res els pot agradar més que un escenari.
3: Cert.
1: Així que van començar el concert baixant per les escales amb aquesta cançó. Però aquí ja es van notar els nervis.
2: Fas,
1: sí, perquè ells l'actitud la tenien, però de cop i volta com que no els acaba de sortir la lletra, vull dir, però amb una espontaneïtat que ja els coneixeu.
2: Es van aprendre que és nova, que són noves cançons.
1: La qüestió era baixar per les escales, i ja estàs entre el públic. I llavors, bueno, ells baixen escales, el seu públic és un públic molt entregat, que ja coneix molt el directe del Dan Peràvols, i que ja, és que els és igual el que facin, que tu estàs allà ballant i animant.
3: Tens ganes de veure'ls amb ells i ja està, no?
1: I fins i tot en Dan, quan van pujar a l'escenari i es van col·locar, diguem-ne, en el lloc on toca per fer tot el concert, el vaig veure emocionat. O sigui, plos a l'escenari, ja, des del minut zero.
2: Només se'l pot estimar, el Dan.
1: Sí, llavors van tocar aquesta primera cançó del disc, així com per entrar en calor, però de cop, clar, van anar passant cançons i ens van anunciar que hi hauria cançons que saltarien del setlist, perquè si fan un disc nou, doncs n'han de treure de velles. Fins que en Dan decideix que de cop i volta està nostàlgic i que així, improvisadament, o si no ho era, ens ho vam creure tots, li diu als músics, nois, ja sé que això no està preparat, però ara farem 10 minuts de les cançons que han saltat perquè jo les vull tocar totes.
3: Oh.
1: I llavors van començar a cantar temes com aquest.
4: Cosa fina, fina, la rutina és drogaïna, ina, que s'escampa la retina.
1: I això va ser prou aviat en el concert, és a dir, no va ser allò que dius al final, ja va tothom embaladíssim, t'inventes coses, no, no, si el tio des del primer minut com jugant molt a improvisar amb el públic i ja et dic que tenia un públic que li seguia absolutament tot.
3: Clar.
1: A mi el que també em va agradar molt i em va sorprendre és que les escales de catedral, que, clar, tu tens el teu lloc assignat, hi ha com uns coixinets de terra amb el número del seient que et toca, entre cometes, però no deixa de ser una escala, vale? Llavors, clar, en un concert com el de Dan Peràvols de rock, des del principi estàvem tots drets ja cantant i saltant.
3: Clar.
1: I hi havia un moment que ells mateixos van dir, bueno, qui vulgui que vingui aquí davant. I clar, hi havia tot de hooligans de Torelló i de la comarca, m'imagino, amics seus, que va haver-hi com una rua de gent baixant per les escales.
3: Ai, ai, ai, no prendre mal, perquè és que allò amb aquella baixada...
1: Bueno,
3: també...
1: jo pensava, potser la seguretat o la policia dirà que cadascú ha d'estar al seu lloc,
2: endavant,
1: com si fos el Covid.
2: Sí, sí.
1: Allà es van quedar. I llavors això, doncs, com aquesta sensació també de suport de la seva gent que anaven, bueno, totalment trambòlics, com és normal. Jo, si fossin els meus amics, també hagués quedat a les 3 de la tarda per començar-me a fotre cervesa.
2: Molt bé, molt bé.
1: A tot això, el disc nou, que és el que ens interessa.
2: Ara,
1: vale?
2: Com sonava?
1: Sonava molt bé. A mi, una de les meves preferides del disc és el Comboi i tenia moltes ganes de veure'l en directe i no va de saber-te, ja t'ho dic ara.

0: Aquesta va ser l'escola d'on més joc i, a més, aquí hi ha andant. Es va tornar absolutament boig. És que jo, de veritat, pateixo per la salut d'aquest noi.
1: Sí, és que jo te repetiria, perquè fa patir molt l'escenari, aquest noi. Dona tot tant.
0: És que exacte, és que porta 5 minuts saltant, tirant-se pel terra, tirant-se al públic, cridant com un boig, que dius, és que l'hauran d'ingressar. Bueno, i en aquesta cançó va ser un dels exemples més evidents.
2: És que és molt veritat. O sigui, ara vaig a fer de Fran Lluís. Andant per Albo és molt veritat. O sigui, es deixa anar molt pel feeling, no?, que té amb la seva audiència.
1: És que no ho pot evitar, jo crec. O sigui, és el seu pes. Jo crec que ho està desitjant i arriba allà i ho dona tot perquè és el que necessita.
0: Està com una cabra. Va baixar de l'escenari, no sé, mitja dotzena de vegades. I també va deixar pujar a gent del públic a l'escenari amb aquesta cançó. Qualsevol persona. Clar, jo aquesta història no la sabia perquè he anat a alguns concerts d'en Pere Albo, però no et suficients com per saber aquest lore, ¿vale? Però hi ha un noi que es veu que és de Sant Boi, però un xaval tipus de 17 anys. Bueno, no sé si 17 anys, però 18 acabats de fer. Que és molt, molt fan d'en Pere Albo i es veu que en un dels concerts que van fer, no sé si a Girona o algun lloc també del nord, el tio va fer autostop des de Sant Boi per anar-hi, ¿vale?
2: Ostres! Collons. Perquè estem parlant dels primers concerts, devia ser menor. Perquè, clar, si ara tot just té 18...
0: Molt jove, aquest noi. És que no sé quants anys té, però t'asseguro que era molt jove. De fet, el meu col·lega, que estàvem allà al concert, deia, deu ser el germà petit. I dic jo, a mi no em consta que hi hagi un germà petit, però bueno.
2: No ho sabem.
0: Total, que el tio és tan fan que realment jo entenc que en Dan digui, mira, puja a l'escenari, acaba de cantar-la tu, aquesta cançó, i fa un espectacle... Bueno, aquest noi, a més, entregadíssim a la causa. Cap tipus de vergonya, eh? Vull dir...
1: Bueno, clar, si és així per en Dan, què vols?
0: Bueno, jo vaig flipar amb la història aquesta de l'autostop i vaig dir, mare de Déu, és que el públic d'aquest grup està tan sonat...
1: Com el mateix grup.
0: Com el mateix grup. I no van parar de sorpreses ben bé fins al final. Ja per últim, anècdota. És que concert farcit d'anècdotes, que ja sé que sempre em donen moltes, però clar, imagino que aquest encara ho era més d'especial per ells. Van mirar a les entrades de la web d'estrenes qui era la primera persona que havia comprat l'entrada perquè s'havia fet sold out d'aquest concert abans que traguessin el disc d'aquest últim disc.
1: Sí.
2: I van trobar qui va
0: van
2: ser el primer
0: qui
2: que
0: era,
2: va
0: i van dir, estem tan agraïts per haver fet sold out un concert que no sabíeu ni com seria perquè no hi havia el disc encara fora, que volem fer-li un regal a la primera persona que va comprar l'entrada, que a més en va comprar 6 de cop.
2: Era en Tino Peralbo, el pare del Dan.
0: No, era una noia random que es deia Mireia. Illa. I clar, bueno, illa, meravella, bueno, tot el públic, tot el públic allà quasi pràcticament mantejant no sé, aquesta noia.
2: No seria la filla del president? No, eh?
0: No crec, però vull dir que va ser un moment molt divertit de dir una persona random del públic, que crec que no eren ni amics ni res d'andant, de cop i volta, doncs, tenint aquest moment de protagonisme
1: total.
0: A mi em va agradar molt.
2: Canviem de concert que no ens donarà temps.
0: Exacte, anem al concert també de Ginestar. Vale, hi havia molts nervis, vale, per aquest concert.
2: Sí.
0: Ja us ho dic així com també des de la història, de dir, aviam, aquesta gira nova estava molt currada, ells han treballat amb molta gent diferent per intentar millorar el directe, tant a nivell d'escenografia, com de coreografia, com de cant, vull dir, ja són un grup consolidat, no pots anar pels postos amb un pal i una canya, vale? Vull dir, ja la gent et segueix des de fa molt de temps i estem tots molt pendents de vosaltres perquè aneu a grans festivals, també. Tot el que hi havia una mica de nervis, vale? I a més, el públic era molt diferent en el sentit de que, clar, una mica més tard, ja eren les quarts de 11, a les cales de la catedral, com ja com aquest punt de solemnitat, tothom estava assegut al seu seient, no feia pinta que allò hagués de passar com a mandant, que se'ls va desmadrar tota la segona cançó, sinó que estaríem molt més d'estona asseguts. I jo, de fet, bueno, jo potser també perquè ja anava animada de l'altre concert, i pensava, quin puto avorriment, col·lega, però no pel grup, sinó perquè la gent era com, podeu cantar, podeu aixecar-vos, podeu picar de mà.
2: Vas engrapar la gent per no fer-ho?
0: No, vaig jo a fer de com es diu això, d'animadora. O sigui, vam ajuntar-nos uns quants.
2: Vinga, som-hi tots, amunt.
0: I vam dir, bueno, és que això, si algú no comença a picar de mans i algú no comença a moure els braços i algú no comença a aixecar-se, no ho farem ningú.
1: Puc entendre que no havia anat tan andant, venia allà a sentir un concert de Ginestar, a escoltar, i també vull dir que també és una manera de viure un concert i és una música que
0: bueno,
1: pots...
0: Bueno, ens van fer seure un parell de cops, jo, us em fa molt de greu, però, nois, o sigui, ja sé que volíeu anar a escoltar i sobretot amb un nou disc que encara no et saps gaire les cançons.
2: És a dir, si però... el concert del Dan era més de cervesa, més guarro, aquest era més de gin tònic. Era
0: de copeta de vi,
2: era però de sí,
0: tampoc
2: de...
0: et pensis sí, perquè sí. No es podia veure tampoc. Bueno, es podia veure, però no podies cop, no hi havia cap barra, entenc, ja, saps? Total, que, clar, l'únic moment en què teníem l'oportunitat d'intentar animar la gent perquè les cançons segur que se les sabien era quan van tocar potser una de les més antigues que tenen, que sapigueu que això és el més vell que escoltareu al nou directe de Ginestar i no és gens vell, és del 2021.
2: Saps que t'estimo, mai m'ha passat. veure, clar, no és que sigui vell, però és que han tret tantes cançons després d'això.
0: És que, clar, noies del pop, tio, sí, no poden parar de treure coses noves i que, a més a més, triomfen prou com per deixar-les al setlist. Per tant, més enllà d'Estimar-te com la Terra, que evidentment no la deixaran de fer, que sapigueu que ha anat saltant tot el de suposo que l'amor és això. Hi ha gent que li sap greu aquest dato.
1: Home, clar, però és que no es pot tocar tot. Aleshores, greu,
2: el moment Llanterna va ser el moment que van tocar Pau o no?
0: És que el moment que van tocar Pau era un moment molt especial perquè era el primer cop que tocaven Pau en directe en un públic, que la Júlia li cantava al seu germà, i a més hi havia tota la seva família perquè era aniversari de la Júlia i la Maria.
2: Ostres.
0: Ah. Bueno, un far de plorar.
1: Clar.
2: Tidu, eh?
1: Oh, que bonic.
2: Tidu a flor de pell, aquesta cançó.
0: Al mig de les escales van baixar el públic, que una de les novetats també és que baixen un parell de moments del Volvo al públic, no faré spoiler perquè hi pugueu anar i pugueu deixar-vos sorprendre, però s'han animat a baixar amb la gent a cantar en alguns moments del Volvo, que crec que és molt important.
1: Bueno, i no us ho comentaràs, però no ho estàs dient, lo de l'outfit em va encantar.
0: Sí, es van molt ben vestits, van molt guapos, i
2: com,
0: també...
2: Com van?
0: Bueno, anem-nos a veure i veurem. Però sí, van tots els aspectes, està molt, molt, molt canviat el seu directe. I ja per últim, novetat important, que sapigueu que aquesta cançó que posarem ara no la fan en absolut d'aquesta manera.
2: La fan Punky? Sí, jo crec que sí, eh?
0: No us faré gaire spoiler.
2: Oh, canvien la lletra i posa algun nom en concret. La lletra és aquesta.
0: No, la lletra és aquesta.
2: Però clar, t'hi du a ser Punky, eh?
3: T'estimo tant!
2: Sí, me l'imagino així.
0: Un dels millors moments del concert.
1: Ah, mira, us crec.

0: tu i jo.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
3: És la gran cita al programa de dating del 3CAT. Laia, tu que deies, vaja, arrufaves el nas en arribar a les primeres informacions, però ara llegeixes les reaccions tot de coses bones.
4: És que només llegeixo reaccions bones, sí? M'estic preocupant, de veritat.
3: Per què?
4: Bueno, perquè potser ho hauré de veure.
3: Ah, sí.
4: Però bueno, el millor jo, no? Sí. En tot cas, el que us volia recollir és l'última que he llegit, des de la Joan Bordeus, crític cultural, un tio que parla de filosofia, vull dir, em mereix un respecte i atenció, perquè diu coses. De fet, el titular de l'article que escriu a núvol.com és la teoria dulceida de l'amor arriba al 3CAT, crítica de la gran cita. Per tant, podeu sentir les seves paraules ponderades al voltant d'aquest programa. Primer, fa tota una locubració al voltant de com són els programes de cites. Diu, són com una cursa nuclear entre el nostre desig d'autenticitat i els límits elementals de l'empatia humana. Perquè veieu que no és una crítica,
5: no,
4: com de dir.
5: No, perquè el tio domina molt. Sí, ell escriu assajos de filosofia.
4: Totalment. Totalment. Per tant, m'agrada molt aquesta aproximació, d'acord? I llavors ell diu això una mica, que el que volem és, diu, mirem els realities desitjant que els participants siguin prou forts per resistir la violència de la nostra mirada, però prou febles perquè arribi el moment màgic en què les capes de performativitat es relaxin i experimentem alguna mena de contacte amb el que, a falta de cap paraula millor, anomenem veritat. D'acord? Situeu, ell fa aquesta aproximació.
3: Ara està explicant una mica a l'engròs com són aquest tipus de programes.
4: Sí, quines són les aproximacions amb què ens hi adrecem els espectadors.
3: Clar, és que fins ara el referent era, jo què sé, First Dates de 4,
4: clar,
3: no?
4: Clar, clar,
3: que, clar. A veure, vull dir, no sé si l'heu vist aquest, però...
4: Doncs mira...
5: No, però, o sigui, First Dates per mi sí que es queda molt en aquest pla superficial que diu el Joan, de tot és molt artificial,
3: moltíssim,
5: perquè no et dona temps de conèixer les persones. Però, per exemple, tant que critiqueu la Isla de les Tentaciones... Quan un cop passat el primer capítol, que li cau a tothom la careta, allò és el més semblant que et pots tirar a la cara, a la veritat, en el sentit de que aquelles persones són així de veritat i te les
4: sí,
5: creuen.
4: Sí, però no està molt estrafet allà, és a dir, no és una exageració.
5: Sí, el càsting sí que està fet
3: teatre,
5: amb un tipus de persona molt concret, però això no vol dir que aquelles persones no siguin així de veritat.
4: Vale, que t'entenc, però sí que és que el càsting és una mica com de buscar l'espectacularitat extrema, no?
5: Bueno, estan buscant un tipus de persona que...
3: Sensacionalisme, sí.
4: Clar,
5: que s'ha de portar i tal, però són així.
4: Mireu què diu en Joan de la Gran Cita, diu, i la veritat és que la Gran Cita, el nou programa de TV3, és un artefacte que té molt d'ofici a l'hora de jugar amb aquest vaivé entre la performativitat i l'autenticitat, i ho fa dins d'un entorn de fantasia prou convincentment confortable, perdoneu, perquè no patim per la vida dels participants quan les càmeres deixen de gravar. Això també està bé, és aquest punt de que no fa tanta vergonya.
3: I això no queda en evidència,
5: de,
3: no?
5: De ganivet a la Isla de les Tentaciones, que sí que és veritat que agafen gent tan desequilibrada que la mínima que els hi passa alguna cosa et penses que es tiraran per un pont.
3: Exacte, i després...
4: Bueno, clar, i que estàs
3: endavant amb la resta de la vostra vida.
4: I que els acabes veient com a víctimes, no? Perquè són al final utilitzats per aquesta espectacularitat, no? En canvi, sí, està bé que aquí siguin persones que saps que amb un cert criteri, que saps que s'hi han portat allà perquè han volgut i que no van tan enganyades com alguns d'altres llocs.
5: I que no tenen problemes mentals. Ja t'ho dic ara.
3: Podríem dir que no és speed dating, com l'exemple que ha dit el Sergi de 4, que és una cosa una mica més... Els permets conèixer tu millor a ells com a participants, i entre ells també es coneixen una mica millor, que no pas un sopar fake.
4: Sí, exacte. Diu, la idea és que veurem un programa de cites en tres fases. La formació de les parelles entre un grup de 100, l'evolució de les relacions seleccionades i la decisió final sobre si continuen juntes un cop acabar el programa.
3: Almenys aquest moment final de tornaries a quedar amb ell, tornaries a quedar amb ella, sí que existeix, eh?
4: Ja exacte.
3: Però són tres fases.
4: Sí, sí,
6: és
4: sí,
6: que
4: sí.
6: Jo aquests First Dates els veig més com gent que volen anar a passar per allà per a veure si aconsegueixen ser carn de ril posterior per les barbaritats que arriben a dir, saps, durant aquella
5: cita? Sí, a veure si es fan virals.
6: Sí, no, jo crec que van més en aquest propòsit.
3: A veure si li agrada algú a qualsevol, excepte el que tinc davant a la taula.
6: Sí, sí. És
5: que un sopar no et dona temps d'intimar en res.
6: No, un sopar, a més, amb 15.000 càmeres per tot arreu.
5: Sí, però per això, que les experiències aquestes que són més llargues, en fases, ja sigui la Isla, que ja estan un mes allà tancats, o la Gran Cita, si dius que hi ha aquestes tres fases, sí, doncs jo penso que és quan es van traient les capes de performativitat que diu el Joan, i veus com és la persona.
3: Exacte. Ho haurem de veure, no?
4: Us llegeixo l'última frase de l'article, que de veritat val molt la pena. Diu, la gràcia de la Gran Cita és que ens ofereix una oportunitat per rebejar-nos en aquesta fantasia autocomplaent durant una estona, però que gairebé tots els participants expliciten un cert grau d'autoconsciència respecte als límits i les contradiccions d'aquestes il·lusions romàntiques.

0: els experts. ICAT.
1: Laia, ens aturem sobre les aigües.
2: Sí, perquè aquest divendres parlàvem d'avions, avui és el torn dels vaixells, perquè al nostre país tenim un aire ben contaminat. De fet, estem amb els hospitals plens de criatures amb bronquitis i adults també, perquè sabeu que l'aire contaminat doncs mata moltíssimes persones. Hi ha moltes responsables de moltes morts prematures cada any a Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona. Doncs avui ens fixem justament en la capital, on hi ha el port, perquè sabem que el port de Barcelona és un dels més contaminants d'Europa i en concret és on els ferris emeten més emissions perjudicials tant per la salut com pel medi ambient. Qui en dona les dades és el consorci europeu que es diu Transport and Environment, que monitoritza l'impacte ambiental del transport. I a diferència d'estudis anteriors, aquesta vegada les dades analitzades han estat sobretot de l'impacte dels vaixells de passatgers que s'aturen al port de Barcelona més enllà de les mercaderies. En parlem sovint, els creuers són un gran problema per aquesta ciutat i per la seva contaminació. És molt difícil posar normatives que els aturin. I és que els ferris que atraquen en ciutats portuàries, com Barcelona, però també com Dublín o com Nàpols, doncs són responsables moltes vegades de més contaminació atmosfèrica tòxica que no pas tots els cotxes que circulen en aquestes ciutats. És a dir, de què serveix posar distintius ambientals als cotxes que poden entrar a les ciutats i després donem barra lliure als creuers per atracar els nostres ports i fer tota aquesta contaminació que no deixem fer als cotxes. L'estudi assegura que els vaixells que naveguen per Europa són, a més, en general, molt vells, molt contaminants, i això complica que puguin modernitzar la seva maquinària i adaptar-se doncs, a nous tipus de combustible que contaminin menys. La contaminació principal d'un port, d'aquests vaixells, és per òxid de sofre, que això és fruit de la combustió dels combustibles fòssils com el carbó o el fuel oil, i són unes emissions que són molt perjudicials per la salut respiratòria i que causen pluja àcida i provoquen, a més, l'acidificació dels ecosistemes. A més, com us deia, a Barcelona els vaixells emeten 1,8 vegades més òxid de sofre que tots els cotxes que circulen per la capital. No serveix de res prohibir l'accés dels cotxes quan mantenim els vaixells contaminant d'aquesta manera. Sí que és veritat que en un futur que es preveu entre a mig i llarg termini, sembla que aquests ferris, aquests creuers, aquests vaixells haurien de poder transitar amb energia elèctrica, amb combustibles que no fossin fòssils, però de moment encara no està passant això i, per tant, la contaminació és ben present i o limitem l'accés dels vaixells al port o els obliguem a canviar el combustible. I de moment això no està passant i se'ns està contaminant l'aire.

0: sintonia del dilluns de Fúria amb la Laura Grau. Avui tema vagues de mestre i tema gent que diu vaga ok sempre i quan no m'afecti a mi.
1: Crec que avui toca, per qui hagi viscut sota una pedra, a fer una mica de resum de com està la situació mentre a la d'estudi del costat estan entrevistant a la consellera d'Educació. Bueno, això és... tenia esperit crític, no? Vull dir que podeu posar-vos una estona a la consellera d'Educació a Catalunya Ràdio i jo mentrestant aquí explicant-vos la versió dels mestres, sobretot els que estan organitzats en els sindicats majoritaris.
2: Exacte, complementant aquí.
1: Sobretot perquè em preocupa una mica que hi hagi bulos, que hi hagi fake news i que hi hagi malentesos amb la situació dels mestres ara mateix, perquè penso que és una situació potser una mica complexa d'explicar i que és molt fàcil que hi hagi gent que s'agafi al mantra i a la tendència de dir, però ja veu fer vagues al mar, però ja es va arribar a un acord amb els sindicats no majoritaris, que en el seu cas són UGT i Comissions Obreres, amb la Conselleria d'Educació, amb el Departament d'Educació, i crec que s'ha d'entendre el per què ara aquests mestres tornen a convocar vagues durant el proper mes i mig fins a final de curs, perquè no estan encara satisfets amb l'acord al qual s'ha arribat
3: no
1: amb el Departament.
3: Ens queixem per vici, no, la cosa no va per aquí.
1: Això ho haurà de jutjar cadascú. Jo el que vinc és explicar-vos el que jo veig al meu voltant, que tinc un 90% de tot el meu entorn, que són mestres que estan d'acord amb aquestes vagues i que tenen l'argumentari molt clar de per què els sembla necessari continuar amb aquestes protestes. A partir d'aquí, cadascú jutgi, però jo penso que algú ha de fer de portaveu d'aquesta gent, perquè, bueno, per l'estrany motiu que sigui, els mitjans de comunicació aquesta setmana estan molt avesats a llançar un missatge de que això no acabarà de funcionar i de que el Departament ja ho ha fet tot bé. Per tant, anem a intentar fer una mica de contrapunt. Per començar a dir que hi ha un calendari de vagues que el podeu consultar a la web i a les xarxes socials dels sindicats que les convoquen, que són l'USTEC, la CGT i la Intersindical, en què hi ha un quadrant molt bonic de colorins amb horaris, que si alguna cosa sabem fer els mestres són horaris de colorins, en què es pot entendre perfectament que no són 17 dies de vaga com s'ha anat escampant arreu. No són 17 dies en què el personal educatiu no anirà a cap centre de Catalunya. Hi ha 3 dies de vaga unitària, el primer és el dia 12, si us ho voleu apuntar, i després hi ha un calendari de zones en què cada zona té 2 dies de vaga més, ¿vale? Per exemple, si sou del Baix Llobregat, tindreu 2 dies més de vaga. Si sou de Girona, seran 2 dies diferents més. Està repartit per territoris perquè així es pugui d'alguna manera descentralitzar el que és l'acció de protesta, que no hagi de patir tothom alhora durant tants dies seguits, perquè també és impossible a nivell de militància.
2: Justament més va per tenir en consideració els damnificats, no? És a dir, tant que es diu que no es tenen en compte els damnificats, les famílies, doncs mira, perquè les famílies ho pateixin menys, es fa dosificat per territoris.
3: I que tot i això hi hagi un ressò.
1: Sí, perquè jo crec que hi ha mestres que estan tan emprenyats que ja els agradaria fer 17 dies de vaga, però també hi ha un punt que logísticament és impossible, hi ha d'haver uns serveis mínims i també hi ha d'haver un seguiment del final de curs.
3: És que és el final de curs, clar.
1: I que la gent no pot sortir cada dia de la carretera al mateix lloc, per tant s'ho han repartit d'aquesta manera.
2: I Laura, si bé és veritat que els mitjans de comunicació trobo que hem sentit poc aquestes reivindicacions aquests últims dies, també t'he de dir que a les xarxes socials no paro de veure gent coneguda de tots els àmbits de la societat dient, pocs em semblen aquests dies de vaga.
1: És que hi ha qui diria vaga indefinida, però clar, aquí la gràcia de la democràcia també sindical és que hi ha unes assemblees on es decideix com s'han d'organitzar aquestes vagues, i si hi ha sindicats majoritaris en què hi ha moltíssims mestres afiliats que decideixen que cal fer aquests 17 dies de protestes que inclouen 5 dies de vaga, diguem-ne, per cada zona, o sigui, que cada damnificat de l'educació, diguem-ne, cada família tindrà l'afectació de 5 dies de vaga, doncs, bueno, serà per alguna cosa, no?
0: Mira, el nostre oient Salva, perquè quedi ben clar i ben gràfic, acaba de compartir el grup de WhatsApp dels experts
3: el
0: calendari de colorins amb el seu lema no caiem al curs sense condicions dignes, i on s'assenyala el que acaba de dir la Laura, que no són 17 dies de vaga, sinó que està organitzat i repartit en tot el país.
1: En territoris i amb tipus de protestes diferents. També hi ha 2 vagues especials del 03, per exemple, que és un col·lectiu que ha quedat molt arraconat a les vagues anteriors perquè, bueno, funciona una mica diferent, no, el seu interlocutor no és el departament, sinó que moltes vegades és l'Ajuntament o el Consorci, però igualment són un sector que està també molt, molt castigat i que fan una feina increïble a les escoles bressols.
0: Mira, una mare, que no pas una docent, una mare, l'Emmanuel, que porta el seu fill a un col·legi de Rocafonda i ens porta la pancarta que diu Rocafonda, diu prou, concentració, amb el dibuix d'un altaveu, i diu mai hi ha vaga suficient, s'ha esfondrat el sostre d'una escola per l'estat de merda de l'edifici.
1: És que clar, estem aquí,
0: Diu, és en vaga on es mouen les coses.
1: Bueno, estem aquí i la següent cosa que va passar la setmana passada, per si algú no n'ha sentit parlar, és que el departament va sortir a dir que una de les mesures que se'ls havia ocorregut per afrontar aquesta situació era fer un pla pilot on hi hauria policies de paisà presents, no sap de quina manera, perquè després han dit que no entrarien a les aules. Jo penso, i què faran? Una ronda per la porta de l'escola?
3: Sí, no, no, se'ls cridarà. Dius, és que si ja se'ls cridava ara, no venien?
1: Ja venien ara, però
3: home,
1: bueno.
3: Entenem que sí.
1: Presència, no sabem de quin tipus, de policies de paisà en escoles d'alta complexitat de diferents llocs del país. Han
2: com
1: fet un pla pilot.
2: Si s'arreglés amb policia les coses. És
1: sí,
2: que,
1: bueno, jo què sé, el seu argument és que per millorar la convivència, per innovar, és que aquest tall d'innovar a mi em va flipar, el 324. Una persona del Departament d'Educació dient que era una mesura innovadora i que no estàvem acostumats a innovar, que havíem d'obrir la ment perquè no podíem donar les mateixes solucions a problemes que no s'havien resolt. I és com, bueno, quines solucions heu donat fins ara? Que no han funcionat perquè tampoc n'heu donat gaires de solucions. Bueno, és igual, a mi em posa nerviós aquest tema. I, de fet, ja hi ha quatre centres d'aquests del Pla Pilot que ja han dit que ells no en volen saber res
2: d'aquest Pla Pilot.
1: Doncs això, que hi ha hagut aquest tema de posar policies de paisà, que també ha sigut una cosa que ha fet saltar molt les alarmes, de dir, però aviam, què coi està passant en aquest surrealisme que estem demanant a les manifestacions del març, recursos per poder atendre la diversitat a les aules, és a dir, vetlladores, psicòlegs, integradors socials, i a més de retallar-nos aquestes figures, ens en poseu unes altres que ningú ha demanat i que són intimidatòries també per molts nois i noies d'instituts, en què, sabent el racisme institucional que es pateix als carrers, en què hi ha policies que et paren al metro sense cap tipus de motiu, només perquè ets racialitzat, o que et desnonen de casa teva, que estiguin després a l'institut fent una funció, en teoria, de mantenir la convivència, a mi no em sembla que sigui lògic en cap sentit.
2: I perquè no deixem els polis pels adults i deixem els infants amb educadors, dic jo, proposta.
1: No, i que hi ha situacions en què pot ser necessari que vingui la policia, però ja els trucarem, no fa falta que hi hagi una figura de mediació, o no sé què estan dient des del departament, en una escola. Bueno, a mi em sembla una cosa una mica surrealista. Després, una altra cosa que va passar la setmana passada en instituts, és que de veritat és que arriba un punt que ja era un ritme que no es podia seguir. Hi va haver unes manifestacions amb un institut de Valls, concret, l'Institut Narcís Oller, en què els alumnes es van revoltar contra els mestres, en contra de les vagues dels mestres, perquè aquests mestres d'aquest institut van decidir que el mínim que podien fer per intentar ser coherents amb els seus principis era no fer cap activitat extracurricular, que no és obligatori fer-la, tampoc és un dret de l'alumnat. Les fan tots els mestres perquè els encanta la seva feina i de bona fe se'n van de colònia, se'n van de viatges de finals de curs i se'n van a les graduacions. Però no és obligatori, en cap cas.
2: No, i és veritat que si no tens les garanties de poder atendre l'alumnat amb normalitat dins el centre, imagina't fora, no?
3: Totalment.
1: Bueno, i que ja vas prou apurat intentant fer classe, que és la teva obligació, imagina't a sobre agafar-te un divendres a la tarda per anar a una graduació dels alumnes de segon de batxillerat, que segur que es moren d'il·lusió, però, nois, estem aquí estarem més obres que la màniga. Bueno, doncs els alumnes d'aquest centre, en lloc d'empatitzar amb les protestes dels mestres per la seva situació diària
2: i donar-los suport, no?, amb les seves reivindicacions, que és el que ells serien els principals beneficiaris.
3: Que hi vagin els pares,
1: que
3: hi vagin 5 o 10 pares, que es posin d'acord.
1: Això pot muntar una AFA perfectament.
3: I l'AFA pot organitzar-ho.
1: Una sortida de PortAventura, que ho munti l'AFA, que ho muntin els propis alumnes fins i tot, que quan jo anava al cau hi va un any que ens va ploure molt per Sant Joan, que era una festa que ens encantava, i vam dir que, mira, que ens trauríem de la màniga el 15 d'agost, fer Santa Mariona, i vam muntar una festa a uns nens de 16-17 anys. No costa tant, eh? És mirar-te els packs d'entrades de PortAventura, distribuir una mica els busos, mirar com podeu guanyar diners, perquè si no pot anar tothom, entenc que també hi hagis d'haver un extra job, vens pastissos pel carrer, no, ho hem fet tots,
3: Ho dic perquè també, fent-ho d'aquesta manera, potser hi ha pares que s'adonarien que anar de colònia o de viatge no és tan divertit com es pensen, que diuen, a sobre?
1: I
3: els
1: no
3: hem de pagar nosaltres els profes que hi vagin de viatge? Jo he sentit això, eh? I penses, però és que vosaltres sabeu
2: complir
3: un professor en un viatge? És que no ho has fet adolescents i no ho han anat de porta a porta i fet balcòning i aquestes coses que es fan.
1: Perquè... Es fan responsables de 20 xavals que a les 4 de la matinada segurament va bent en
3: pringada
1: un viatge final de curs.
3: Màxima.
1: Bueno, aquests nois fent una manifestació que mai cap protesta estudiantil ha sigut tan mediàtica, jo flipant perquè tot el dia les notícies hi havia aquests xavals parlant, casualitat o no, que el seu portaveu fos un noi de Joventuts Socialistes de Valls. Bueno, després va sortir un comunicat que deien que es desmarcava, o sigui que parlava en nom dels estudiants i no de les Joventuts Socialistes.
2: Gràcies.
1: Pot el president del Parlament de Catalunya parlar en nom de només d'ell que a títol personal quan va als llocs? Jo penso que no. Per tant, aquest noi doncs potser s'hauria de pensar dues vegades. En tot cas, que està passant tot això i que els mestres tenen aquestes vagues organitzades més que res perquè els acords als que va arribar amb Comissions Obreres i amb UGT al març no els semblen suficients ni a nivell de recursos, que com diem, encara no s'ha arribat a un acord d'acord de com s'augmentarà en aquest personal educatiu necessari per aplicar la inclusió real a les aules, de baixada de ràtios, que tampoc et sembla suficient, perquè que hi hauria una ràtio de 20 alumnes, ja es va dir, bueno, fa milions d'anys amb l'última reforma educativa i no s'ha implementat, vull dir que es digui, que s'escrigui en uns papers, no vol dir que després es porti a l'aula, la realitat, i també per un tema de sous, que és el que costa més d'entendre socialment, perquè si ja sabem que els mestres són gent que generalment tenen unes condicions superiors a la gent que treballa al sector privat, però això no vol dir que no es puguin queixar perquè no els hi han pujat el sou en 8.000 anys, m'entens? Vull dir que si ells es queixen perquè volen unes condicions millors, no vol dir que tu hagis de dir, oh, no us podeu queixar perquè jo estic fatal, doncs tu també queixa't i organitza't, que per això hem hagut de viure un altre dia del treballador a manifestacions que tampoc han tingut tant de seguiment. Si realment estàs tan disgustat, t'organitzes amb la gent de la teva empresa i també et queixes, vull dir. No vas a boicotejar la gent que realment vol tenir una qualitat de vida millor.
0: El nostre oient Antoni diu, dijous tenim vaga a l'escola Bressol i diu, la principal damnificada és la meva mare, però ella està encantada de tenir el meu fill un dia amb ella. Li hem preguntat quina pel·li, quins dibuixos mirarà, i ens ha dit cap, que és massa petit per veure pantalles.
1: Molt bé.
0: I ha dit, a jugar al parc amb l'àvia.
1: Ara. I si són ja una mica més grandets, a sortir al carrer també amb els seus, amb els seus mestres.
3: Mira, les vagues de l'escola Bressol, el dijous 7 de maig, de 0 a 3, el dimecres 20 de maig també de les escoles Bressol.
1: Doncs això, també molta família donant suport als mestres, perquè s'està jugant molt amb el discurs d'intentar enfrontar-les amb el col·lectiu, dient que clar, que són molt insolidaris perquè això s'ho menjarà la conciliació familiar. Tio, jo crec que la situació és prou crítica com per tirar d'avis, tirar d'hores extres de feina o el que sigui per intentar donar suport al col·lectiu i que això es pugui remuntar d'alguna manera, perquè és les generacions del futur les que ho patiran.

0: Dimarts a les 9 del vespre arrenca una nova edició del Desconcert, una de les més especials perquè celebra 10 anys de vida, i Dan Peralbo i el Comboi seran un dels artistes que tornaran a pujar una vegada més a l'escenari de l'Apolo. També hi haurà Lil Dami, Senyor Chen, Alosa, Mamaduixa, Gavino MP3 i, per exemple, també Ferran Palau. Els qui tampoc es perdran el Desconcert són Sidoní, la Jules, Gravo, Saxeni, Masoni o la Flaixi.
1: Sense casquet, aquí anem volant.
2: Apaga la llum, que està motivat.
0: A l'escenari també hi pujarà Pastora, Hipnosi, Llum Rajola, la Pound Gang, Kelly Azaia, la Llum, l'Ecoc o la Venus. I per cert, que tenim incorporació d'última hora perquè la finalista d'Eufòria, Monique Macon, s'assuma al cartell. La festa, recordem-ho, comença a les 9 de la nit a la sala Apolo. Ui! I de fet, si vau demanar invitacions, reviseu el mail, i pels qui no, doncs, no hi pugueu anar, sapigueu que el Desconcert s'emetrà en directe a iCat i en vídeo també a la plataforma 3Cat. Seguim la ruta de concerts, fent parada a Roda de Ter, on aquest cap de setmana se celebra la 9a edició del Festival Encanta. I la Maria va ser la primera confirmada del Festival Encanta 2026. Dimecres, la cantant valenciana hi presentarà el seu segon disc, el primer de llarga durada, Rubina, que es presenta com un viatge íntim de pèrdua, cura i renaixement. El concert començarà a les 8 del vespre al Teatre Eliseu. L'endemà dijous, al mateix escenari i a la mateixa hora, Ferran Oriols hi presentarà el seu segon treball en solitari, Darrere dels Horts. Divendres serà el torn de l'Abril. L'escena musical valenciana està produint més talent musical que mai, i una de les artistes que ho està petant allà on va és l'Abril. Divendres presentarà el seu últim disc, Instruccions per estimar una cirera, també al Teatre Eliseu a les 8 del vespre. L'endemà dissabte, Gavina MP3. En aquest cas, Max Kudinak hi presentarà Sempre i per Instint, un disc que va publicar a principis de novembre, i qui tancarà la 9a edició del Festival Encanta serà l'Aranà, el duet format per la catalana Anna Sala i la eivissenca Lara Magrinyà. Per cert, que un parell de dies d'abans, divendres, l'Aranà s'estrenarà a Barcelona. Serà dins del centre Artesà Tradicionarios. Doncs bé, si voleu gaudir de tot aquest repertori de concerts de Roda de Ter, podeu comprar entrades a la web del Teatre Eliseu. Seguim amb més concerts. Dijous, el segon concert de L'Último de la Fila.

A finals d'abril, Manolo García i Quimi Portet van iniciar, després de 30 anys, nova gira de l'Último de la Fila. Diumenge passat, doncs, van fer el seu primer concert a Barcelona i dijous faran el segon. L'espectacle permet reviure

0: Aquesta és la veu de Joan Miquel Oliver, membre fundador del grup Antònia Font, que arrenca nou projecte en solidari. Tot just ve de publicar el seu nou disc, Ruïssos, un dels treballs més esperats del mallorquí. Dijous, dins del Festival Empremtes, el presentarà a l'Apolo de Barcelona a 8:45 de la nit. Si voleu anar, encara queden entrades i obren portes una hora abans. I parlant de l'Apolo, Triquell actuarà l'endemà divendres. El cantant de Sant Quirze del Vallès presentarà el seu segon àlbum, Paco Deluxe. El concert començarà a 8:45 de la nit, forma part del Guitar BSN i encara queden entrades a la venda. El proper concert de Triquell aquest 2026 serà a la Festa Major del seu poble el 7 de setembre. Per cert, que a Barcelona aquest divendres hi actua Pablo Alborán.
1: Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo.
0: Pablo Alborán torna a Barcelona amb una nova gira al Palau Sant Jordi. El malagueny presentarà el seu últim disc, Kilómetro Cero, i per aquest concert les entrades estan exaurides de fa temps.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten en bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura us explicarem

0: que la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran homenatge, un gran concert d'homenatge a Pau Casals, que servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també amb cues a les dues rondes amb afectacions de retruc des d'aquest punt en sentit Llobregat. Destaquem la ronda litoral perquè pateix fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim 2 quilòmetres de lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. A la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona també hi ha retencions, igual que aquesta lentitud habitual també d'un quilòmetre i mig a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per últim, el vessant Llobregat també deixa cues cap a la capital catalana per la B23 amb des d'aquest enllaç a la AP7 amb el Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat o també retencions a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Per últim, recordem que a les vies costaneres ara mateix també trobem lentitud de 3 quilòmetres i mig a la C32 des de Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: I la previsió del temps és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Després de la traca de ruixats que van caure ahir a moltes comarques, ens ha quedat un dimarts en el qual la fresca és evident. De fet, a hores d'ara ha baixat la temperatura d'una forma evident respecte ahir al matí i també amb molts núvols enganxats a la Catalunya central, les comarques de Ponent, les comarques de Girona o les valls del Pirineu. Núvols baixos o boires directament al llarg d'aquest matí. Ja al migdia, primers ruixats que anirem tenint sobretot a la costa barcelonina i cap a la costa Brava, i aquesta tarda és quan una altra vegada tindrem un bon reguitzell de tempestes que acabaran descarregant amb moltes ganes, sobretot cap a les muntanyes del prelitoral i també les Terres de l'Ebre. La temperatura d'aquesta tarda tampoc variarà gaire, no farà gaire calor. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 100 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
0: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Ens amplia la informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
6: Després de gairebé 3 mesos sense tren, avui es restableix la circulació ferroviària de la línia R3 fins a Ribes de Freser. Malgrat això, el servei torna a funcionar amb una oferta reduïda del 50% de les circulacions habituals entre la Garriga i Ribes de Freser en comparació amb les existents abans del 20 de gener, quan va iniciar la crisi ferroviària derivada de l'accident de Gèlida. A més, tot i la represa parcial del servei, es mantindrà el transport alternatiu per carretera entre les estacions de la Garriga i Ribes de Freser per continuar donant suport a la connexió mentre no es recuperi completament la normalitat. D'altra banda, les limitacions de velocitat encara vigents a causa dels treballs de millora de la infraestructura faran que el temps de viatge sigui encara més llarg de l'habitual.
0: Des d'aquest dilluns també tornen a circular els trens entre Reus i Móra la Nova. Feia 3 mesos que els treballs de millora de la línia R15 obligaven els usuaris a moure's en bus o a utilitzar el seu vehicle privat. S'ha reprès el servei, això sí, amb retards i pocs viatgers. És una informació ara de Paula Jansà, de Canal Reus.
4: Dilluns de represa ferroviària entre Reus i Móra la Nova, després de 3 mesos d'obres a la línia R15 per danys estructurals a la via i incidències tècniques derivada dels temporals a l'hivern, ha tornat a passar el tren per estacions com la de Marçà-Falset. El tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es continua oferint amb servei de transport alternatiu. La comarca del Priorat fa anys que es mostra reivindicativa amb la necessitat de millorar aquesta infraestructura i el servei que es presta als viatgers. De fet, l'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, expressa que es tracta d'un problema històric que s'ha anat agreujant amb el pas dels anys.
7: Jo quan anava a Barcelona a dependre de l'ofici, als 20 anys, que en fa 35 o 37, anava molt més bé cara el tren. I ara va tan malament que la gent ja s'ha acostumat a que vagi malament.
4: Les afectacions en els usuaris han estat relatives perquè molts d'ells ja no confien en el servei. Malgrat que s'han ofert alternatives per carretera en autobús, molts han optat per fer ús del vehicle privat.
0: En canvi, aquesta setmana ha començat un nou tall, en aquest cas el de la línia R13, entre la Plana, Picamoixons, l'Alt Camp i Sant Vicenç de Calders, al Baix Penedès. Els treballs afecten principalment dos túnels a Picamoixons i a la Pobla de Montornès. Unes obres que faran que durant 2 mesos no circulin trens a estacions com la de Valls. Un fet que torna a fer imprescindibles els autobusos alternatius. Hi ha 2 serveis directes entre Valls i Barcelona Sants, però en el primer dia del servei no han acabat de funcionar del tot bé. Els usuaris es queixen, a més, de manca d'informació, sobretot a les pantalles de l'estació. En parlen Nil Magrinyà, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, i l'Alt Camp, i Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls.
8: Des de la plataforma doncs, vam haver de lluitar bastant a capa i espasa aquest autobús directe que ha d'unir Valls amb Barcelona Sants, tant a primera hora del matí com a la tornada, a l'última hora de la tarda, però que avui, el primer dia d'estrena, doncs ja no ha passat.
9: La plataforma d'alcaldes ha funcionat i funcionarà en un futur. Jo ja ho he dit sempre, durant les obres, paciència. Quan acabin, necessitem el servei ferroviari que necessitem a la ciutat.
0: Set i deu, us ho dèiem suar en el sumari, Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars, l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica de Jordi Casino.
10: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
11: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
10: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: En aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. Encara en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial dels Estats membres. Ha valorat aquestes dades Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
12: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
0: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat, amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als 114 dòlars. Precisament, aquest impacte de la guerra en l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Vladis Drobovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
13: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
0: A tot això i en relació al Pròxim Orient, la Comissió Europea ha garantit que està en contacte amb el govern espanyol per la situació dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila. Malgrat tot, el portaveu de l'executiu comunitari, Anouar El Anouni, ha tornat a advertir que aquesta missió humanitària posa en risc els seus participants i l'ha desaconsellat. Tot plegat, mentre la Global Sumut Flotilla ha denunciat que forces israelianes han intentat interceptar quatre vaixells que estan en ruta a la vora de la costa de Grècia per unir-se al comboi humanitari principal. Els dos activistes, empresonats i en vaga de fam des de dissabte, passaran avui a disposició judicial mentre la fiscalia israeliana n'allarga l'arrest com a mínim fins demà i els acusa de col·laborar amb Hamas. Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. En les darreres hores, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
14: doncs, expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. El que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està el secret de sumari, és el que es pot avançar.
15: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana, i per tant poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
0: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
16: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o l'Hospitalet.
0: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre els dos. El cas està sota investigació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense víctimes al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir dilluns, a primera hora del matí, a les portes d'un bar que ja havia estat tancat anteriorment per funcionar com a after sense llicència. Els veïns van alertar de diversos trets i quan hi van arribar els Mossos només hi van trobar 5 beines de bala. Per ara no consten ferits ni s'ha fet cap detenció. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, el cas podria estar vinculat amb assumptes de drogues. Fonts policials asseguren que el bar és un punt de reunió de persones amb antecedents d'activitats delictives. 7 persones identificades per irregularitats i 3 establiments amb diverses infraccions. És el resultat de l'operatiu Campai que s'ha dut a terme al Vallès Oriental. Un d'aquests establiments acumulava 12 denúncies per atemptar contra la salut pública, per una mala manipulació d'aliments o pel tractament incorrecte de dades personals. Ens ho expliquen els companys de Vallès Oriental Televisió.
17: En un comerç s'hi ha trobat un llit on dormia un treballador en situació irregular, i en un altre establiment s'ha detectat que el cablejat elèctric del supermercat estava manipulat amb una connexió il·legal. Aquests fets s'emmarquen dins del dispositiu Store Campai, una operació que els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dilluns amb la col·laboració de la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil. Tot plegat per posar ordre en comerços que acumulen queixes o presenten indicis d'irregularitat.
18: Des de Prefectura de Mossos d'Esquadra estem treballant en tots els àmbits de la multireincidència, no només en el tema de via pública i furts i patrimoni, sinó també en els comerços o en tot allò que estigui relacionat amb aquest tipus de delinqüent actiu.
17: La Guàrdia Civil s'ha encarregat de revisar l'etiquetatge d'aliments i begudes, detectant que en molts casos no hi figurava la traducció al castellà dels ingredients. Paral·lelament, inspectors de treball i de la Seguretat Social han participat en el dispositiu, encarregant-se de requerir documentació i d'intervenir davant de possibles irregularitats.
0: Han trobat morta una interna a la presó de Ponent, segons ha explicat el Departament de Justícia, que descarta que es tracti d'un suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort. Fonts penitenciàries apunten a una possible sobredosi. La interna va tenir un vis-a-vis diumenge al matí i va ser trobada als lavabos del pati morta a la tarda.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Amb 9 minuts arribarem a 7:45 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
19: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències: contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
20: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
19: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
0: La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns, quan visitarà un Rayo que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. El Barça treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Ullevål Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin, deia, entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. També s'han sortejat els emparellaments de grups a la fase d'ascens a la Segona Federació. El vencedor de l'eliminatòria catalana s'haurà d'enfrontar al guanyador de la gallega. De moment, ja hi ha 2 equips catalans classificats, el Cornellà i el Badalona. I en la darrera jornada es disputaran les 2 places que queden per adjudicar l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. I el Barça ja coneix el camí a la final a 8 de la Copa del Reial d'Handbol, la Copa del Rei d'Handbol, que es disputarà a Alacant d'aquí a un mes. Els blaugranes començaran la defensa del títol contra el Valladolid. En cas de superar els quarts, es disputaran el bitllet per a la final amb el vencedor del duel entre el Nava i el Conca. Per altra banda, del quadre, els possibles rivals a la final sortiran dels duels Irún, Torrelavega i Alacant, Osca. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa tots els detalls el David Navarro.
21: A
1: la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriac, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
21: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
1: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
3: La xarxa de comunicació local.
22: Sabies que...
23: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 5 de maig. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. De seguida abordarem aquest impacte en conversa amb Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura, la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert d'homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre, sota la direcció de Xavier Puig. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, retencions habituals al nus de la Trinitat, també cues a les dues rondes en sentit Llobregat, i la ronda litoral pateix un quilòmetre d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès, destaquen 5 quilòmetres de lentitud a l'AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. I pel que fa al temps, després de la traca de ruixats d'ahir dilluns, arrenca aquest matí amb més fresca, això sí, i núvols, enganxats a la Catalunya central, a les comarques de Ponent, també a Girona i a les valls del Pirineu. Ja de cara al migdia cauran els primers ruixats a la costa barcelonina i a la Costa Brava. I de cara a la tarda s'esperen noves tempestes que descarregaran amb força. La temperatura no variarà gaire i no farà tampoc gaire calor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diuen, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
2: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
2: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada a bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Un govern català que millorarà un centenar de corredors de busos interurbans amb un seguit d'actuacions urgents xifrades en gairebé 22 milions d'euros. El Pla de Xoc 2026 per a la millora del servei d'autobusos interurbans s'ha presentat a l'estació de Granollers i des d'allà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha deixat clar que aquest pla no atura res en relació a l'elaboració del mapa de serveis que haurà de definir les noves necessitats del transport públic. És una informació de Vallès Oriental Televisió.
4: Donar resposta a la demanda creixent de l'autobús. Aquest és un dels principals objectius del nou Pla de Xoc 2026 per la millora dels serveis d'autobusos interurbans que s'ha presentat aquest matí a l'estació d'autobusos de Granollers. Un pla del govern català que preveu una inversió de 21,5 milions d'euros per fer front al dèficit del servei actual i dur a terme mesures per millorar, entre d'altres, les freqüències i els recorreguts. Gairebé un centenar de línies arreu de Catalunya se'n veuran beneficiades i durant els pròxims mesos des de la Generalitat treballaran amb els ajuntaments les millores concretes que es faran a cada corredor.
5: Continuem treballant per veure què necessita Catalunya en el futur, per tal de poder oferir conjuntament, a nivell institucional i amb el sector privat, el millor servei possible.
4: Un reforç que, tot i que encara s'ha de definir amb accions concretes, es celebra des de l'àmbit local.
6: Una molt bona notícia acollida des del món local i des dels municipis amb els braços oberts i, sobretot, també per ciutats com Granollers, fent extensiu a moltíssimes d'altres.
4: Paral·lelament, el govern ha aprovat un decret llei que vol donar resposta a altres reptes del transport interurbà. Aquest té com a objectiu descarbonitzar la flota de vehicles, reduint gairebé a la meitat l'impacte de CO2 d'aquest transport amb la incorporació de 1.900 vehicles elèctrics i híbrids de cara al 2029.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, l'àrea de Terrassa i la de Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu veuen bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
8: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
7: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar, mentrestant, d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
9: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: Doncs el que us apuntàvem ara mateix, en aquest context, torna a prendre força aquesta proposta que han fet 5 governs, entre els quals el d'Espanya, i que van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, la de crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. L'objectiu és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms. Per entendre què es pot fer realment i fins on pot arribar la Unió Europea en aquest sentit, parlem amb Roberto Gómez Calvet. Ell és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
10: Hola, buenos días.
1: Quan parlem d'un impost europeu i fins i tot temporal als beneficis extraordinaris de les energètiques, de què estem parlant exactament? Quin tipus de tribut o taxa hauria de ser?
10: Bueno, estamos hablando de una medida temporal, una medida acotada en el tiempo y una medida que estuviera o que esté claramente relacionada con esos beneficios caídos del cielo, beneficios extraordinarios que por la coyuntura actual determinadas empresas están experimentando y están beneficiándose. En todas las guerras y en todos los conflictos siempre hay ganadores y perdedores y algunos que a lo mejor no lo han buscado. Las propias energéticas a lo mejor no están buscando unos beneficios extraordinarios, pero se da la circunstancia que a lo mejor son fabricantes, son productores, por ejemplo, empresas del norte de Europa que son ricas, que tienen países que son ricos y que tienen gas y que tienen energías y están viendo que su misma producción de otros meses en este contexto se está vendiendo a un precio el doble que y sus beneficios son el doble. Lo que se está buscando es que esos beneficios volverlos a revertir a la sociedad porque si no al final están creando desequilibrios.
1: Tenint en compte que la fiscalitat és competència de cada estat, realment la Unió pot impulsar un impost així o només pot recomanar-lo? És a dir, què és viable i què no ho seria, no?
10: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y la, el abanderado de este tipo de impuestos.
1: Dues preguntes molt ràpides, si us plau, Robert Gómez Calvet. Una primera, si aquest impost o aquesta recomanació es fes, com se'n beneficiarien, ho dic, vull anar molt ràpid i se m'entrebanca la llengua, com se'n beneficiarien les famílies, les pymes i els autònoms?
10: Bueno, si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia, y no pasando lo peor, sino también que pueden perjudicar a la economía, porque si se producen despidos, si se producen bajadas de actividad, eso al final es perjudicial para toda la sociedad.
1: I ara sí, acabo amb una darrera pregunta. Ho dèiem, ho explicàvem ara a la nostra audiència. Aquest trencament de la treva entre Estats Units i l'Iran ha fet disparar el preu del petroli de manera sobtada, sobremanera. Fa pensar això, que aquesta escalada pot anar encara més i, per tant, pot haver-hi una inflació desmesurada, no sé si parlant fins i tot d'estagflació, que ara es parla d'això.
10: Pues podría darse el caso. Lo que se busca aquí es evitar que un factor concreto, el factor de la energía, pueda producir una inflación generalizada. Entonces, estas medidas y estos beneficios deberían revertir para que esos determinados consumidores que la necesitan y que después lo van a transmitir al resto de productos en inflaciones de segunda vuelta, no se produzcan. Y ese sería el reto. El reto sería que no se generalizara esa inflación, que tiene un origen en un factor, en un motivo concreto, y es el alto precio de la energía. Y ese sería un poco el reto.
1: Roberto Gómez Calvet, gracias por atendre'ns y bon dia, que vagi molt bé.
10: Gracias a vosotros.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Aquest dilluns, a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També deixa clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
11: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
12: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre que el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
13: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o l'Hospitalet.
1: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I en clau judicial, l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes. Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat en el cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre ha negat haver format part de cap òrgan de contractació i ha aclarit que l'únic que volia era que les mascaretes arribessin el més aviat possible.
14: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
15: No conocí ninguna.
14: ¿Con anterioridad?
15: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
14: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
15: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
1: Minuts per arribar a les 8 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
16: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
17: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
16: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: Prop de 200 famílies de Santa Margarida de Montbui pateixen des de fa setmanes incidències en el subministrament elèctric. Les administracions i la companyia treballen ara per posar-hi una solució. És una informació de Canal Taronja Noia.
18: Els afectats apunten a l'esclat d'un transformador antic i a diverses actuacions a la xarxa com a origen de les incidències, que han comportat pujades de tensió i interrupcions del servei.
19: Que va començar anys enrere i el problema està aquí darrere nostre, aquest transformador, que és antic, molt antic, i s'inunda.
18: En alguns casos, aquestes anomalies han tingut conseqüències importants dins dels habitatges, amb aparells malmesos i situacions de risc que han generat inquietud entre els veïns.
20: Bueno, va flotar ruta i va flotar bombillas, la gent estava molt assustada. La gente salía a las escaleras diciendo, oye, que me ha explotado las bombillas, oye, que me ha explotado el router, que es que ha salido despedido. O sea, fue una subida que tenemos contadores que había llegado a 450, ¿eh? Había subido la tensión, o sea, para haber pegado fuego a medio barrio.
18: Davant aquesta situació, els veïns es van concentrar davant l'Ajuntament per fer visible la problemàtica, mentre que el consistori ha impulsat una comissió de treball amb la companyia elèctrica i els afectats per trobar una solució. Els veïns també reclamen compensacions pels danys ocasionats. Segons les darreres previsions, la solució tècnica que inclouria el trasllat d'un transformador podria permetre estabilitzar el servei abans de Sant Joan, tot i la complexitat de l'actuació.
1: Música. La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i de l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. I el Barça ja treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Olevol Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. Els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. I arribarem a les 8 parlant-vos de cultura, perquè el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa més detalls el David Navarro.
3: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
21: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
3: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Ho analitzarem a fons tot seguit en conversa amb Pablo Aguiar, director de Fundipau. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
1: Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació.

0: entre la direcció de l'empresa i representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten en bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanc i blaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només a 2 punts per sobre de les posicions de descens. La pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant ens preocupa saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí molt carregat. De fet, els accessos a sud són on hi ha més problemes. De fet, per exemple, la 2 mateixa, entre Cornellà i el Papiol, hi ha 12 quilòmetres en sentit Barcelona. L'entrada per la Diagonal tampoc s'escapa i, per tant, tenim problemes a Sant Just, a Sant Feliu i a la zona de Sant Just d'Herbert, com dèiem, en sentit la Diagonal, però de sortida també aturades entre Sant Feliu i el Papiol. Pel que fa a la C-17, a la C-31, i aturades a Gavà, també a l'Hospitalet, també en el cas de la C-32 a Sant Boi i Cornellà, i com veieu la situació molt complicada en aquest punt, però els accessos nord, tot i que els punts de lentitud són els habituals, també presenten aturades, per exemple, a la P7 a Barberà amb dos sentits o a Sant Cugat en sentit Girona. En el cas de la C-17, els túnels de Vallvidrera aturades en sentits rondes, a la C-17 a Mollet, cap a Barcelona, a la C-31 a Badalona i a la C-58, que en aquests moments és la via més carregada perquè s'atura en el cas de la Terrassa, a Montcada i en sentit Trinitat, i també la C-33. Per tant, matí intens, no baixeu la guàrdia i sobretot molta precaució.
0: Doncs tanquem portada amb el temps. Per no perdre el costum, avui tornarem a sentir tronar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. Això succeirà aquesta tarda en alguns municipis al voltant del migdia. Però no passarà ara. De fet, el que sí que podem dir d'hores d'ara són dues coses. Una, que fa més fred que ahir. Ha baixat la temperatura i déu-n'hi-do a les valls del Pirineu o en alguns racons de la Catalunya central. A hores d'ara baixem dels 5 graus de temperatura. Segon element, doncs que justament a la Catalunya central, totes les valls pirinenques, gran part de Girona, desperten amb núvols baixos i boires. Déu-n'hi-do si són extenses a hores d'ara en alguns indrets de l'altiplà central o les valls pirinenques. Aquestes boires es desfaran, però en el seu lloc començaran a créixer els núvols de tempesta que ja al voltant del migdia deixaran les primeres gotellades o ruixats, primer entre les muntanyes del Garraf, de l'Alt Penedès, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Maresme, la Selva, i ja al llarg de la tarda, a partir de les 3, 4, 5 de la tarda, reguitzell i festival de llamps i trons a molts indrets del prelitoral de la Catalunya central, del Pirineu i del Prepirineu. Compte amb les tempestes que acabaran caient a l'Ebre, fins al mar. I com va passar ahir, cap allà a les 8, 9, 10 del vespre, aquestes tempestes també arribaran a l'àrea de Barcelona i cap a la Costa Brava. Per tant, un temps molt traïdor. N'estem ben pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diu, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellver.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
0: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i també la reforma de l'estació de Montcada de bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Més enllà del transport públic, també hi ha queixes per l'estat d'algunes carreteres. És el cas del Pallars Sobirà. Els alcaldes d'aquesta comarca s'han trobat al Port de la Bonaigua per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual d'aquesta via, clau per a la comunicació amb la Vall d'Aran. Els batlles denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que, segons indiquen, ha deixat els veïns i els treballadors del Pallars en una situació de desavantatge crònic. La situació és crítica, diuen, ja que uns moviments de terres recents, que van començar amb una esllavissada al febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions urgents contra la construcció del túnel de la Bonaigua per comunicar el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran. En parlen Carlos Isús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i els alcaldes de l'Alt Àneu i Llavorsí, Josep Rossell i Josep Vidal.
6: Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de seguir una realitat, perquè la comunicació per mitjançar del port hem vist i estem veient que no funciona.
7: Sempre acabem gastant només els diners amb Rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
8: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres, com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
0: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
10: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
9: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Ho sentíem ara, eh? Catalunya té potencial industrial per entrar en el nou cicle europeu de defensa, però també té una tradició pacifista profunda i una opinió pública que prioritza l'habitatge, l'educació i la cohesió social molt per sobre de la despesa militar. Entre un relat institucional que parla d'oportunitat i una societat que mira cap a altres urgències, hi ha un debat que cal fer. Per això busquem el contrapunt amb Pablo Aguiar, que és director de Fundipau. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, eh? Catalunya té una tradició clarament antimilitarista, tot i que ho sentíem. Potser les generacions més joves tenen una percepció encara lleugerament diferent. Potser tendeixen més a propiciar o estar a favor de la indústria de la defensa, però, en canvi, el president de la Cambra parla de la necessitat que Catalunya perdi la ingenuïtat si vol convertir-se en un vector de reindustrialització. Què hi responeu des de Fundipau?
11: Bé, la veritat és que la ingenuïtat em sembla més aviat seva, no? Hi havia una persona molt valuosa, Martínez Gottman, en termes pacifistes, que sempre deia: els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementar any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible, i és el que està passant en els darrers temps, és el que de manera molt dràstica s'està produint en els propers 4 anys d'Europa, i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies que abans estava comentant, habitatge, sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per la població.
0: Per tant, els defensors de la indústria dual asseguren que no és fer armes, sinó impulsar tecnologia, innovació i ocupació. Des del vostre punt de vista, entenc que aquesta distinció, no sé si us sembla massa real o més aviat una manera de fer un més digerible el debat o un gir que en el fons és militar, no?
11: És un terme molt eufemístic, perquè la tecnologia avançada en alta tecnologia informàtica té un ús civil, majoritàriament, i tot el que té a veure amb una tecnologia que s'anomena dual és perquè el que té és la possibilitat de fer-se servir en termes militars. I per tant, és aquesta la utilització principal que tenen. Malgrat dir que és despesa militar clara i oberta, doncs comporta un risc en termes d'opinió pública que prefereixen intentar evitar.
0: Acabo. Una part del debat sobre la indústria dual té a veure, sens dubte, amb el control democràtic, no? És a dir, qui decideix què es produeix, amb quins criteris i amb quins límits. Catalunya està preparada per garantir transparència i control en un sector que, per definició, opera amb força opacitat?
11: Bé, opera amb molta opacitat i, a més, requereix d'una inversió pública molt important, i que, per tant, estem parlant de que estem detraient recursos que ara són molt necessaris per a altres àmbits de la despesa pública i les anem a dedicar perquè, suposadament, en el futur rebrem un increment del que és la productivitat. I, òbviament, es tracta d'un sector en el qual majoritàriament s'intenta evitar què s'està produint, a qui s'està venent, i aquest tipus d'informació és vital per tal de fer un control democràtic.
0: Pablo Aguiar, doncs li agraïm moltíssim aquest contrapunt crític que ens ha ofert aquest matí. Gràcies i bon dia.
11: Gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump, de la seva banda, ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Una escalada bèl·lica, aquesta, que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5%, ara ho dic bé, fins als $114. Precisament, aquest impacte de la guerra en l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat i de la inflació i la baixada de la producció.
12: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
13: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
0: També ho ha valorat el Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
14: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables.
0: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Aquest dilluns a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. L'alcalde ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. Mentrestant, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i ha defensat la tasca de les forces de seguretat.
15: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. El que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
16: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
0: Justament el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme. I ha demanat no generar ni por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
17: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
0: I a les darreres hores encara hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I marxem ara cap a Girona perquè els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen, recordem-ho, millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
18: comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
19: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
18: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
0: I 5 persones residents de Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus, una malaltia respiratòria greu de causa desconeguda i que ja ha provocat 3 morts a bord i ha deixat una persona més en estat crític. És un virus transmès per rosegadors que es pot transmetre als humans mitjançant el contacte amb femta o orina de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades. El vaixell transporta 147 persones, 13 d'elles i un tripulant són espanyoles. El creuer porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. I el Barça ja treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Olebol Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I arribarem a 8:45 del matí amb Cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
20: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
21: I el mateix concert inaugural que tindrem a aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
20: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
0: I us expliquem una notícia que acabem de conèixer, i és que el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà ex aequo amb el Diari de Sabadell. El Premi Nacional d'Honor ha recaigut en l'empresari i locutor radiofònic Justo Molinero. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell en la segona cerimònia consecutiva que tindrà lloc fora de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. A tot això, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els efectes negatius per a les polítiques socials que veu en aquest eventual gir d'inversió. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Resulta molt inversemblant pensar que incrementar any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies, habitatge, sanitat o educació.
1: Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
3: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
1: Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Ho acabem de saber. El programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà Exaequo amb el Diari de Sabadell. Els premis es lliuraran el 19 de maig. I dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. Avui, la flama del Correllengua agermanat arriba a l'Alguer, després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una 80a de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí, el pas següent serà Brussel·les, aquest dissabte 9 de maig, Dia d'Europa, quan la flama es plantarà davant del Parlament Europeu. En parlarem tot seguit amb Pau Emili Muñoz, portaveu del Correllengua agermanat 2026.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts i mig de 8:45 del matí. És el nostre tema de portada. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Seguim, doncs, parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Ens ho amplia en Jordi Casino.
6: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
7: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
6: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: En aquest sentit, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els perills d'aquesta escalada d'inversió en indústria militar en detriment de sectors com l'habitatge, els transports o la sanitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementar any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I és el que està passant en els darrers temps, és el que de manera molt dràstica s'està produint en els propers 4 anys d'Europa, i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies, a habitatge, habitatge, sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per la població.
1: Doncs parlant d'escalada bèl·lica, l'Orient Mitjà ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als 114 dòlars. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat en la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
8: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: També ho ha valorat el Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
3: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues del Llobregat. Aquest dilluns a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. L'alcalde ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. Mentrestant, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i ha defensat la tasca de les forces de seguretat.
9: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
10: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Just el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
11: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I a les darreres hores encara hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està ara sota investigació.

0: Menys d'un minut per arribar a 8:45 del matí, els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. El comitè exigeix una negociació real i efectiva i es mostra contrari al fet que els increments salarials d'una empresa privada es carreguin, diuen, a diners públics provinents dels impostos de la ciutadania. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
2: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
1: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
0: I 3 centres educatius de l'Urgell han comunicat al Departament d'Educació la seva voluntat de no participar en el pla pilot que preveu la presència d'un mosso de paisà als instituts. Els centres que ho han demanat són l'Institut Costa Freda de Tàrrega, el Ribera d'Ondara d'Agramunt i l'Oplà d'Urgell de Bellpuig. El pla pilot també incorpora un quart centre de la comarca, l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, la direcció del qual declina pronunciar-se sobre si manté o rebutja la seva participació en el pla. I la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha anunciat que el govern aprovarà una línia de finançament addicional de 55 milions d'euros per ajudar els serveis socials dels ajuntaments. D'aquesta manera, els permetrà demanar ajudes que destinaran a serveis com, per exemple, l'atenció domiciliària o reforços en l'àmbit de la infància. També permetrà ajudar en els dispositius extraordinaris que s'han habilitat en el procés de regularització de les persones immigrants. Així ho ha explicat la consellera Martínez Bravo.
3: Reivindiquem aquesta necessitat en l'àmbit social de coordinar-nos, de recolzar el món local, perquè no se'ns oblida que l'àmbit local, els alcaldes i l'alcaldessa estan a la primera línia, són els que estan centrats veritablement en l'atenció de les persones i el govern de la Generalitat està totalment compromès a estar al seu costat i finançar els serveis públics perquè puguin tenir aquest component d'excel·lència al qual aspirem i caminem dia rere dia.
0: 6 de cada 10 persones amb asma greu no controlen la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida. Tenen una probabilitat alta de fer una baixa laboral un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 5 de maig, les especialistes fan una crida als pacients a seguir els tractaments i demanen a les administracions protegir els més vulnerables. Per exemple, lliurant els entorns escolars del trànsit rodat. En té més detalls la Maite Polo.
4: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
5: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica y asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo, efectivamente, a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
4: Aquesta primavera i la passada, l'elevada pol·linització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
0: I abans d'arribar a les 9 en punt, és temps dels esports, com sempre, com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Un Espanyol i un Girona que estan una mica més a prop de les places de descens.
6: Sí, l'Espanyol és a 3 punts i el Girona a 2, tot plegat després de la victòria del Sevilla ahir davant la Reial Societat en la jornada, en la 34a jornada de Lliga. Una victòria que ha deixat, com dèiem, ha complicat la situació dels equips catalans, de tots dos. Els blanquiblaus són ara 3 punts per sobre del descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús, que és qui marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, 2 per sobre del descens i a 4 dels desitjats, 42, en què se fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. Barça, Reus i Vilassana jugaran aquesta setmana els títols de les Champions masculina i femenina d'hoquei patins. Les fases finals es disputaran de manera conjunta a la localitat portuguesa de Coimbra. Els blaugranes no debutaran fins dijous en els quarts de final contra l'Sporting de Portugal. L'equip, que arriba a la cita després de tancar la fase de grups en la segona posició, viatja amb la intenció de sumar el títol continental per 23a vegada en la història de la secció. Sergi Aragonès i Marc Grau expliquen com ho afronten.
7: És terra hostil, no? El Sol dirà que ja hi haurà més gent de la seva part, però també crec que l'última que va guanyar el Barça la va guanyar en territori Portugal, no? Llavors és un al·licient més a anar convençuts de que es pot fer. Anem a tornar el títol cap a Catalunya i penso que amb l'ambient no ens ha d'influir per res.
8: Crec que hem fet una fase regular de la Champions molt bona. Teníem moltes ganes, ja que l'any passat no vam poder estar-hi. I res, anem amb molta confiança, estem treballant molt bé totes aquestes setmanes. Al final era un objectiu que teníem des d'agost i aquí som.
6: I el CPA Olot ja és a casa després d'aconseguir un nou èxit, l'hora a l'europeu de patinatge. És el 18è títol continental que suma l'equip de la Garrotxa, que ara vol arrodonir aquesta temporada, guanyant també el Mundial. La patinadora del conjunt olotí, Júlia Casadevall, confia que la coreografia Soc Addicta encara sumarà més metalls aquest curs.
9: Sí que hem pogut veure, doncs, que durant la temporada ha anat molt bé, que tots els resultats han sigut, doncs, òptims, per dir una manera, i a l'europeu sí que és veritat que hi havia els italians que s'incorporaven a la competició i sí que potser estaven una miqueta més nerviosos en aquest sentit per veure com serien aquests balls i com els puntuarien, i la veritat és que, doncs, ha sigut un resultat molt bo igualment, i ja veurem el Mundial a veure què acaba passant, però sí que és veritat que seguim tenint una diferència molt gran amb l'anterior.
6: L'Olot és un dels èxits del patinatge català en aquest europeu. 8 medalles catalanes, 4 de les quals han estat d'or.
0: Caram, sí. Només hem de felicitar-les, no?
6: I tant.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
6: Que vagi molt bé. Fins demà.
0: I en cultura us expliquem que avui la flama del Correllengua Agermanat arriba a l'Alguer després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una vuitantena de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí el pas següent serà Brussel·les, el 9 de maig, Dia d'Europa. La flama es plantarà davant del Parlament Europeu per reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Per començar a fer balanç, abans del punt final definitiu, parlem amb Pau Emili Muñoz. Ell és portaveu del Correllengua Agermanat 2026. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
10: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Avui, ho deia, la flama arriba a l'Alguer després de 1.500 quilòmetres i una mobilització massiva. Quin balanç en feu? Quina fotografia deixa aquest Correllengua sobre l'estat d'ànim del país i de la llengua, està clar?
10: I de nosaltres creiem que el Correllengua, la gràcia que té, sobretot, és que ha estat una iniciativa que ha nascut de manera propositiva, no? I sempre pareix que els catalanoparlants ens mobilitzem quan ens ataquen en temes lingüístics i, per tant, fas una manifestació per defensar-te i sempre es defensa la llengua i tal, que això, òbviament, s'ha de fer. Però també trobava a faltar una iniciativa que fos això, de caràcter propositiu, lúdic, festiu, que convidés a participar tothom, i crec que això ha agradat molt a la gent. I a cada poble que passàvem hi havia centenars de persones volent-ho sa flama, participant en els actes. Hi havia pobles que només et travessaven pel mig sense fer parada i tot així, hi havia gent esperant només per veure la flama passar, i la veritat és que ha estat molt, molt emocionant tots aquests dies.
0: Pau Emili, el recorregut culminarà el 9 de maig davant del Parlament Europeu. Quin valor té portar la flama i el missatge al cor de les institucions europees? Què pot aportar un gest tan visible en un moment polític com l'actual i esperant que el català sigui oficial a Europa?
10: Bé, en realitat, és a dir, es Correllengua, nosaltres el vam pensar fins a l'Alguer, que és el darrer territori de parla catalana que ens faltava per acabar el Correllengua, i després sí que se m'ho va proposar això d'anar a Brussel·les, i clar, és a dir, els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins Europa, se parla una llengua que és el català, i el català no és oficial a Europa, i això... però és que és una cosa que hem assumit com a normal, i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors, un arreglant de l'oficialitat d'Europa, crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita, i per tant, com ho van proposar en allà per fer un darrer acte, etcètera, m'ho va aparèixer una idea fantàstica i estem molt contents de poder anar.
0: Doncs nosaltres ho seguirem també i contents de que hi pugueu anar. Pau Emili Muñoz, gràcies per atendre'ns i bon dia, bona feina.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I en l'àmbit de la comunicació us expliquem una notícia que hem conegut aquest matí, i és que el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà ex aequo amb el Diari de Sabadell. El Premi Nacional d'Honor ha recaigut en l'empresari i locutor radiofònic Justo Molinero. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell, en la segona cerimònia consecutiva que tindrà lloc fora de Barcelona. Doncs amb aquesta bona notícia per la part que ens toca, us diem adeu fins demà a les 7 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adeu-siau.

Hola, molt bon dia, sieu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posat les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs convidarem, com és habitual, a la nostra companya, en aquest cas la Carla Ramos, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida aquí a casa nostra. Després, avui parlem del Tardeo que organitzarà, que bé, ja ho tenen tot apamat, Mollet contra el càncer. Serà per commemorar aquests 11 anys aquí a casa nostra i tindrà lloc, ja podeu anotar l'agenda, dissabte, dia 23 de maig, doncs Tardeo en el Mercat Vell a partir de les 8 del vespre. Ara en parlarem amb l'Anna Mandiola perquè ens expliqui com ho tenen tot organitzat. Després tindrem a l'Espai de Cultura Viva, també tindrem el tast. A l'Espai de Cultura Viva, ja sabeu que ens permet visitar el territori a través a través d'aquests personatges gegants, els diables, és a dir, amb aquests elements de cultura popular catalana que tenim al nostre territori. Avui en el tast ens acompanyarà en Paco Illescas. Ell és agent de la propietat immobiliària i li hem plantejat de parlar del pla local d'habitatge per saber quines són les aportacions que com a professionals poden fer en aquest pla. I a la recta final del programa tindrem l'espai del col·leccionisme. Parlarem amb Montserrat Cabarroca i avui ens proposa traslladar-nos fins a Astúries per parlar del Museu de la Cuchilleria de Taramundi. Bé, tot això en el dia d'avui, al nostre magazín. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla, com estem?
1: Bon dia, Emma.
0: Anem a comentar temes d'actualitat i ahir és que teníem consellera aquí a casa nostra, oi?
1: Doncs sí, exactament. Parlem d'una inauguració que s'ha produït aquest dilluns a Mollet i és que s'ha inaugurat la nova llar residencial al Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. Com apuntaves, l'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet. El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La gestió del centre recau en la Fundació Sanitària Mollet, que ha liderat el desenvolupament del servei amb la voluntat de garantir una atenció centrada en la persona. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que és una sort i un orgull comptar amb aquesta residència perquè millorarà la vida de la gent.
2: És una sort, és un orgull i també per nosaltres un enfortiment del propòsit institucional que és el de millorar la vida de la nostra gent. Aquest és un dispositiu extraordinari, ben finançat per part del departament, uns equipaments extraordinaris al centre de la vila que donaran molt bona resposta, no només a les persones que hi visquin, a les persones que estiguin aquí, sinó també a les seves famílies, a la seva comunitat, a l'entorn, normalitzaran una dignitat de vida d'una manera, a més, que com pensem ha de ser millorant la beneficència, millorant el bé comú i d'una manera justa. Per tant, contents i orgullosos de que hagi estat possible.
1: Com dèiem, aquesta inauguració estava presidida per la consellera de Drets Socials i Inclusió i, de fet, des de la Generalitat de Catalunya han refermat el seu compromís amb l'autonomia i la dignitat de les persones i han remarcat la importància de projectes socials. De fet, la consellera ha recordat que en els pròxims dies s'ha d'aprovar al Parlament l'addenda del contracte programa per posar a disposició dels alcaldes un finançament addicional de 55 milions d'euros, dels quals 51 milions estaran destinats a serveis socials. Pel que fa a la nova llar residencial, aquesta disposa de 24 places pensades per oferir un entorn segur i adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat. Actualment ja hi viuen 8 persones, mentre que la resta de places es troben en procés d'adjudicació.
0: La veritat és que sí que és una molt bona notícia per als usuaris i usuàries que disposaran d'aquestes places i també per la tranquil·litat que donen les famílies. Més coses, Carles.
1: Doncs seguim parlant de bones notícies, però ara en l'àmbit esportiu, i és que el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. La fita s'ha confirmat en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs Grup C disputada a Sant Celoni, on els molletans han tornat a obtenir una meritòria segona posició, un resultat que els ha permès revalidar la plaça aconseguida en la primera jornada celebrada a casa, a Mollet. El president del club, Nicolás Escribano, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest nou ascens, especialment tenint en compte que l'equip ja va pujar de categoria la temporada passada.
3: Molt contents, la veritat, que aquest any, ja l'any passat, que estàvem, diguem, a la quarta divisió, vàrem pujar a tercera, i aquest any era el primer any que participàvem a tercera. I, bueno, dintre dels objectius, per mi el principal no era tornar a pujar, perquè era molt d'hora encara per pensar en això, pel que passa que vam tenir una primera jornada magnífica, vam quedar segons, pujant els dos primers, i ens vam presentar aquesta jornada a Sant Celoni amb l'objectiu ja d'intentar conservar la segona posició i pujar de categoria una altra vegada, i bueno, va ser un èxit, així va ser. Van quedar segons també, el Canalet és primer, i són els dos clubs que pugem a segona divisió.
1: El Campionat de Catalunya de Clubs reuneix equips d'arreu del territori en una competició que posa a prova el nivell global de cada entitat en totes les disciplines de l'atletisme. En aquest context, el Club Atlètic Mollet ha protagonitzat una progressió destacada, amb dos ascensos consecutius que l'han portat a només dues temporades de la categoria D a la B. Amb aquest nou ascens, el Club Atlètic Mollet confirma el seu gran moment i, de fet, el president ha avançat que el pròxim objectiu és consolidar-se en aquesta nova categoria i continuar creixent esportivament. Així que, doncs, l'enhorabona pel Club Atlètic Mollet, doncs, per aquestes fites aconseguides.
0: Doncs sí, felicitacions des d'aquests micròfons i ja saps, Carla, ja ens agraden notícies així positives demà
1: doncs
0: més.
1: Sí.
0: Si és possible.
1: Esperem que continuï, sí.
0: Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Anem a sentir el Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que es presenta molt variable, molt primaveral i molt del mes de maig. Un reguitzell de fenòmens meteorològics. Aquest matí, núvols baixos i boires que hi haurà cap a la Catalunya central, també a molts racons de Girona o de les valls del Pirineu, i ambient fresquet. I de seguida, aquestes boires s'aniran aixecant, però en canvi apareixeran núvols de tempesta que aquesta tarda acabaran descarregant a gairebé tot Catalunya. Les més fortes de tamborinades les tindrem a les comarques de Ponent i de l'Ebre. Però ja avançada la tarda i aquest vespre, aquests ruixats afectaran també la costa. De fet, al voltant del migdia també hi haurà alguna traca de ruixats entre la costa barcelonina i la banda de la Selva o el Gironès. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I tot seguit els dimarts tenim a l'Espai de Cultura Viva, visitem territori a través de la cultura tradicional popular catalana, així que endavant els companys.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: I Cultura Viva fa la darrera parada a Valls amb el Lluís Musté, però en aquesta ocasió ens parla sobre els diferents colors que formen part de les colles, de totes les, de la mulassa, de l'os, els cavallets, el calçot, la geganta quaresma, el lleó, també del drac i el bou. També ens li preguntem que, com està sent i com ha estat doncs, a construir i formar part d'aquestes figures, com han estat doncs, la seva creació, també la seva dedicació i la seva il·lusió doncs, que per formar part doncs, d'aquestes colles i d'aquests elements de gegants. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el lleó, el drac, el bou, la mulassa, el calçot, el cavallet, la quaresma, no sé, segurament que ens deixem algun element més. Tots els colors que envolten aquests elements, els fratges, parlant-nos una miqueta dels colors, són tots iguals, van canviant, cadascú, cada colla o cada element té els seus colors...
5: Sí, cada colla té els seus colors. El drac són verds, la mulassa, el to de la mulassa és aquell to del vestit d'ella, perquè els portadors van vestits de traginers, van vestits amb uns pantalons blaus i una camisa també blavosa ratllada, vull dir que tampoc... No tenen uns colors concrets, però el color de la mulassa és el color d'ella, el color aquest morat, vermell vellut, diguéssim, del vestit de la mulassa.
4: Sí.
5: El cas del bou, el bou és marró, ell. Però els portadors sí que aquí porten una roba fúcsia.
4: Mm-hmm.
5: Nosaltres també portem l'àliga de la ciutat.
4: Sí.
5: Aquesta no l'han fet en altres, però som els portadors de l'àliga de la ciutat i dels gegants de la ciutat. Aquí, en aquest cas, els portadors van amb els colors blanc i negre, que són, representen les plomes.
4: Molt bé.
5: I aquests vestits són històrics, els vestits de l'àliga són històrics. Hi ha fotos des de finals del 19, ja hi ha fotografia, i els vestits que porten els aligons, que són aquells nens que ballen per sota les ales de l'àliga, aquells vestits encara són... N'han fet de nous, però tenim els històrics, tenim els vestits que van estar actuant fins a les fotografies del centenari de la batalla del Pont de Goy,
4: sí.
5: Que surten, que es va fer una gran festa, l'àliga i els aligons, aquells vestits encara hi són. Són els mateixos que surten a la fotografia. Sí, i allí els colors són això, és el blanc i el negre, perquè representen les plomes.
4: Les plomes de l'àliga.
5: Colors molt concrets, doncs els tenim, per exemple, amb el ball de la primera, aquesta dansa, una dansa feta només per canalla, i són els colors de la ciutat. En aquest cas, el blanc i el vermell.
4: Bueno.
5: La moixiganga, quan recuperem el ball de la moixiganga, també passem els mateixos colors que el ball de la primera, que també era el blanc i el vermell, els colors de l'escut de la ciutat. Clar, cada cosa, cada element és molt diferent de l'un a l'altre, i els vestits també són molt diferents.
4: Lluís, ha canviat molt al llarg de la història, com comentaves, que aquesta recerca que heu fet, però ha canviat molt la manera de fer la cercavila, la manera de també de la pirotècnia, no? Tot en general ha canviat?
5: Home, sí, clar, que ha canviat, són molts anys.
4: Són molts anys.
5: Però ha canviat una mica a millor.
4: Molt bé.
5: Jo recordo els primers anys,
4: sí,
5: que costava molt. Quan havies d'ensenyar a ballar una dansa amb algú, costava la canalla que et venien de nou, els que després es ballaven les danses infantils o el bestiari petit. Hòstia, els costava d'ensenyar. Ara no costa gens. Venen, ho porten après de casa. La canalla ho veuen tantes vegades esmorzen cada dia amb el vídeo de les actuacions d'aquestes figures que les tenen amb el ninot de goma, que les fan els seguicis ells a casa seva i cada dia perquè mengin els hi enxufen allí al moment que balla l'àliga o que balla la molassa o que balla el bou o que balla el que sigui, que aquella canalla, quan te venen al local petits, escolta'm, els hi poses la música i com aquell que diu ja ballen. Això ha millorat molt per aquesta banda. També ha millorat molt el cas que la gent en fa. Els primers anys, hòstia, sortíem a fer la cercavila i passàvem una mica desapercebuts, eh? Vull dir, no, la gent s'ho mirava raro.
4: Sí.
5: No hi havia tradició, eh? Pensem que als anys 80 hi quedaven molt pocs elements, eh? Quedaven gegants en uns quants pobles, no masses. A principis dels 80 quedaven gegants en alguns pobles. De dracs pràcticament no n'hi havia. Hi havia el drac de Vilafranca, hi havia el drac de Sant Quintí, el de Sitges, que ja feia uns quants anys que estaven recuperats, però com a històric, hi havia el de Vilafranca i el de la Bisbal d'Empordà. I ja està. Valls no va deixar mai de tindre àliga, això sí, però no n'hi havia gaires més, eh? Hi havia l'àliga de Berga, hi havia l'àliga de Valls, hi havia l'àliga de Girona, i em sembla que la Bisbal també n'hi havia una. I para de comptar, no n'hi havia cap més. I ara, a tot arreu tenim uns seguicis fabulosos, però molasses hi havia la de Reus, eh? I més tard hi va haver les de Vilanova, i bueno, més tard, en molts anys, eh? Les de Vilanova es van destruir a la Guerra Civil, eh? Però després se van tornar a recuperar. I Solsona, i les Guites de Berga, que també són molasses, però ja està. O sigui que hi havia molt pocs elements. Aquí a Valls encara conservàvem l'àliga, conservàvem els nans, conservàvem els gegants i teníem les colles castelleres, que era el que feia molta festa al poble. Però jo de petit recordo, clar, jo tinc 66 anys, i jo recordo de petit, anaven uns quants nanos que portaven els caps grossos, una canelleta que portaven els caps grossos, i els hi donaven uns quants cèntims per portar el cap gros, però ells anaven així, ni ballaven ni res, portaven el cap gros. Recordo els gegants que els portaven el personal que treballava a l'Ajuntament, anàvem pel carrer desfilant i no hi volguessis de fer massa cosa, i l'àliga, que també era, ja li venia de família, de diverses generacions de portadors de l'àliga. Quan jo era petit, els aligons ja van desaparèixer, ja no hi havia aligons al voltant de l'àliga.
4: Sí.
5: I ja està, i això és el que hi havia. I Valls encara era dels pobles que tenien coses, perquè n'hi havia que no tenien res. Grans, eh? Els pobles petits, evidentment, que no tenien res, perquè els pobles petits, els seguissis, tots se'ls han inventat, perquè si no era una ciutat una miqueta gran, no tenia elements d'aquest tipus. Però les ciutats grans, que tampoc quedava res pels puestos. Clar, quan nosaltres recuperem l'any 81, recuperem el Vall de la Primera, i sortíem pel carrer desfilant i ballant, la gent ens mirava estranyat. Què són? Què fan? No havien vist mai una cercavila a Valls, eh? Hem vist les processons per les festes de la Candela, això sí, però tret de les processons, per la processó de Corpus i tot això, i allí veien els gegants i l'àliga, perquè els gegants i l'àliga sí, perquè aquests els coneixien, i a la plaça del Blat anaven a veure els castells, i ja està, no hi havia res més. Clar, quan veuen gent passant per allí, hòstia, què fan aquestes?
4: Què fan?
5: I l'any 80, i l'any 85, quan recuperem els diables, colló, aquests a més cremen. encara era pitjor. Passaven i cremàvem. Hòstia, era difícil, aquests primers anys. Clar, des de llavors, el que és ara, el teu punt de comparació és... Jo que ho he viscut, cony, quin canvi, en positiu. Ara, la pirotècnia s'ha complicat molt en burocràcia, La pirotècnia era molt fàcil, i ara la pirotècnia, escolta, m'has de tindre allí una persona, com aquell que diu, fixa, només fent papers. I, hòstia, això sí que s'ha complicat, eh? Sí, tot el tema de la seguretat, que segurament s'ha de fer, perquè potser sí, clar, els primers anys, les primeres colles que vam sortir, com que també teníem al darrere, érem colles que ja teníem entitats, una entitat al darrere, home, anàvem amb cuidado, i de coses ne van passar molt poques, però després, clar, van començar sortint-ne per tot arreu com a bolets, i sí, és veritat, si no es va amb cuidado, la pirotècnia és perillosa. I s'han de fer les coses ben fetes. Ara, la burocràcia que s'hi ha anat afegint al voltant, és pesadeta, eh? Això sí.
4: Dóna'm aquesta il·lusió, aquesta dedicació per les festes, en aquest cas, doncs, per aquests elements, Lluís.
5: Bueno, això va naixent i venint.
4: Perquè ens expliques, clar, si no t'agrada i no ho vius amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes, no construeixes, no us fas aquesta dedicació no. I ens expliques d'aquesta manera que ens està entrant en ganes d'anar i donar-te un cop de mà, construir un altre element.
5: No, a veure, això va venint tot sol, clar. En altres, el que és el meu cas,
4: sí.
5: Jo ballava sardanes. Des dels 12 anys a l'entitat ballava sardanes, l'entitat, fèiem això, hi havia res més. Anàvem a ballar sardanes, anàvem als concursos, teníem colles sardanistes, i jo ensejava la colla juvenil i la colla gran en aquell moment, a l'any 81, quan ens proposen de recuperar el ball de la primera. Nosaltres estàvem a l'any 81 a la comissió de les festes desenals, cada 10 anys quan se fan les festes de la Candela, es fa una comissió en què hi participen les entitats culturals, civils, de la ciutat. I nosaltres hi érem com a sardanistes, amb la pretensió de que durant 10 dies cada dia hi haguessin sardanes. Nosaltres anàvem per això, per fer doncs, força ballades de sardanes. I a dintre d'aquesta, pensa que el 81 són les primeres decenals en democràcia, eh? Les del 71, encara hi ha les fotografies que es veu com desfilava l'exèrcit pel poble, i en canvi les del 71 les del 81 ja estem en democràcia, ajuntaments democràtics, associacions de veïns que ja portaven uns anys treballant, intentant començar a recuperar coses a la ciutat, i tota aquesta gent s'incorporen a les festes de la Candela. Hi havia aquell bullici, aquelles ganes de recuperar el que fos, perquè havíem fugit de la foscor del franquisme d'aquells 40 anys. I en aquell moment, algú de la comissió de les festes de la Candela se li acut de recuperar el ball de la primera, perquè feia 30 anys, o sigui, feia per una banda 20 i per l'altra 30, que ja no es havia ni ballat el ball de la primera. I llavors, home, podríem recuperar aquesta dansa. I hi havia el representant de la nostra entitat allí i se'l van mirar amb ell. Home, podeu fer valtros que balleu, perquè tampoc hi havia ningú que ballés res, eh?
4: Sí.
5: Podeu fer valtros que sou els que balleu sardanes, podríeu recuperar el ball de la primera. I aquell, el Ramon, diu, home, doncs potser sí, ja ho consultaré. I ens ho diu amb la propera reunió de junta de l'entitat. Em diu, sí, home, sí, fem-ho. No en teníem ni idea de res, eh? Va vindre un director, el que en aquells moments era director de l'Esbar de Sant Cugat, el Salvador Melo, va vindre aquell home a coordinar-ho, perquè aquell home no ens podia ensenyar el ball de la primera, ell no el sabia. El sabien gent que ho havien ballat feia 20 anys i gent que ho havien ballat feia 30 anys. Aquesta gent tampoc es van posar d'acord, perquè dels 20 anys als 30 anys que es havia ballat no hi havia hagut una continuïtat. Per tant, ja ballaven coses diferents. Més o menys s'inspiraven, però ja no ballaven ben bé el mateix. Els músics, l'últim músic que havia tocat, un greller vell, aquell home ho tocava d'una manera. La partitura que hi havia guardada no sé on, que em sembla que era del mestre Sanahuja, aquella partitura que la tocava un pianista, era diferent. Les repeticions eren diferents. Cadascú, clar, de 10 anys en 10 anys, tot havia canviat. I allí comencen aquesta tasca de recuperació. I allí és allà on s'encén aquesta llum, de dir, hòstia, això és interessant. Recuperar.
4: Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies. Gràcies per explicar-nos tota aquesta història, tots aquests elements, amb aquestes ganes i il·lusió, que continuïn aquestes ganes, que continuïn aquesta il·lusió i que continuïn doncs, els balls de tot el seguici de balls amb aquests elements. Així que moltíssimes gràcies per formar part de Cultura Viva de Ràdio Hospitalet de l'Infant. Gràcies.
5: Doncs, gràcies a tu, perquè és bo que se'n parli, és bo que es parli de cultura popular, que fer un programa de ràdio amb això me n'alegro moltíssim. M'alegro molt.
4: Aquesta és la intenció. Gràcies, Lluís. Una abraçada.
5: Molt bé. Gràcies.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Avui a l'Espai del Tast toca parlar d'habitatge i justament tenim engegat aquí a Mollet del Vallès un pla local d'habitatge que podem participar tota la ciutadania. De fet, si entreu a la pàgina web de l'Ajuntament, molletvallès.cat, podeu trobar doncs, un procés participatiu que finalitzarà justament a finals d'aquest mes de maig. És per això que la persona que ens acompanya un cop al mes i que parlem d'habitatge amb Paco Illescas, que és agent de la propietat immobiliària i que forma part doncs, això del Col·legi i Associació d'Agents Immobiliaris, li hem plantejat de parlar d'aquest pla local d'habitatge. Molt bon dia, Paco.
1: Molt bon dia.
0: Vosaltres també esteu convidats a participar d'aquest pla local d'habitatge que ha engegat el consistori Molleta, oi?
1: Com has dit, tots estem convidats a portar el nostre granet de sorra per millorar aquesta, una mica la situació actual que tenim d'habitatge i fer un pla a mig o a llarg plaç.
0: Que planificar sempre està bé, no?
1: Per descomptat, planificar i tindre clar cap on volem anar.
0: Paco, la vostra aportació com a professionals jo penso que ha de ser molt important, no? És a dir tota l'aportació que pugui fer la ciutadania, cadascú des del seu punt de vista, de la seva situació, és important, però vosaltres que treballeu dia a dia, no?, amb el mercat immobiliari, teniu una visió...
1: Correcte, tenim una imatge o una visió o una informació que és important per transmetre i per posar a la taula i d'alguna manera som d'alguna manera els que tenim la informació privilegiada en temps real de com està l'habitatge, de en quines condicions, què és el que necessitem realment, què és el que ens demana tant els propietaris com els llogaters, com els compradors. Tenim aquesta informació i crec que és important que si es vol fer un pla en condicions continua amb la nostra participació.
0: Clar, de fet es vol fer, no?, com una imatge de, tenint en compte les necessitats de la ciutadania, per això doncs aquest qüestionari, veurem si després contrasta aquests resultats amb la informació que teniu als APIs aquí al territori. Anem a comentar una miqueta quina és aquesta informació que vosaltres podeu aportar, és a dir, quina és l'aportació que poden fer els agents de la propietat immobiliària en un pla d'aquestes característiques.
1: Nosaltres podem aportar, com t'he dit, en temps real, què és el que demana un llogater o què és el que demana un comprador, quin tipus d'habitatges, si volem 3 habitacions, 1 habitació, 4 habitacions, si volem... Del preu no en parlarem, el preu ha de ser sempre el més baix possible.
0: I tant.
1: Però, d'alguna manera, això és el que nosaltres podem aportar, quin és el preu mig d'un habitatge, per les zones del municipi. Podem aportar tota aquesta informació que crec que és molt, molt important i molt vàlida.
0: Fins i tot allò a nivell de constructors, no?, de saber quina és la demanda, les necessitats
1: Exacte.
0: Poblacionals.
1: Exacte.
0: No?
1: Al final del que es tracta el pla, i jo crec que a poc això és el que anirem fent a Mollet, és tindre clar quina ciutat és la que volem, perquè algo que és molt important és saber o si volem el número d'habitants que som ara aquí a Mollet, si volem incrementar-lo o si volem mantenir-lo. Si volem incrementar-lo vol dir que hem de construir d'alguna manera. Si d'alguna manera, i això és un tema polític, un tema de decisió política, de que tots els que estem implicats, tots els ciutadans de Mollet, jo crec que estem interessats en conèixer quin és el pla que volem posar en marxa. A partir d'aquí, doncs, és quan es genera aquesta forma de treballar. Val? És important saber, doncs, per nosaltres, que no hi ha pisos de lloguer, que això ja ho sabem,
0: ja
1: ho hem denunciat diverses amb temps enrere, que hi ha poca vivenda d'obra nova, que tenim molts pisos o moltes cases, plantes baixes, que urbanísticament el municipi ha crescut d'una forma irregular, que tenim un centre atapeït de cases baixes que potser ens agraden i potser ja ens estan bé, però al costat de zones que podrien ser urbanitzables. I en aquí és el punt on nosaltres, el municipi, la ciutadania, ha de dir, doncs, si volem créixer en aquests punts a planta baixa, per dir-ho, planta baixa més 1, més una planta, o volem fer pisos i anar cap amunt. Si volem créixer d'aquí a 6 anys, amb un 10% de la nostra població, hem de pensar que hem de construir. I aquí és el problema que tenim a Mollet. A Mollet és tancat, no hi ha molt espai per utilitzar.
0: Paco, una de les dades que podeu aportar és la detecció d'habitatge latent. Això què vol dir?
1: A veure, nosaltres tenim... O sigui, tots sabem que hi ha pisos buits, cada vegada menys. O sigui, fins a fa poquet, durant aquests últims 10 anys, hi ha hagut un habitatge latent, que és el de grans tenidors, els dels bancs, que en un moment donat han pensat que era ideal no vendre i esperar una bona època com l'actual per vendre, i veure o conèixer quins pisos o quins habitatges estaven buits o no estaven utilitzats, val? Jo, això és una forma que nosaltres tenim aquesta informació, la podem d'una forma absorbir o tindre.
0: Mm-hmm. Que també és important de tenir-ho en compte a l'hora de fer aquesta planificació.
1: Correcte.
0: Evident. També assenyaleu que sou un pont entre l'administració i els propietaris, precisament per a tota aquesta informació que ens estàs comentant.
1: Clar, és que els propietaris... Pensem sempre que qualsevol persona vol treure el màxim profit del seu bé. Val? Sigui, aleshores, aquests propietaris, d'una manera, en alguna ocasió, i ara mateix nosaltres des de les nostres despatxos, el que intentem és que aquests propietaris que tenen pisos buits puguin posar-los en lloguer, que és la necessitat actual que tenim. O sigui, tenim una necessitat imperiosa de tindre habitatge de lloguer. A vegades és des dels nostres despatxos que intentem convèncer aquests propietaris perquè es posin al lloguer i d'alguna manera oblidin o no pensin en tota aquella informació negativa que els hi arriba, de que tindran problemes, de que els preus, de que, doncs, a vegades és important això, fer la nostra tasca d'alguna manera d'oferir la possibilitat de posar en lloguer aquests pisos.
0: Clar, de fet, a més, jo crec que vosaltres també feu de detecció, no? Detecteu allò de dir, escolta'm, poseu en lloguer, posem les condicions que vosaltres, no? Considereu, i també podem fer diferents entrevistes, no? A les persones que s'interessin pel vostre habitatge.
1: Exacte, no? Nosaltres fem aquest filtre allò, que no agrada massa, vale? Però al final ho hem de fer. Hem d'assegurar el propietari moltes vegades aquesta necessitat que té de no tindre problemes.
0: Mm-hmm. Paco, com a professional que ets, quan des de l'Ajuntament us demanen la vostra implicació...
1: Per descomptat, o sigui, acudim ràpidament.
0: És a dir, que pensàveu que ja era necessari,
1: per mi,
0: no?
1: Per nosaltres és molt important que l'administració compti amb nosaltres. Fins ara no s'havia fet o ens havien deixat una mica de banda. Creiem que som un operador dintre del sector prou interessant perquè ens tinguin en compte.
0: Penseu que aquest pla pot ajudar, hem dit allò, no hi ha pisos de lloguer, la realització d'aquest pla pot fer que entre la ciutadania, entre aquells propietaris, es generi una confiança i que sigui més fàcil.
1: D'això es tracta,
0: no?
1: Una mica. D'això es tracta.
0: Sí?
1: Ja no, en aquest cas, no crec que sigui només una feina de Mollet, és una feina a nivell
0: general,
1: no? Sí. De que posem una mica un esforç perquè la borsa d'habitatge de lloguer creixi una mica.
0: Uh-huh. Estaria el tema del lloguer i, evidentment, també el de construcció. Dèiem que un pla d'habitatge també ha de definir la ciutat aquells que governen, no? Mitjançant, doncs, evidentment, el suport de la ciutadania i també l'opinió de la ciutadania
1: és
0: han de definir.
1: O sigui,
0: no?
1: Urbanísticament és el moment en el qual direm o pensarem quina és la ciutat que volem amb 5-10 anys.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, és important, doncs, preveure espais verds, si volem urbanísticament com volem créixer, si ens interessa continuar amb les alçades que tenim actualment o volem d'una manera créixer d'una manera...
0: En aquest cas també els APIs us demanen allò, doncs, la vostra opinió, sí? Podeu participar...
1: Pensa que és la primera vegada una de les primeres vegades que ens demanen l'opinió. Jo crec que nosaltres direm la nostra i creiem que serà agafada com també creguem, que a vegades no es fan tots els plans que un pensa.
0: Nosaltres hem vist allò a l'hora d'entrar en aquesta enquesta, en aquest procés participatiu, que et demanen, doncs, allò, si ets home, dona, l'edat, la franja d'edat, i també del barri on vius. Això és determinant, també, a l'hora de tenir una percepció de com vols la teva ciutat?
1: amb ciutats com la nostra, no tant, però també és important, però en grans ciutats és molt important. O sigui, no és el mateix viure a Barcelona a l'Eixample que viure a Sant Andreu. Val? Vull dir, és més, jo ara fa poquet passejava pel Raval, pel Call,
0: sí.
1: I vaig veure una ciutat que no té res a veure amb l'Eixample. Vull dir, és un casc antic. Aleshores, a Mollet, doncs també és important. No és el mateix viure a Can Borrell, on les edificacions, la vida comercial és d'un tipus, o viure al centre de Mollet. O Santa Rosa, vull dir, cada barri té una forma de ser i també característiques econòmiques del veí, és així.
0: Doncs que sapigueu això, que si entreu en aquest procés per

0: fent seguiment d'aquesta evolució. Paco, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I també en l'àmbit econòmic, els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. Per aquest motiu, valoren l'opció d'un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, garante i el abanderado d'aquest tipus d'impostos.
1: L'objectiu d'aquesta mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona, i a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. A banda, a la C58 hi ha també un accident a Terrassa amb un carril tallat que provoca congestió, també en sentit Barcelona. A la P7 també hi ha retencions de fins a 8 quilòmetres entre Barberà i Mollet en sentit sud, i també hi ha afectacions per boira, la C-17 entre Tona i Vic. I avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Amb la reobertura, per tant, es retira el servei de bus llançadora que cobria el trajecte durant el tall. La mesura s'emmarca en la recuperació progressiva del servei de Rodalies, que se suma a la reobertura també d'ahir del tram Móra la Nova Reus de la línia R15. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant les especulacions que s'han fet.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3:00.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Segurament, si dic la paloma, tothom en sap la lletra. És una de les habaneres més conegudes i versionades. Fins i tot Elvis Presley la va cantar. La va escriure el compositor basc Sebastián Heredia Salaberry l'any 1863 i encara avui dia es continua interpretant pel grups d'habaneres i cantants d'altres gèneres. Els hi proposo escoltar-la pel grup Mar Endins.

0: Avui en aquest espai de col·leccionisme ens traslladarem fins a Astúries. És la proposta que ens fa la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, la Montserrat Cavarroques, que ja la tenim aquí preparadíssima, com sempre. Molt bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: I és que ja sabeu que sempre parlem de col·leccions i també de museus, perquè sempre hem explicat que la gran majoria de museus són grans contenidors de col·leccions. I en aquest cas...
1: molts dels museus es formen a través de col·leccions que tenen.
0: També
1: particulars,
0: sí,
1: vull dir que...
0: Tota la raó del món.
1: Bueno, avui parlarem del museu de la... No l'he pogut traduir, de la cotxilleria, perquè es diu així. Està a Taramundi, Astúries. El museu en si està a les afores de Taramundi, però està a un quilòmetre, es pot anar passejant tranquil·lament. Està a Pardinyes, a un barri que està situat enganxat a Taramundi. Uh-huh. Està a un quilòmetre del centre urbà, però, vaja, encara a 300 metres del que són les últimes cases. Vull dir que no... no d'allò. Si més no, els ganivets sempre han sigut molt, molt, molt potser de la part d'Albacete i coses d'aquestes, no? Sobretot les navalles. Però vaig descobrir aquest museu, no l'he vist, però l'he vist maco i que pot ser un que es pogués anar a visitar. En aquest museu hi ha la planta baixa, que en la sala 1, es fa un recorregut per la història de la cotxilleria de Taramundi, perquè havia sigut, en el seu moment, havien hagut molts petits tallers dedicats a fer ganivets.
0: Uh-huh.
1: Vale? Ara en queden dos, però n'hi havia hagut bastant. I a la sala 2 i 3 es pot veure el procés que té d'elaboració dels ganivets. Les eines, els materials, les maquetes que es poden veure, perquè sembla que no, però per fer un ganivet també es fa un dibuix, una maqueta, per saber com estarà. I es pot veure tot en detall el procés de l'elaboració de tota la cotxilleria tradicional de Taramundi.
0: Uh-huh.
1: El taller tradicional de, hi ha com un petit apartat que és com un taller tradicional de cotxilleria que es pot fer amb una visita amb la visita guiada si entra, i es pot veure en viu com es fa el forjat i l'elaboració dels ganivets.
0: Uh-huh.
1: Vale? I en la planta 1 hi ha la sala 4 i 5 que hi ha, és on hi ha l'exposició de ganivets, de navalles i de tisores, perquè tenen molta fama les tisores de Taramundi.
0: Ah, no sabia.
1: Uh-huh. Diu que són unes tisores que han anat sempre molt buscades pels grans modistes.
0: Jo conec dels tres claveles.
1: Tres claveles. Jo en tinc una, però que ja era de la meva mare, dels tres claveles. Vull dir que han estat esmolades diverses vegades. Vull dir, però jo no ho sabia, i diu que té molta fama les estisores i que les estisores tenen petició inclús per grans modistes, perquè es veu que tallen molt bé.
0: Molt bé. Vale. Mm-hmm. Està bé, està bé.
1: O sigui que està molt bé. No tinc molta més informació d'aquest museu, perquè no en vaig trobar excessivament molta.
0: Jo és que estic intentant entrar a la pàgina web, però no en deixen. És a dir, que no hi ha manera. Però veig aquí unes fotografies, sembla com una casona així antiga,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és una casa antiga, de les afores del poble, que l'han tornat així, sí, inclús hi ha un apartat... Sí, perquè hi ha vegades que pot ser una visita mirada per aquí, però aquesta no la tenia.
0: No la tenim.
1: No hi era.
0: I llavors...
1: no, jo no la veig que no sóc tan tonta, no la vaig saber trobar.
0: Veig allò que posa que fan demostracions en viu.
1: Sí,
0: no?
1: Per això que si vas pel teu compte no, però si la fas guiada pots accedir al taller i pots veure en viu com fan el forjat i com elaboren els ganivets. Tots fets a mà, no són maquinàries ni coses d'aquestes, tots són elaborats a mà i es veu que són bastant coneguts, encara que jo, ja et dic, no era un puesto on jo coneixia...
0: Ja. No.
1: Però
0: a l'entrada mateix veig aquí allò...
1: Hi ha com un dolmen, una cosa
0: no,
1: rara.
0: No, és un ganivet.
1: Ah, el ganivet gran, el ganivet gran.
0: Sí.
1: Bueno, no? I posa que, a més, Taramundi és un poble molt espectacular, perquè té bastants béns d'interès cultural, és patrimoni arquitectònic d'Astúries, pertany a la red de pobles màgics d'Astúries i és reserva de la biosfera.
0: És a dir, que paga la pena.
1: O sigui que el poble en si ja és un poble maco de veure. Vale? Vull dir que, a més de fer turisme, doncs després podeu visitar el museu.
0: Doncs ja sabeu, de cara a l'estiu, allò, si aneu cap a Astúries, és una de les possibilitats de visitar.
1: Amb aquest ganivet no crec que es fes mal ningú per això, perquè ara qui l'agafa. El que hi ha a l'entrada no crec que el pugui agafar ningú. Vull dir, però... No, però es veu com una casona de pedra molt...
0: Mira que acabo de trobar. Diu, el museu es troba en l'itinerari de la ruta de Los Ferreiros, no? Que apropa el visitant a conèixer doncs, aldees, no? Allò, petits pobles, nuclis, no? On aquest ofici havia estat important.
1: Clar, perquè és que aquest poble està a la comarca de Oscoseo, que és l'única comarca que té reserva de la biosfera, que té costa i vila marinera. Uh-huh. És l'única de tota Espanya.
0: Està bé. Mira, acabo de trobar jo que la temporada alta per visitar aquest museu és a l'estiu, allò que comentàvem, si aprofiteu
1: sí,
0: allò per...
1: Sí, aquí posa de dimarts a dissabte, de 11 a 14 i de 16 a 19, els diumenges d'11 a 14, i les demostracions en viu són a les 12, a la 1, a les 5 i a les 6 de la tarda.
0: Ah, doncs mira, jo he trobat que el diumenge a la... diumenge a la tarda i el dilluns tot el dia està tancat.
1: Sí, per això el diumenge de 11 a 14.
0: Exacte.
1: Sí. I el dilluns està tancat.
0: Exacte. I llavors que cada mitja hora posa aquí que fan demostracions. Sí. El preu per als adults és de 3 euros, he trobat. Infantil entre 6 i 12 anys 1 euro. I també fan allò a grups, mínim 12 persones, 2 euros per persona.
1: Bueno, no és car. Jo el preu no el vaig trobar, però l'horari sí que el tenia aquí. I la veritat és que, bueno...
0: Bueno, de si fet, allò, no... tenim allò un número de telèfon i també un correu electrònic. El correu electrònic és info@navallesdetramundi.com, de manera que us podeu adreçar o fins i tot adreçant-vos directament a l'Ajuntament de Tramundi.
1: El que no vaig veure en cap moment, però suposo que sí, és que suposo que, siguent un museu, en algun moment donat hi deu haver també una tenda. Per vendre quatre
0: sí, sí.
1: ganivets i quatre tisores. Si les tisores són tan bones i així, pues que segurament hi té que haver algun...
0: Mira, també tens l'oportunitat de comprar navalles o cuchillos.
1: Veus?
0: O ganivets.
1: No, però jo no vaig trobar això, veus? Jo doncs, ho miro sempre perquè...
0: És
1: sempre...
0: un comentari d'una persona que va visitar, que li ha posat allò una nota molt alta... No? Perquè diu allò que aprens tot el procés d'elaboració, que el personal doncs molt agradable i que, a més, tens l'oportunitat això de comprar-ne... Doncs...
1: I jo sempre dic que, a veure, aquest museu, d'alguna manera, sí que té a veure amb el col·leccionisme. Sempre dic que els museus tenen alguna relació, perquè sí que hi ha gent que fa col·lecció de navalles... Sobretot navalles.
0: Sí.
1: I sí que hi ha gent que fa tisoretes, també. Tisores d'aquelles de brodar, més petites.
0: És que les navalles, abans, fins i tot, jo me'n recordo a les cases, allò que venen records de turisme.
1: Sí, doncs, venien la típica,
0: la típica navalla petiteta, però que, no, que posava record de...
1: Jo crec que això ja no ho venen tant, perquè et dic una cosa. El meu home portava una navalleta de re a la butxaca... Una vegada que vam anar a Màlaga amb avió i li van fer llançar la brossa. La porta sempre a la butxaca, però és res. Per matar algú millor, tenia que donar-li 300.000 vegades punxar-lo, perquè, vamos, era així.
0: Ja.
1: Vull dir, i li van fer llançar, suposo que ja el deu haver tret, o porto a la maleta, perquè si no, no...
0: No, però és veritat això que em deia, que abans segur que hi ha persones que fan col·leccionisme, perquè
1: sí,
0: a l'hora...
1: Segurament.
0: No?
1: I a més,
0: igual
1: jo sempre...
0: Igual que les capses de mixtos,
1: sí,
0: o els didals...
1: A mi m'agrada... M'agrada aquests museus de coses més quotidianes i que ensenyin el procés d'elaboració per la canalla. Perquè
0: canalla
1: veu un ganivet o veu una cullera, no sap de bon bé ni com es fa. Uh-huh. I quan el portes en un puesto així, es dona compte de com es fa. o de bon surt.
0: O com no? Es feia, perquè potser ara ja no es
1: perquè,
0: fa així, no?
1: Perquè ara ja es té una mica més de consciència de, per exemple, portar els nens a veure camps, a veure horts, a veure granges, però et dic una cosa, a l'època que els meus fills anaven, als anys 70 i pico, al col·legi, hi va haver un moment que me'n recordaré tota la vida que en un col·legi del meu fill, que havien fet una reunió de pares i nens, va preguntar un que de on sortien els pollastres i li va dir que de la tenda dels pollastres alars. Clar, no havia vist una granja mai, ni que eren... ni que... Llavors, doncs, és molt bo que vegin l'elaboració de les coses i de on surten.
0: Uh-huh. No, i, vale? I la recuperació de certs oficis.
1: Jo sempre ho dic, els museus no són només per la gent gran. També són per la gent petita, encara que siguin de pintura. Així es veuen que hi havia hagut grans persones que pintaven molt bé i que pintaven coses de la història d'aquell moment.
0: Sí, vale? Sí, totalment doncs... d'acord. Montse, anem a comentar activitats.
1: Sí, bueno, només en tinc una aquesta setmana. Es veu que la gent estava cansada. Però tinc la 18a trobada de col·leccionistes de Vilanova i la Geltrú, que és bastant important i va molta gent. Jo hi he anat durant anys, ara no puc anar-hi. El dia 10 és al carrer Albert Virela Brodà, número 5, de Vilanova i la Geltrú. Uh-huh. Si entreu a col·leccionistes de Vilanova i la Geltrú, ho trobareu.
0: Bueno, i a més, a Vilanova podeu aprofitar, si no m'erro, no és on està un trenet i també hi ha col·leccionistes de trens?
1: Sí, també.
0: També. Doncs podeu aprofitar, passar també la jornada a Vilanova, que també és ben bonica, passejar pel passeig, anar-hi a aquesta trobada.
1: Sí. No? I la setmana que ve, bueno, si voleu saber alguna nostra, ja ho sabeu, coleccionistesmolleta@gmail.com o passeu per qualsevol mercadet dels que tinguem, i la setmana que ve parlarem de col·leccionisme d'etiquetes de formatgets, no de formatges, de formatgets.
0: Que hi ha singularitats i peculiaritats que ens explicarà la Montserrat. Ja ens ha avançat alguna cosa, però a vosaltres us ho explicarem la setmana vinent.
1: Sí, la setmana que ve. Cuideu-vos molt i ens tornem a trobar la setmana que ve.
0: Igualment, bonica, cuida't molt, Montse.
1: Vale.
0: Adéu-siau. Adéu.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tindrem més propostes. De fet, us parlarem de la Fira de Sant Ponç, que aquest any se celebrarà aquest dijous aquí a casa nostra, i també tindrem més propostes, com és habitual, la visita d'alumnes, en aquest cas de l'Institut Vicenç Plantada, perquè ja sabeu, els que sou seguidors del programa, que els dimecres tenim visites d'instituts, el CIES, el Pilars. Bé, això serà demà, aprofiteu el dia d'avui. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquest dilluns s'ha inaugurat a Mollet la nova llar residencial El Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. L'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet. La gestió del centre recau en la Fundació Sanitària Mollet, que ha liderat el desenvolupament del servei amb la voluntat de garantir una atenció centrada en la persona. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que és una sort i un orgull comptar amb aquesta residència perquè millorarà la vida de la gent.
1: És una sort, és un orgull i també per nosaltres un enfortiment del propòsit institucional, que és el de millorar la vida de la nostra gent. Aquest és un dispositiu extraordinari, ben finançat per part del departament, uns equipaments extraordinaris al centre de la vila, que donaran molt bona resposta, no només a les persones que hi visquin, a les persones que estiguin aquí, sinó també a les seves famílies, a la seva comunitat, a l'entorn. Normalitzaran una dignitat de vida d'una manera, a més, que com pensem ha de ser millorant la beneficència, millorant el bé comú i d'una manera justa. Per tant, contents i orgullosos de que hagi estat possible.
0: El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial incorporats recentment per ampliar l'oferta d'habitatge públic a la ciutat. El procediment arrenca amb l'aprovació de les bases i la difusió de les llistes provisionals de persones admeses que ja es poden consultar al web municipal. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
4: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
7: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua.
8: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any amb creixement sostingut des del passat 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat molt positivament aquestes dades.
3: Molt positives. Hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra que hem de destacar molt positivament.
2: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposen un descens del 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria que talla un carril a la B20. També afectacions a la C58 entre Montcada i Barcelona, la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, a la B23 a Barcelona i finalment a la P7 entre Barberà i Mollet. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Móra a la Nova Reus de la línia R15. I la vaga indefinida del servei de neteja de Girona continua després que hagi acabat sense acord la mediació entre l'empresa Girona Més Neta i els treballadors. Els sindicats denuncien que la seva proposta ha estat rebutjada sense cap contraoferta i critiquen la manca de voluntat de diàleg. També han estat convocats a una reunió de seguiment amb l'Ajuntament avui mateix. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre que el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests dies. I, de fet, la dona de 31 anys detinguda per matar també la seva parella a Salt ho va fer clavant-li un ganivet a la cama que va provocar que l'home es dessagnés. Víctima i agressor ocupaven un traster d'un garatge de Salt des de fa uns mesos, on veïns expliquen que era habitual també el consum de drogues per part de diverses persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
5: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
6: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
5: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi, la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer, més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu-ho en una botiga especialitzada. I deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà en vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2 de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270 i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luque. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom, 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments. Equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou, habitualment, esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda i acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ha fet un pas endavant en matèria d'habitatge i ha aprovat donar suport al decret de pròrroga dels lloguers per protegir a les famílies davant de la crisi derivada de la guerra de l'Iran. Mollet en Comú Podem ha portat a la sessió plenària corresponent al mes d'abril aquesta qüestió per defensar el dret a l'habitatge, el qual ha qualificat com a dignitat. En la seva intervenció, Marina Escribano, portaveu del partit municipal, ha explicat que la crisi habitacional s'està agreujant en els darrers temps i ha manifestat la necessitat que tothom tingui un sostre digne. I en esports us informem que el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. El president del club, Nicolás Escribano, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest nou ascens, especialment tenint en compte que l'equip ja va pujar de categoria la temporada passada.
1: Molt contents, la veritat, que aquest any, ja l'any passat, que estàvem, diguem, a la quarta divisió, vàrem pujar a tercera, i aquest any era el primer any que participàvem a tercera. I, bueno, dintre dels objectius, per mi el principal no era tornar a pujar, perquè era molt d'hora encara per pensar en això, pel que passa que vàrem tenir una primera jornada magnífica, vam quedar segons, pujant els dos primers, i ens vam presentar aquesta jornada a Sant Celoni amb l'objectiu ja d'intentar conservar la segona posició i pujar de categoria una altra vegada, i bueno, va ser un èxit, així va ser. Van quedar segons també, el Canaletes primer, i són els dos clubs que pugem a segona divisió.
0: La fita s'ha confirmat en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs Grup C disputada a Sant Celoni, on els molletans han tornat a obtenir una meritòria segona posició. Un resultat que els ha permès revalidar la plaça aconseguida en la primera jornada celebrada a casa, a Mollet. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Andalucía, la que divierte.
5: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
6: Esteu escoltant Radio Mollet.

Gran muntatge, una broma suportable, un misteri indesxifrable. Podria ser una festa, una gran orquestra a 360 graus. No cal massa equipatge perquè gran viatge,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupants amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat positivament aquestes dades.
2: Molt positives. Hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
1: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, un accident a la 2 Abrera deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. En aquest punt també una avaria a la C-17 a Tagamanent deixa un altre carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per l'incendi d'un vehicle a la B-20, que a la B-10 volíem dir que també deixa un carril tallat. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Mora a la Nova Reus, en aquest cas de la línia R15. I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva alegant risc per fuga i possible coacció a familiars que encara han de declarar. Les defenses, en canvi, en reclamen la llibertat, argumentant arrelament i que no hi ha risc de reiteració delictiva. Els progenitors empresonats des del mitjans de març estan acusats de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona que el dissabte, en ple carrer Esplugues de Llobregat, la va apunyalar. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar aquests fets, mentre que el govern també els ha deslligat, volíem dir, del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests darrers dies. I pel que fa al temps, avui al migdia arribaran xàfecs i tempestes al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Terres de l'Ebre, que s'estendran també a la Catalunya central i a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
5: Quina és la millor cançó de la història?
6: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
7: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
6: Rock and Classics amb Esteve Llop.
8: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc. El projecte neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. I també la consellera ha aprofitat la seva visita a Mollet per conèixer de primera mà l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Mollet. Martínez ha pogut conversar amb jugadors, tècnics i membres de l'entitat interessants pel funcionament de l'equip i tota la tasca socioesportiva. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. I en esports, el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
4: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:45 del vespre a Ràdio Mollet.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa al poeta Joan Teixidor i Comas. Aquest poeta va néixer a l'any 1913 i a Olot, i va morir a Barcelona a l'any 1992, amb 78 anys. Era escriptor i editor. Va ser fundador dels Quaderns de Poesia i de la revista Destino. Entre les seves obres n'hi ha de totes classes. A part dels llibres de poesia, que tens quants, va fer llibres d'investigació i divulgació sobre artistes com Miró o Antoni Tàpies. En té un parell de narrativa, té estudis literaris i textos autobiogràfics i de viatges. I també va rebre uns quants premis. Avui tenim a les mans un llibre que té tres dels seus llibres inclosos. Temps enrere vam començar a fer les poesies del llibre L'aventura fràgil. I avui l'acabarem i amb una mica de sort començarem el llibre següent. En el primer poema que llegirem surt la paraula glaces, que és una manera de dir gasses. La vida. Més que les flors, et plauen les paraules que et dic. Més que el mar agitat, la nit de les novenes. Més que el crepuscle lent, els jocs i les rondalles. Vivim massa sovint del que és vell en els llibres i mai no arribem a l'arrel més obscura. Ho decoràvem tot com si fos impossible la duresa inclement de la pedra i de l'aigua. Com noies defallents, vivim el pas de l'aire, la lluna arrossegant-se en el jardí de seda, la boira que desfà ses glaces delicades. Indiferents remeis, una sola paraula val més per al seu cor enfervorit de sobte, val més en el reialme on res humà no s'usa, on les flors no són flors, on la mar no s'agita, on veurem cara a cara, definitivament, tot això que ara és boira i crepuscle i sospira.

En el poema següent surt la paraula feresa, que és un derivat de fer, fera, o sigui, vol dir salvatge, ferotge. I la paraula forest, que és un terreny amb arbres, un bosc no conreat. El viatge. Hem posseït les nostres ànimes. Hores passaven sense pressa. Plorava estones com la font. I he vist la nit com s'enduria. Tu i jo sabíem el que cal i no ho hem dit mai a ningú. Lluny de la tarda hem defallit perquè floria un arbre. Cap a quin lloc hem caminat? Feresa em fa de recordar-ho. Però tu saps que sols és vell el sofriment que ens glaça. Foragitats d'un món feliç, no pot entendre el que hem viscut, qui viu enllà de la frontera, i ara imagina el nostre dol. Deixa que ens planyi vivament qui s'encegava en plena boira. També tenim pietat dins la forest de l'agonia. Tots dos cantem fora del temps que ells estimaven com la terra. Això que dic ho saben pocs. El món és vell, però ignora.

Jardins de Sant Gervasi. He vist el groc de la mimosa als jardins de Sant Gervasi. He cobejat un altre món quan vanament les flors s'obrien. Em feia mal el goig de tot, la primavera enganyadora. Tot era bell, sense misteri, mentre venia el gran esglai. Quan va florir l'arbre més alt, la mort s'enduia l'esperança. Algú m'ha dit que tot és bo, que l'àngel passa per la vida, que ara vivim en el tancat d'orba bellesa que ens convida i no sabem què és un espill, que ens cal morir per viure. Serà sagrat aquell indret on han florit les flors i els arbres. Duien la mort en el seu joc. Com més florien, més ploraven. Tot es mesclava al meu cor perquè sabés què em calia. Néixer, morir, tot és igual. Déu ens espera sempre.

fora de port. Em pesa tot el cap i el cor. Miro la tarda de fallent com un missatge de la mort que sap, segura, el seu moment. Que lleu i escàs aquest suport que ens duia a tendre floriment. Quan el trepig era més fort, se'ns ha romput l'encantament. Viurem des d'ara en el record, fills de la boira i del lament, i ens quedarem fora de port, embarrancats inútilment.

La veritat. Hauria estat un amor com els dies. Cap pregunta calia. Bat la sang com el respir. I sembla nostra la flor del temps, l'esvelta arrogància. Però conèixer en veritat això que ens vens i il·lumina, això que ens porta al plor i a la mort, també és una altra naixença. Mai no diré què m'estimava més. Ara sóc presoner dins l'alta torre i xiscla el vent i no em coneix ningú. Però Déu sap, i tu també, i escoltes.

capvespre. Ponent encès. Així la mort. Sabíem que era ràpid. Ens abandonàvem a l'exaltada llum, al furiós vermell que aixecà la carena, al contorn precís de les coses, l'espiral de la vida, el darrer crit. Perquè és segur que, si la veritat intensament sobrepàs, com un llampec ens venç i ens destrueix. I ve l'esglai, la nit. Llançats al pou, tota la vida juga en un moment. Les hores de després són violeta, una tristesa plana sobre el món informe, sobre el melangiós silenci que avança orb pels camps, sobre el que ja no veus i plores, perdut en l'ombra.

ara sentirem el començament de la sinfonia número 3 en re major de Franz Schubert. Toca la Filarmònica d'Oviedo.

com si morís. No tornaré a la fosca fageda. Em feia mal el silvestre palau. S'han fet sagrats el trepig i la greda, el sol escàs i la molsa i la pau. Anar-hi sol és desdir a cada pas que em falta cor per a tot el que em toca. Massa he plorat a la nit i a camp ras. Deixa'm callat i lligat a la roca. Deixa'm tot sol, sense cap pensament, com si morís cada dia una embosta, em transmudar la bribada del vent. Ara em fa ric la claror de la posta. Tot ha finit, el silenci m'abriga, fill d'aquest son que ignorava el demà. Tinc por de tot i l'angoixa se'm lliga com la llavor que no pot madurar.

Historieta. És una barca sense rems i corre en una mar de plata. Si no l'aturàvem, ai, s'estallarà la barca. Presonera el pal major, lligada la dama. Els cavalls flecten genolls, s'obre un avís a la plana. Festa de terra, mar blau, com un prat llis, mar de plata. Si no l'aturaven, ai, s'estallarà la barca.

El títol del proper poema és Una Nereida. I us recordo que una Nereida era una nimfa del riu, les filles del déu Nereu. Clous els ulls sense delit, Nereida blanca. D'una trista soledat et fas esclava. Tes companyes van tallant l'ona argentada. M'anyagaries de sol en néixer l'alba. Sobre l'orla els navegants es recolzaven, febles cossos amatents a l'abraçada. Però tu flotes endins de l'aigua blana, a la nit, tot defugint la lluna clara. Aires freds, espesseïts, ton cos reclamen, rotlla d'esses invisibles, clarors estranyes. El tot moll és vora teu, i tu l'abraces. Vetllen morts a tot arreu, no et fan besarda. El tot moll és tèrbol, fosc, una ombra blava. El misteri s'estremeix com una entranya.

La cita. Enfible el dubte, el pit. Res no desfà la sentida. Fada del bosc adormit. Mort o vida? Es conten coses de tu. Per creure-les, ben estranyes. Et peixes del cor madur de l'amor i encara l'enganyes. Insaciable, cruel, els plors respons amb rialles. Els arbres miren al cel. Tu mires al cel i calles. Diuen que els ecos planyents per tu no són cosa morta. Suscites els seus laments. La veu que et plany se t'emporta. No tornen els cors solius. No torna la lluna avara. Pedra insensible et desvius per ser més cruel encara. Digues, això que m'han dit és veritat o mentida? Si vingués a mitjanit, mort o vida?

Dintre la llar, l'amor. Dintre la llar. Vidres glaçats i neu. Vidres glaçats. Xiulava el vent, molt lluny. Xiulava el vent. So de metall velat. So de metall. Flama, redós, prop teu. Flama, redós. Qui sap del temps l'atzar? Qui sap del temps? Demà, potser. Tu, jo. Demà, potser.

feta de boira o de flocs, de somnis apareixies, estranya deixa de jocs i d'oblidades falsies. T'ignora el mon cor callat, que ja no pot estimar-te. No crides cap ple provat i l'hora viva et descarta. Vens com a fluvi només, ombra d'encís torbadora. Sóc jo complet o bé és retall de mi el que s'arbora? Es perden els francs camins i em dus, traïdora, a prades incertes, sense confins, esplugues inexplorades. Eteri, la sal defuig el crit i vaga sense força. Seràs l'inútil rebuig, aire que res no pot torçar. I amb tot, m'encisa els sentits, saber que el teu cos no pesa. Una hora tinc a les nits pel vent inhàbil que et besa. Una hora tinc de vassall per on s'escola el missatge secret que interromp el gall. Veu clara, fi de viatge.

Soldat d'avui. Soldadet de plom, de fusta. La guerra és feta pels grans. Tens la cara poc adusta i l'arma et cau de les mans. La motxilla et pesa massa. El camí t'enceta els peus. Son incert, minestra escassa. Vet aquí tot el que veus. La mareta cull a l'hort albercocs, peres madures. I com tu, senyora fort, vora el foc, cendres obscures. L'enemic és cosa vana, guanyar, perdre, tant se val. Obeeixes el qui mana, no voldries fer cap mal. Tira dret, no massa dret, no fos cas que l'encertessis. Dissimula en el destret, molt millor que t'ho deixessis. Soldadet, el floc lluent de la teva baioneta aixecaràs, amatent, quan tornis cap a caseta.

Doncs fins aquí hem arribat amb el combat dels poetes de vi d'avui, dedicat a Joan Teixidor. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 5 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc. El projecte neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La consellera ha aprofitat la seva visita a Mollet per conèixer de primera mà l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Mollet. Martínez ha pogut conversar amb jugadors, tècnics i membres de l'entitat interessant-se pel funcionament de l'equip i tota la tasca socioesportiva. L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. En esports, el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Aquest dilluns s'ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. L'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet. El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La gestió del centre recau en la Fundació Sanitària Mollet, que ha liderat el desenvolupament del servei amb la voluntat de garantir una atenció centrada en la persona. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que és una sort i un orgull comptar amb aquesta residència perquè millorarà la vida de la gent.
2: És una sort, és un orgull i també per nosaltres un enfortiment del propòsit institucional, que és el de millorar la vida de la nostra gent. Aquest és un dispositiu extraordinari, ben finançat per part del departament, uns equipaments extraordinaris al centre de la vila, que donaran molt bona resposta, no només a les persones que hi visquin, a les persones que estiguin aquí, sinó també a les seves famílies, a la seva comunitat, a l'entorn, normalitzaran una dignitat de vida d'una manera, a més, que com pensem ha de ser millorant la beneficència, millorant el bé comú i d'una manera justa. Per tant, contents i orgullosos de que hagi estat possible.
0: Des de la Fundació Sanitària Mollet afirmen que l'ànima de la Fundació és créixer a la ciutat amb dispositius pensats per a totes les necessitats i la inauguració de l'Al Bosc respon a anys de reivindicacions i evidencia la col·laboració entre totes les administracions. El president de la Fundació ha remarcat el compromís de la llar residencial marcant que dona dignitat a les persones i millora els vincles personals i familiars.
2: Quan donem dignitat, refem les persones en cada una de les seves situacions. I això és meravellós, és fantàstic. Ho estem notant aquests dies que porten aquí les persones que viuen. Estan feliços, fan vincles entre ells, fan nucli i estan millor també amb les seves famílies. No? Llavors, tenir l'oportunitat de contribuir des de les institucions que no tenen ànim de lucre, som tercer sector pur i dur, a fer possible aquestes vides felices és un orgull, és una sort. I, per tant, seguirem fent-ho de la mà de les administracions fins allà on puguem i també de la iniciativa privada i del mecenatge institucional.
0: La nova llar residencial disposa de 24 places pensades per oferir un entorn segur i adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat. L'espai està dissenyat per fomentar la vida independent amb el suport necessari en el dia a dia. Actualment ja hi viuen

0: 8 persones, mentre que la resta de places es troben en procés d'adjudicació. Amb aquesta inauguració, Mollet reforça el seu compromís amb les polítiques d'inclusió i Mireia Dionisio ha afirmat que es consolida com una ciutat pionera en serveis públics per a persones amb discapacitat, ja que la nova llar s'afegeix a una xarxa de recursos que prioritza el benestar i la dignitat.
1: Mollet és una ciutat que ha sigut sempre capdavantera amb els serveis públics a les persones amb discapacitats en qualsevol moment de la seva etapa vital, des de que neixen, no? amb el CDIAP, l'escola Can Vila, el taller Alborada, el centre ocupacional al Bosc i també amb els pisos tutelats. De fet, aquest és el segon equipament de pisos tutelats que tenim a la ciutat. Arriba un moment de la seva vida que ells, depèn del seu grau de discapacitat, necessiten aquesta autonomia i poden tenir aquesta autonomia. Es mereixen viure doncs, de manera adulta compartint el pis doncs, amb companys i companyes amb aquest suport professional. Per tant, creiem que és una manera també d'autonomia i de dignitat per a les persones, que al final és el nostre objectiu, que aquestes persones que tenen capacitats diferents puguin viure amb autonomia i amb dignitat.
0: El Bosc no només ofereix allotjament, sinó també suport personalitzat, activitats d'inclusió i acompanyament emocional. L'objectiu és que les persones residents puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb el màxim grau d'autonomia possible. El projecte ha estat impulsat gràcies a la col·laboració entre administracions, entitats socials i famílies que han treballat conjuntament per fer realitat aquest recurs. Aquesta implicació comunitària ha estat clau per definir un model ajustat a les necessitats reals del territori. Des de la Generalitat de Catalunya han refermat també el seu compromís amb l'autonomia i la dignitat de les persones i han remarcat la importància dels projectes socials. De fet, la consellera ha recordat que en els pròxims dies s'ha d'aprovar al Parlament l'addenda al contracte programa per posar a disposició dels alcaldes un finançament addicional de 55 milions d'euros, dels quals 51 milions estan destinats a serveis socials. En aquesta línia, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha afegit que els alcaldes i alcaldesses estan a primera línia i han de tenir el finançament necessari per arribar a l'excel·lència.
2: No se'ns oblida que a l'àmbit local els alcaldes i les alcaldesses estan a la primera línia, són els que estan centrats veritablement en l'atenció de les persones i el govern de la Generalitat està totalment compromès a estar al seu costat i finançar els serveis públics perquè puguin doncs, tenir aquest component d'excel·lència al qual doncs, aspirem i caminem dia rere dia.
0: La posada en marxa del Bosc representa, en definitiva, un avenç significatiu cap a una societat més justa i inclusiva, on totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin viure amb plenitud i suport.
3: Mollet al dia, notícies.
0: Prèviament a la inauguració de la nova llar residencial, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha aprofitat la seva visita a Mollet per conèixer de primera mà l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Mollet. Aquesta visita ha servit per posar en valor la tasca que es du a terme des del club, promoure l'esport adaptat i la inclusió social a través de l'activitat física. La consellera ha destacat la importància del projecte molletà, afirmant que posa al centre la inclusió.
4: És una altra manera de jugar al bàsquet, és una altra manera de compartir i és una manera de, també de posar en valor l'àmbit de la inclusió i l'àmbit de la discapacitat pensada doncs, com una nova etapa per canviar les coses i continuar avançant tots plegats. És un orgull doncs, tenir aquestes activitats esportives i socials que ens transmeten la importància de la inclusió i des del Govern de la Generalitat doncs, recolzarem, no? Com hem fet també des de la creació de la Conselleria d'Esports i també des de l'àmbit de la inclusió, avançant cap als drets els drets de les persones amb discapacitat i continuant doncs, potenciant-los en totes les esferes de la vida.
0: Durant la visita, Martínez ha pogut conversar amb jugadors, tècnics i membres de l'entitat interessant-se pel funcionament de l'equip, els seus entrenaments, les competicions en què participen i tota la tasca socioesportiva. Un dels moments més destacats de la visita ha estat quan la mateixa consellera s'ha animat a provar el bàsquet en cadira de rodes. José Roca, president i entrenador de l'equip en cadira de rodes, ha afirmat que la visita de la consellera és reconeixement a la feina feta.
5: Home, per nosaltres és molt important perquè és un reconeixement de que la feina que estem fent pues no, no cau en sac foradat, no? O sigui, és un reconeixement important i estem molt orgullosos, no, de que la consellera no només hagi vingut a conèixer, sinó que ha provat el nostre esport i fins i tot ha ficat dos o tres cistelles, molt contenta. També ha provat una altra vegada l'alcaldessa, la Mireia, o sigui que estem molt contents.
0: L'equip de bàsquet en cadira de rodes és un referent a Mollet i a la comarca, un equip de superació que aposta per l'esport inclusiu en totes les seves dimensions. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha refermat aquest sentiment d'orgull.
1: No, agrair molt, no, la visita a la consellera, que aprofitant doncs, que avui està a Mollet, ha volgut conèixer de primera mà aquest equip de cadira de rodes del Club de Bàsquet Mollet, que per nosaltres ja sabeu que és un orgull. Fa 2 anys que un grup de molletans amb discapacitat doncs, van decidir tirar endavant aquest gran projecte i per tant nosaltres molt contents perquè sabeu que sempre hem treballat per fer de Mollet una ciutat inclusiva i per tant avui contents doncs, que la consellera hagi pogut venir a Mollet a comprovar el gran esperit inclusiu i esportiu que tenim a la nostra ciutat.
0: Des del Club Bàsquet Mollet han agraït la visita institucional i han remarcat la importància de donar visibilitat a l'esport adaptat.

0: I l'Ajuntament de Mollet ha fet un pas endavant en matèria d'habitatge i ha aprovat donar suport al decret de pròrroga dels lloguers per protegir a les famílies davant la crisi derivada de la guerra de l'Iran. Mollet en Comú Podem ha portat a la sessió plenària corresponent al mes d'abril aquesta qüestió per defensar el dret a l'habitatge, el qual ha qualificat com a dignitat. En la seva intervenció, Marina Escribano, portaveu del partit municipal, ha explicat que la crisi habitacional s'està agreujant en els darrers temps i ha manifestat la necessitat que tothom tingui un sostre digne. Escribano ha remarcat que el problema de l'habitatge és intergeneracional.
1: A Mollet, com a tants d'altres municipis, sabem perfectament què significa aquesta crisi habitacional. Ho veiem cada dia amb gent de totes les edats, però podem destacar els joves que no es poden emancipar o ho fan amb moltes dificultats, famílies que destinen un percentatge dels seus ingressos massa elevat a pagar el lloguer, a persones grans que viuen amb la incertesa de si podran continuar a casa seva.
0: Amb l'aprovació del recent decret s'estipula la pròrroga dels contractes de lloguer i la limitació de les pujades a un 2%, un fet que la regidora Ponent ha remarcat que no és la solució definitiva, però ajudarà a moltes famílies.
1: Aquestes mesures no resoldran tots els problemes de l'habitatge, no som ingenus, però sí evitaran que milers de famílies es trobin de cop amb increments absolutament inassumibles o amb la pèrdua del seu habitatge. I això és clau. Volem evitar situacions de trencament de les famílies, de trencament de l'arrelament en un lloc, de trencament de la salut mental. Perquè quan una família ha de marxar del seu barri, del seu municipi, no només està perdent una llar, una casa, sinó que està perdent comunitat, arrelament, cohesió social, amistats...
0: El Partit Socialista i ara Mollet, Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa s'han mostrat a favor de la moció al·legant la necessitat que totes les persones tinguin un habitatge. Des de Junts per Catalunya, a Mollet, Vox i el Partit Popular, en canvi, han votat en contra, afirmant que la mesura no aborda el problema i aposten per altres solucions per fer-hi front. I continuem parlant d'habitatge perquè l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial, incorporats recentment per ampliar l'oferta d'habitatge públic a la ciutat. El procediment arrenca amb l'aprovació de les bases i la difusió de les llistes provisionals de persones admeses que ja es poden consultar al web municipal. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. S'obre ara un període de 10 dies hàbils del 5 al 18 de maig de 2026 perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions o reclamacions abans que es publiqui la llista definitiva. Aquests habitatges estan pensats per a unitats de convivència d'entre una i tres persones. Per optar-hi cal estar inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial, tenir una antiguitat mínima de 3 anys al padró de Mollet del Vallès i acreditar ingressos dins del marges fixats. Un cop resoltes les possibles al·legacions, es farà públic el llistat definitiu i es durà a terme un sorteig davant notari que establirà l'ordre d'adjudicació. Després d'això, es demanarà la documentació necessària a les persones seleccionades abans de formalitzar els contractes de lloguer.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens apropa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa?
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis per apropar-vos quina és la farmàcia de Guàrdia Mollet avui, que és la farmàcia La Fargue, situada al carrer Can Flaquer, número 19, al barri de Campantiquet.
1: Mollet al dia, els esports.
2: En esports, el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. La fita s'ha confirmat en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs Grup C disputada a Sant Celoni, on els molletans han tornat a obtenir una meritòria segona posició, un resultat que els ha permès revalidar la plaça aconseguida en la primera jornada celebrada a casa, a Mollet. El president del club, Nicolás Escribano, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest nou ascens, especialment tenint en compte que l'equip ja va pujar de categoria la temporada passada.
4: Molt contents, la veritat, que aquest any, ja l'any passat, que estàvem, diguem, a la quarta divisió, varen pujar a tercera, i aquest any era el primer any que participaven a tercera. I, bueno, dintre dels objectius, per mi el principal no era tornar a pujar, perquè era molt d'hora encara per pensar en això, pel que passa que van tenir una primera jornada magnífica, vam quedar segons, pujant els dos primers, i ens vam presentar aquesta jornada a Sant Celoni amb l'objectiu ja d'intentar conservar la segona posició i pujar de categoria una altra vegada, i, bueno, va ser un èxit, així va ser. Van quedar segons també, el Canaleta és primer i són els dos clubs que pugem a segona divisió.
2: El Campionat de Catalunya de Clubs reuneix equips d'arreu del territori en una competició que posa a prova el nivell global de cada entitat en totes les disciplines de l'atletisme. En aquest context, el Club Atlètic Mollet ha protagonitzat una progressió destacada amb dos ascensos consecutius que l'han portat en només dues temporades de la categoria D a la B. Escribano ha destacat que aquest èxit és fruit del treball constant dels entrenadors, la cohesió de l'equip i l'aportació de les noves incorporacions.
4: Bueno, principalment perquè tenim un equipàs. O sigui, ja és un equip molt semblant al de l'any passat, que vam guanyar la Lliga i sobrat, i això vol dir que portàvem un equip molt fort. I aquest any hem fet algunes incorporacions, com enteníem que seria més competitiva, pues, hem fet algun fitxatge nou, sobretot han tornat alguns ex-atletes que van marxar a equips que estaven en lligues superiors i aquest any havien tornat. I a partir d'aquí, amb l'equip que ja teníem, amb algun reforç més, doncs era un equip més competitiu que l'any anterior.
2: Des del club es mostren satisfets amb els resultats assolits i ja mirant cap al futur, el president ha avançat que el pròxim objectiu és consolidar-se la nova categoria i continuar creixent esportivament.
4: L'objectiu, ja sí que em reafirmo, que l'any que ve, sobretot, és aguantar, consolidar-nos a la segona divisió i no baixar. O sigui, aquest seria l'objectiu principal.
2: Amb aquest nou ascens, el Club Atlètic Mollet confirma el seu gran moment i es consolida com un dels equips emergents dins l'atletisme català. Ara el repte serà mantenir el nivell competitiu a segona divisió i seguir avançant com a projecte esportiu. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc. El projecte neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La consellera ha aprofitat la seva visita a Mollet per conèixer de primera mà l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Mollet. Martínez ha pogut conversar amb jugadors, tècnics i membres de l'entitat interessant-se pel funcionament de l'equip i tota la tasca socioesportiva. L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. I en esports, el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona posició. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza, no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit del llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts i com cada setmana és el torn de Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa i en la seva representació ens acompanya com és habitual el seu regidor i portaveu Sergi Suárez. Aquí saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Ho comentàvem la setmana passada en aquest mateix espai de portaveus, també ho comentàvem doncs, el dia següent a l'espai de fons, però després d'haver passat una setmana doncs tornem a treure el tema, parlem d'aquest acte de presentació de la teva candidatura per a Esquerra de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Després de pràcticament una setmana, entenc doncs, que ja has pogut reviure no, el moment, has pogut doncs, assentar totes aquestes emocions. Com et sents ara mateix? Com han anat aquests dies posteriors?
1: Sí, sí com bé deies, en aquell moment les emocions ja van ser extraordinàries perquè veure el mercat vell ple no es fa sempre, diguéssim. I la veritat que va ser un bon inici, un bon xute, que diríem, d'energia per continuar endavant. I la veritat que molt agraït per tothom que va poder venir, també molt agraït per tothom que em va enviar un missatge dient no puc venir per X motiu. Ja sabem doncs, que entre setmana doncs, a vegades costa per família, conciliació, feina, etc. Però molt agraït de tot i d'haver pogut explicar doncs, el que vull fer per Mollet, la veritat que molt agraït. I ara, pues, també, el que vam dir en aquell dia i que és més important encara queda un any i molta feina a fer per aconseguir aquest canvi que és més necessari que mai a partir de l'any que ve i jo continuaré fent el que faig. A partir d'aquest dia, doncs, tot el cap de setmana, doncs, amb actes, amb la Cruz de Mayo, amb tradicions i costums, amb la plec de la Sardana, avui també, aquesta setmana plena, la setmana següent també, en definitiva, doncs, el dia a dia, estar amb els veïns, amb les entitats, el que vol dir ser regidor i el que m'agrada i el que vull fer i el que continuaré fent sempre. Sent regidor, si tinc la responsabilitat de ser alcalde també, en definitiva, doncs, el que crec que hauria de fer qualsevol càrrec públic.
0: Ho comentàvem la setmana passada que aquest és el tret de sortida, no? Que és doncs, tot un any molt intens, no? De molt treball doncs, per preparar aquestes eleccions. També en aquest acte de presentació de la candidatura vam conèixer una cara nova doncs, que t'acompanyarà en aquest projecte, que era l'Esther Usarralde. Comenta'ns una mica, Sergi, doncs, com s'està acabant de confeccionar aquesta candidatura, si ja esteu treballant també doncs, en aquest aspecte.
1: Sí, jo vull aclarir perquè sí que tant a mi com sobretot a ella, però també a mi, molta gent el dia a dia és que formaràs part de la candidatura. L'Esther va parlar més com a molletana, més com a amiga, més com a persona de Mollet implicada en molts àmbits, en el professional, durant molts anys al comerç de Mollet, en aquest cas a la Bacus, amb la qual també treballa actualment, amb Castellers, amb el Mijac, amb molts altres. Jo li vaig demanar que participés en l'acte de presentació. La candidatura ja es veurà, perquè això ja ho hem comentat moltes vegades, queden molts mesos i cal fer una candidatura. Jo vull fer una candidatura per guanyar, una candidatura àmplia, tant edats, barris, procedències, etc. I estic convençut que l'Esther seria un enorme revulsiu i un enorme nom, però que no hi ha res tancat. I això també ho volíem aclarir perquè molta gent li ha preguntat i volíem donar en aquest acte de presentació també aquest toc de persona de fora del partit, perquè no milita Esquerra Republicana, i jo li vaig demanar personalment que hi parlés i ella va acceptar el repte i crec que ho va fer extraordinàriament. M'agradaria molt comptar amb ella, això és evident. Això també és una decisió personal que en tot cas ja es veurà, però jo estic molt content de tothom que va parlar, de la Marta, de l'Oriol López, també de l'Oriol Junqueras, evidentment, i també de l'Esther, i aquí també doncs, personalment, no? Perquè després d'haver-li demanat, com a dona molletana que hi parlés, va acceptar, malgrat el repte, malgrat no estar acostumada a parlar davant de tanta gent, i la veritat que va ser un gust, i ho va fer molt bé, i m'agradaria comptar amb l'Esther i amb moltes persones que no van poder parlar a l'acte, però que van venir i que formen part de molts àmbits diferents, i que tinc moltes ganes doncs, de treballar amb totes aquestes persones. Ja sigui a la candidatura, o fora, perquè fora també és igual d'important, no? Tenir contacte directe, saber què et plantegen, també és molt i molt important.
0: Doncs queda fet aquest apunt de la candidatura, que de ben segur que en tornarem a parlar doncs, al llarg d'aquest any i principis de l'any vinent, fins que no se celebrin doncs, aquestes eleccions municipals. Feia referència, Sergi, a la importància d'estar doncs, al costat de les entitats i comentaves un parell d'actes als quals has assistit aquest cap de setmana. Per tant, els comentem, parlem d'aquesta primera de tot de la Cruz de Mayo del Centre Cultural Andalús. Comenta'ns una mica doncs, com va anar.
1: Doncs va anar molt bé. Ja, bueno, ahir vam conèixer, no?, que en una notícia justament que més de 2.000 persones havien apropat, i és que qualsevol doncs, que hagi anat, que s'hagi apropat, ho pot veure, que estava al Mercat Vell ple de gent, amb les actuacions, també amb la missa rociera de diumenge al matí, amb el potaje, no?, que també és un acte, no?, doncs molt marcat dins de la Cruz de Mayo. El Centre Cultural Andaluz, no?, que és una entitat molletana que fa pocs dies va fer 47 anys, no?, vam celebrar el Mercat Vell, el Can Gomà, en aquest cas, omple sempre, no? I això no és fàcil, i més amb aquestes dates que hi ha hagut un mini pont on molta gent potser ha pogut marxar, tot i així doncs, hi ha hagut molta participació i molta assistència, i jo vaig anar els 3 dies perquè, bueno, com hem dit abans, no?, donar suport a totes les entitats doncs és imprescindible, i sempre que hi vaig m'ho passo molt bé, també, i em sento molt acollit. També ho visc de molt de prop, perquè per mi el Centre Cultural Andaluz també, no sóc soci, però per mi és com família, perquè sempre he viscut la cultura andalusa i Andalusia molt de prop, i per tant, doncs, molt content. Paral·lelament a això, l'Aplec de la Sardana és un altre aspecte que mai havia ballat sardanes, però que ara m'he animat des de fa un temps. I també em va agradar molt doncs, també acompanyar-los, també des d'una faceta cultural, en aquest cas doncs, cultural catalana, no?, d'una tradició catalana com és la sardana, i amb molta gent també, un primer de maig, que tampoc és fàcil, omplir la pista exterior del pavelló a Riera Seca, i ho van fer amb molta gent, i van poder estar allà tota la tarda amb la Junta i amb els veïns doncs, ballant sardanes en aquest aspecte també. Polifacético.
0: De fet, hem vist per xarxes socials doncs, aprovant el ball de la sardana.
1: Sí, fa poc. Jo fa molts anys, bueno, des que soc regidor segur, fa 4 anys, que m'apropo a tots els actes que fa Tradicions i Costums, sempre que puc, i fins la diada de Sant Jordi no m'havia animat a ballar. Sempre m'ha fet vergonya, perquè evidentment quan no coneixes, no, un ball, no, com en aquest cas la sardana, doncs no volia molestar tampoc a la gent doncs, que porta tants anys ballant, però enguany, al dia de Sant Jordi, fa res, a les Pruneres vaig ballar una mica, i allà vaig veure, bueno, perdre la vergonya, i a poc a poc vas millorant. I l'altre dia, pues, gairebé tota la tarda ballant. I clar, era una concepció meva, no?, el dir, et fa vergonya, però quan parles amb la gent i li expliques, diu, que no et faci vergonya. És a dir, hi ha gent que balla millor, hi ha gent que balla pitjor, l'important és ballar, no?, i mantenir aquesta tradició que, a diferència d'altres tradicions catalanes, es va perdent cada vegada més i és molt més difícil trobar un relleu generacional. I per tant, posant aquest granet de sorra, doncs hi vaig ballar, m'ho vaig passar molt ben acollit, i amb ganes de la propera, que ja no sé si és, crec que la propera ja és la festa major, però ja estarem.
0: De ben segur que des de Tradicions i Costums ens estan contents de rebre una persona jove, perquè el públic de les sardanes doncs, no acostuma a ser d'aquesta edat.
1: Sí, bueno, em vaig portar 3 joves a ballar també, i per tant sempre m'agrada, no?, també, doncs, que la gent la conegui, sobretot fer difusió d'això, perquè arran de la difusió que puguis fer, doncs hi ha gent que potser també s'anima, ho coneix, i bueno, posant els granets de sorra, tots els que puguem, per tal de que es puguin mantenir, doncs, en aquest cas, les sardanes de Mollet.
0: Doncs queda comentat aquest punt més cultural, i parlem d'altres temes. Tot just aquesta setmana i dilluns es va inaugurar el que és la residència al Bosc, precisament doncs, pensada per persones amb diferents tipus de discapacitat perquè puguin viure amb dignitat. Sergi, què us sembla doncs, que comptem ara aquí a Mollet amb aquesta residència?
1: Doncs em sembla una molt bona notícia, que Mollet pugui tenir aquesta nova residència, allà residencial al Bosc, amb capacitat, si no m'equivoco, per 24 persones, dividida en 3 mòduls de convivència, la qual reforça els serveis públics. Sempre hem dit que reforçar els serveis públics és essencial. En aquest cas, aquesta llar residencial, no?, que ja portava uns anys treballant-se, fins que ara ja s'ha fet una realitat, doncs, amb suport principalment de Generalitat de Catalunya, en aquest cas del Departament de Drets Socials, i també de la Fundació Sanitària Mollet, i per tant, doncs, contents que en aquest cas, molt a prop d'aquí, no?, aquí al costat, doncs, hi hagi, doncs, aquesta nova llar residencial, sobretot, doncs, les instal·lacions que vam poder veure, doncs, que són molt àmplies, molt còmodes, i per tant, doncs, el que cal justament és això, ampliar serveis públics, perquè vol dir ampliar drets i millorar la vida de les persones, que en definitiva és la màxima prioritat, no?, que tenim tots, des de les diferents responsabilitats, ja sigui govern, oposició, ja sigui a l'Ajuntament, ja sigui a la Generalitat, o on sigui, aquesta ha de ser la prioritat màxima, i com ho hem aconseguit, és una molt bona notícia i, per tant, ens alegrem moltíssim de tenir aquest nou servei a Mollet.
0: De fet, com dèiem, ahir es feia aquesta inauguració, però sí que ja hi ha 8 persones, doncs, que ja hi resideixen. Comentem altres temes, si ens queden un parell de minuts per acabar la conversa, i comentem, doncs, que, de fet, si aquests dies heu passejat, doncs, per la Rambla de Mollet, haureu vist que hi ha un cartell en el que és el quiosc municipal, doncs, que està tancat des de fa pràcticament un any, dient, doncs, que el quiosc petit de la Rambla es fa gran, i és que precisament els propietaris del quiosc petit, doncs, seran les persones que portaran a partir d'aquest any el que és el quiosc de premsa. Per tant, Mollet recuperaria aquest any un servei, doncs, que feia mesos amb el qual no hi comptava.
1: Doncs sí, per fi, creiem que també és una molt bona notícia. Fa unes setmanes coneixíem, no?, doncs, que arran de l'última licitació que es va fer, doncs, es reobriria aquest quiosc després des de l'estiu, pràcticament un any, estan tancat, i malgrat no ho sabíem el què, finalment, doncs, ahir vam conèixer que el quiosc petit de la Rambla, que està just al costat, doncs, ara agafarà, no?, aquest repte de tenir el quiosc gran, la qual cosa, doncs, encara no he pogut passar per felicitar-los. Soc client habitual, bastant habitual, els conec de fa molts anys, a l'Anna, al David, a tot l'equip, i són gent molt treballadora, gent molt implicada, gent que porta molts anys a Mollet treballant, i crec que els anirà molt bé, perquè malauradament actualment a Mollet aquest nínxol, que fa dècades era molt gran i hi havia quioscos a molts barris de Mollet, això s'està perdent, no només a Mollet, sinó és una cosa generalitzada, però que a poder-lo mantenir, en aquest cas al centre, crec que donarà un valor afegit important, sobretot per totes aquelles persones que encara llegim, ens agrada llegir, doncs, la premsa escrita, etcètera, etcètera. Doncs crec que serà, i és una molt bona notícia, i si ho agafa unes persones com el petit quiosc de la Rambla, que ja porta molts anys, doncs, aquí, al costat justament, i s'ho coneix i s'ho estima, doncs creiem que és una molt bona notícia, i per tant desitjar que obri ja, i molt els èxits a tothom, especialment a l'Anna i al Dani, no?, que porten molts anys treballant.
0: Encara no hi ha una data definitiva d'obertura, però si més no sabem, doncs, que en principi serà aquest any, si tot va bé. Sergi, amb aquest darrer tema posem punt i final, doncs, aquesta conversa de portaveus. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més presencialment, i ens trobem la setmana vinent, doncs, per seguir comentant tota l'actualitat de Mollet. Que vagi molt bé, Sergi.
1: Moltes gràcies.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
1: És 24 d'octubre del 2025. Els músics del grup saben que ha arribat el dia, llançant un comunicat oficial. Diuen que l'any que ve tot s'acabarà. Les xarxes socials del voltant de la música catalana, que durant anys han estat, en part, el motor d'un fenomen sense precedents, s'inunden ara d'un silenci estrany. En aquell instant, milers de persones senten que alguna cosa, més enllà de la música, ha canviat per sempre. No és una ruptura traumàtica, no hi ha baralles, no hi ha crits, no hi ha problemes legals, no hi ha tampoc una discogràfica devorant la banda. Simplement és el final d'un viatge. Però com és possible que un grup d'amics apassionats per la música, que ha complert el seu somni de formar una banda i tocar junts voltant per mil llocs diferents i en escenaris gegants, ho deixi en el seu punt més àlgid? Però la resposta a aquesta pregunta no es troba en els grans titulars ni en les polèmiques, sinó en un acord. Un pacte que s'havia fet feia més d'una dècada i que fins llavors només sabien ells. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de com una banda de xaranga d'Alzira es va convertir en un dels grups més grans de la música catalana. Avui parlem de La Fúmiga.

0: terra, pas a pas.
1: Viatgem enrere fins al 2012, a Alzira, la capital de la comarca de la Ribera Alta, del País Valencià. Allà ens hi trobem un grup d'amics, de fet, bastant gros. En total són 20, que en acabar les hores del conservatori o la universitat es troben al carrer. I és que la seva afició és assajar o tocar amb un grup de xaranga que han muntat. Els grups de xaranga consten d'instruments de vent i percussió i solen tocar, sobretot, en festes majors i esdeveniments d'aquest tipus, caminant pels carrers mentre ho fan. Segur que si heu anat a festes majors, n'heu vist. Doncs així neix la Fúmiga, i és que es posen el nom ja des del principi. I, de fet, el nom ve d'aquí, amb aquesta voluntat de fumigar els carrers, d'escampar aquesta música per arreu dels pobles. La seva única ambició, lluny de voler-se convertir en superestrelles musicals, és passar-s'ho bé amb els seus amics fent el que els hi encanta fer, que és música. I és que, si haguessin volgut el primer fer-se famosos, a partir d'aquí s'haguessin començat a professionalitzar, a buscar-se un mànager que els hi digués què vestir i què cantar. I és que no hagués sigut estrany, molts grups ho fan, i és lícit, però és que la Fúmiga ho tenia molt clar, allò els hi encantava i no volien pervertir-ho. Van decidir que volien que la música fos el seu refugi, el seu racó per desconnectar i que tingués com a màxima prioritat passar-s'ho bé i fer el que els hi agrada. És per això, perquè no volien veure mai com un negoci, que van fer un pacte. Van pactar que el grup no podia ser l'única font d'ingressos de cap membre i que cap d'ells deixaria mai la seva feina per dedicar-se completament a la Fúmiga. El seu argument era molt senzill. En el moment en què la música passa a ser una necessitat per pagar la factura de la llum i l'aigua, la llibertat creativa mor. I amb ella, l'afició i la diversió, que són els punts clau al motor de la Fúmiga, també desapareixen. I així, els membres del grup han viscut durant anys aquesta situació estranyíssima. Han estat a la vegada treballant de les seves feines normals i quotidianes i siguen un dels grups de música més escoltats de l'escena de música en català. Per exemple, l'Artur Martínez ha estat durant anys fent de podòleg i fisioterapeuta entre setmana i els caps de setmana siguent un dels dos cantants de la Fúmiga. És a dir, podia estar tranquil·lament a la seva consulta un dilluns o un dimarts al matí i dos dies abans haver tocat davant de 20 o 25.000 persones. D'altres, per exemple, eren professors d'ensenyament secundari i els seus alumnes els podien escoltar. Però aquesta dualitat, pels membres del grup, no era només una anècdota graciosa. D'alguna manera, era la seva armadura. Però, és clar, tot això tenia un preu. Mentre alguns grups es dedicaven a la vida de gira, a assajar cada matí i a descansar en els hotels, la Fúmiga vivia en una cursa constant. Assajos que començaven a les 10 de la nit, després d'una jornada completa de feina. Viatges en furgoneta que s'allargaven fins a la matinada per poder tornar a casa, dutxar-se i entrar a l'oficina o a l'aula. Era un esgotament físic que només es pot sostenir si el que fas no és per feina, sinó per passió. La xaranga funcionava molt bé, però tenien inquietuds musicals i van decidir començar a fer ells les seves pròpies cançons. El 2019, 7 anys més tard de l'inici del grup de xaranga, llencen el seu primer disc, Espremedors, i és un autèntic èxit.

0: a la gent li encanta, no només el balla, sinó que sent les cançons com a pròpies. La crítica els abraça i els premis els comencen a arribar. Aquí és on molts haurien sucumbit a la tentació i ho haurien deixat tot per viure d'aquest boom mediàtic. Però la Fúmiga tenia molt clar el seu pacte i el van mantenir. Van seguir amb les seves feines. I això els va donar una autenticitat que es pot notar en cada cançó i en cada lletra. Mai van haver de fer una cançó per compromís. Mai van haver de vendre's a fórmules més comercials per poder-se guanyar el pa. La seva música era honesta perquè la seva vida fora de l'escenari també ho era. Després d'aquest primer disc, tots els músics van madurar molt personal i també musicalment. I això es va notar en l'EP que van llançar el 2020, titulat Pròxima Parada, però sobretot en el seu segon disc, que van llançar l'any 2021, titulat Fotosíntesi. En ell es va notar un pas de l'eufòria de la joventut a temàtiques més profundes, com la salut mental, la fragilitat d'estar viu, la importància de cuidar-se a un mateix. Van fer que el seu disc fos una música que, sense perdre gens el ritme festiu, t'obligava, d'alguna manera, a mirar cap endins. Però alhora en recordava que els artistes, igual que tots els famosos, per davant de tot, també són persones i també passen per totes aquestes coses. Després del llançament de Fotosíntesi, l'èxit va ser absurdament brutal i es van consolidar ja com un dels grups més grans en català. Entre tot aquest èxit va arribar l'any 2022 i amb ell un punt clau pels integrants de la Fúmiga, tot i que en aquell moment només ells i el seu entorn ho sabrà. Veuen que tot això els està allunyant dels seus, de la seva família, que aquests caps de setmana els passa a València i que no els veu entre setmana perquè es dediquen encara a les seves feines, dels amics que van començar en aquella xaranga i que a poc a poc van anar deixant el grup, ara ja només són 12 i abans havien sigut 20. En definitiva, noten que tot aquest èxit de la música els està fent deixar enrere tota la resta de la seva vida. En aquesta situació no es veuen capaços i no volen dir al seu entorn que no hi haurà un final d'això, perquè potser d'alguna manera voldria dir que la Fúmiga sempre estaria per davant d'ells i que mai tindrien temps per viure la seva pròpia vida real. Llavors és quan tots els integrants del grup es reuneixen i pacten una data i una decisió. Faran un sol disc més i la Fúmiga acabarà el 17 d'octubre del 2026 i ho farà amb un concert al Sant Jordi Club.
1: S'ha acabat perquè ens falta un final. Acabat quan encara m'agrada.
0: Des d'aquesta decisió s'estan 4 anys sabent quina serà la data del seu concert final. I això els fa viure tota aquesta experiència molt més. Segueixen de gira i arriba l'any 2024, quan llencen el que la gent encara no sap que és el seu últim disc. Irònicament, es titula Tot està per fer. Un disc amb major qualitat musical que mai i també amb el major impacte mediàtic que havien tingut. Un impacte tan enorme que després que el grup Zoo anunciés la seva retirada, la Fúmiga es convertia de manera pràcticament indiscutible en el grup valencià de música en català més gran que hi havia en actiu. Les gires es tornen més frenètiques i més cansades que mai, però pels músics ara sempre hi ha l'horitzó del dia en què s'acabarà. Un horitzó que només ells coneixen i que cada dia és més i més a prop. Arriba el 26 de juny de 2025, quan la Fúmiga treu una cançó titulada La penúltima. Una declaració d'intencions, però una declaració amagada. Recordem que ningú sabia, ni tan sols, que la Fúmiga era a punt d'acabar-se. És llavors quan comencen a sortir rumors i tothom diu la seva. Alguns diuen que ho deixaran. Els altres argumenten que no hi hauria un motiu clar perquè ho fessin ara. I així arribava aquest 24 d'octubre del 2025, quan anunciaven com seria el seu final. Una decisió que la immensíssima majoria va respectar, tot i no entendre-la. Però això als membres del grup els era una mica igual. Ells tenien la decisió molt clara. Feia temps que ho havien entès, que havien entès que si volien mantenir l'amistat, la dignitat del projecte i, sobretot, les seves vides, havien de saber posar punt i final abans de que el desgast els convertís en una paròdia d'ells mateixos. Perquè l'essència de la Fúmiga i el que la fa tan extraordinària és la honestedat dels membres del grup amb la seva vida i que aquesta és només una manera de divertir-se, un passatemps, un element més d'aquesta vida. Però en agafar tanta importància, aquest element d'alguna manera ha posat en joc a tota la resta i al mateix grup. El 23 d'octubre de 2025, just abans de l'anunci, la Fúmiga treu la seva última cançó, titulada Gràcies per tant. En ella expliquen una mica tot això que us he explicat jo avui i el perquè d'aquest final. La Fúmiga quedarà per sempre com un grup musical que va decidir demostrar que són persones i que res estava per sobre d'això, ni tan sols el seu propi somni. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas. Moltes gràcies per escoltar-me. I fins la pròxima.
2: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
1: Fes-ho per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
3: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
4: Rock and Classics amb Esteve Llop.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
3: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de

0: tots els menors en els processos judicials.
1: I també investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència davant de la violència.
0: Les autoritats sanitàries valoren si el creuer afectat per un brot d'antivirus pot atracar les Canàries.
1: El brot ja ha causat 3 morts a bord, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que ara es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots.
0: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
1: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
0: Els esports, avui saludem el Jordi Cervantes, Berta Busquets, penja l'estic, Jordi.
3: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destacant 5 lligues i 3 Champions.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, sobretot gràcies a l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara més amb ara fa un any, la desocupació ha caigut fins a un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
7: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
6: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
8: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
6: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: I en aquest sentit, una de calenta i una de freda, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys del previst, i la inflació l'augmenta en el 3%, és a dir, un punt més. L'entitat, a més, alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb, evidentment, un fort impacte en el creixement econòmic. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2%.

0: 3% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
1: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2%, i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
0: Tot i això, la cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
2: Encara un apunt més en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb el mateix període de l'any passat.
3: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i també l'impacte de costos com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
2: Mentrestant, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com a Oman.
3: Com a resposta, als Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
2: Doncs justament avui els detinguts en la primera flotilla Global Submutant han anat a declarar a l'Audiència Nacional. Per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. Es tracta d'una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
4: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: Salissa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, ha denunciat que els detinguts han patit tortures.
5: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Ascaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
6: Notícies en xarxa.
2: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre a tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
8: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
7: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia manté la petició de presó preventiva per a la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
3: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar al seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració directiva perquè no tenen més fills.
2: L'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
3: La víctima i l'agressor ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
2: A aquesta hora reuneixen el govern central i el Canari amb l'Organització Mundial de la Salut per analitzar la situació generada per un creuer atlàntic amb un brot d'antivirus a bord. Un virus que causa una infecció respiratòria i que ja ha fet 3 morts, un malalt crític i 3 possibles casos més a bord. L'OMS vol que el vaixell atraqui a les Illes Canàries, però el president de les Illes considera que hauria de ser atès on està i dirigir-se després als Països Baixos on pertany. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell i viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
10: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
9: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
10: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots i, a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
9: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
2: Maite, seguim amb tu i amb les informacions vinculades a la salut, perquè avui és el Dia Mundial de l'Asma, una malaltia que pateixen 6 de cada 10 persones de manera greu i que, a més, no controlen la malaltia. Això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida tant a les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial de la Malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions a protegir els més vulnerables amb mesures contra la contaminació de l'aire.
9: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Els símptomes més freqüents són dificultat per respirar, sibilàncies, tos, opressió al pit i es poden donar tots alhora. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
11: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
9: Aquesta primavera i la passada, l'elevada polinització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació, els àcars, els fongs i la inhalació de productes químics irritants. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
2: És un quart de tres. El govern assegura que Catalunya és un país segur. Aquesta és la resposta després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i també el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
12: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers tres mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
2: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
14: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
13: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: La línia R3 de Rodalies ha recuperat avui el servei entre Ripoll i Ribes de Freser després de més de 3 mesos d'aturada. Una represa progressiva que preveu només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
15: Feia més de 3 mesos que no es podia sentir un missatge com aquest per la megafonia de les estacions de tren de la R3, com la de Ripoll. I aquest dimarts s'ha restablert la circulació de la línia fins a Ribes de Freser, ja que fins ara els combois només arribaven a Ripoll. A banda de la poca freqüència, els panells informatius encara indicaven com des de Ripoll hi surten busos que supleixen el servei ferroviari fins a la Tor de Querol. I molt de tant en tant s'indicava que el trajecte des de Ripoll a Ribes ja es pot fer en tren i es marcaven els horaris de sortida i d'arribada. El comboi que pujava a mig matí devia tenir menys de 10 usuaris, majoritàriament persones que pujaven de l'àrea metropolitana a passar el dia.
16: Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
17: I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
15: El tren havia d'arrencar a les 10:41 cap a Ribes i ho ha fet 3 minuts més tard, en una imatge que il·lustra la recuperació lenta però progressiva del servei de la R3.
2: També la R4 ha recuperat avui la normalitat entre Terrassa i Manresa després de mesos amb bus llançadora com a transport alternatiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
18: Semblava que aquest dia no arribaria mai, però finalment Renfe ha recuperat aquest dimarts el servei habitual de la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa. Avui a l'estació del Nord es començava a reprendre l'activitat, però lluny de l'afluència prèvia a l'accident de Gelida. Els viatgers, encara amb molts dubtes sobre la sortida a temps dels convois, mostraven molta desconfiança.
19: Pero lo que pasa es que normalmente, yo hablo de en general, que antes también siempre Renfe va retraso como para mi trabajo, siempre llego tarde.
20: Muy mal, muy mal. El servicio muy malo. Y ahora veremos a ver, pero una incertidumbre total, porque ayer pregunté y nadie me daba información.
21: Hace 30 años que cojo el tren, entonces ya tengo historial. Tengo la aplicación de Adif y cada día lo consulto y lo miro, lo remiro, y aún así no me fío.
18: El passat 21 de gener va marcar un punt d'inflexió en el servei de Rodalies. En aquests mesos, Renfe ha viscut la pitjor incidència en la infraestructura que es recorda a Catalunya.
2: I és moment per la cultura. La docu-sèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, per aquesta casa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
22: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
23: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui al centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
22: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
2: I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori el 16 de maig.
3: L'Orfeó acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeó Atlàntida.
24: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeó l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
25: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'èlit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 champions. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
26: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
25: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb els partits dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer, Ricard Ares, reivindica la grandesa del club.
27: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem d'afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
25: Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. A l'Astralpool Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení del waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
0: Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Can Llong.
25: I en futbol, Espanyol i Girona es compliquen la salvació un cop acabada la jornada 34. Els blanquiblaus són a 3 punts a la zona de descens, mentre que els gironins la tenen a 2. Tot plegat després del triomf d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Real Societat. Precisament, els andalusos seran el rival dels pericos en la pròxima jornada. Pel que fa al Girona, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Sabies que...
5: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1 es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una simfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.
7: Propostes en xarxa.
8: Si ara us parlo de panellets, potser us descol·loco una mica. Encara és primavera i la castanyada queda lluny, tot i que ja sabeu que el temps passa volant. Però alguns pobles del Bages estan celebrant actualment la Festa del Panellet. Per trobar l'origen de la Festa del Panellet, hem de tirar alguns segles enrere i situar-nos en l'època de grans epidèmies, com ara la de la Pesta Negra. La tradició veu dels antics rituals agraris, però també és una mostra d'agraïment per la protecció davant les pestes que ho arrasaven tot. S'anomena així perquè després d'una missa s'entrega un panet beneït a tots els assistents i cada poble la celebra un cap de setmana diferent. N'hi ha que vinculen la festa a Sant Marc i d'altres a Sant Miquel. En el cas de Marganell, per exemple, és el segon un diumenge de maig, però la cita també és ben arrelada a Sant Salvador de Guardiola o a Castellgalí. Avui ens quedem a Marganell, on els infants arriben en processó a dalt d'un carruatge i acompanyats per una cobla. Després de la missa, fan el ball de la coca i es reparteix el pa. També hi trobareu sardanes, una rossada popular, paradistes amb productes locals, gegants i bastons. Del 8 al 10 de maig, Festa del Panellet a Marganell. Més informació a marganell.cat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística, amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
4: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
2: És dimarts 5 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia per la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
3: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
2: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
3: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència.
2: Epidemiòlegs estudiaran el creuer afectat per un brot d'antivirus abans de decidir si atraca les Canàries.
3: Ho han acordat l'OMS i el Ministeri de Sanitat. La infecció ha causat 3 morts entre el passatge, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
6: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
2: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
3: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
2: Als esports, Berta Busquets penja les TIC, Jordi Cervantes.
25: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destaquen 5 lligues i 3 Champions.
2: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa?
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, especialment per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara amb ara fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
4: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
10: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
11: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
10: amb més de 314.500 persones aturades. Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
2: Doncs una de calenta i una de freda pel que fa a l'economia, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, que és un punt més del previst inicialment. A més, l'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
13: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, bueno, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
12: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
2: Mentrestant, justament el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils, tant als Emirats Àrabs Units com al Protectorat d'Oman.
3: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
2: I avui els detinguts en la primera flotilla Global Summit han declarat davant l'Audiència Nacional, i és que per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre també de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
14: Por ello es imprescindible que estas diligencias en Fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: En relació als detinguts la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, ha denunciat que han patit tortures.
15: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció de 2 activistes de la flotilla.
1: Notícies en xarxa.
2: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
17: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
16: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
2: 20 minuts i seran les 3. Tenim una última hora sobre el creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest de l'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no cap a les Illes Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord. També hi ha un malalt crític i 3 persones més possiblement infectades. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. A més, hi viatgen 9 persones més d'altres punts de l'Estat. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
19: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
18: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
19: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots, i a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
18: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
2: I no deixem la informació relativa a la salut, perquè l'Hospital Joan 23 de Tarragona obre una setmana d'activitats coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i també la societat en general de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Els professionals aprofiten el Dia Mundial de la Higiene de Mans per alertar que si no es fa o no es fa bé, el perill de propagar o adquirir contagis creix de manera exponencial. Una bona higiene de mans abans de menjar i després d'anar al bany és fonamental per defugir malalties contagioses, segons Toni García, referent en la higiene de mans a Joan 23.
21: Paguem amb diners, utilitzem moltíssim els nostres dispositius mòbils, els dispositius els compartim, els teclats, els ratolins, toquem les baranes del transport, aquells microorganismes que són invisibles, els emportem a nosaltres.
20: L'Hospital Joan 23 ha iniciat avui una programació que s'estendrà fins divendres adreçada als professionals sanitaris i a píndoles informatives i també tallers.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en plena política. El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits, i això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
22: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i també la policia local.
2: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà atenció al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i ja a partir de dilluns facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament, així com més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguells, bon dia.
0: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
5: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
0: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
2: Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret d'Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
7: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. N'han parlat Zoe Irdaraki, soci de l'Ateneu Salvador Acatà, i Cristina Arana, sòcia de l'Ateneu 24 de juny.
8: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com a moral.
23: El fet de tenir via lliure a totes les xarxes socials és un fet que estem denunciant, que és perillós que quedi impune.
7: També denuncien atacs per part de grups feixistes a les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
2: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha invertit 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry del mes de gener a les seves instal·lacions. Un episodi que, recordem, va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. Girona FM, Pau Villafañe.
24: A destacar la inundació completa de la depuradora de Palamós, que ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros. Miquel Nogués, el president de la Diputació de Girona.
26: Ens enfocalitzem en Palamós, que és greu i que és important, però que constantment en aquests sistemes d'aigua potable, neta o bruta, sempre hi ha avaries constantment, que a vegades poden posar en perill el sanejament o l'abastament d'algun municipi, però que es reparen amb tanta immediatesa que no hi ha temps, que no se n'enteni ni el mateix ciutadà, el mateix ajuntament sempre que li comuniquem.
24: Noguer calcula que a finals del mes de juny puguin estar solucionades totes les incidències i ha explicat que amb l'ACA seguiran fent analítiques per garantir la qualitat de l'aigua.
2: I el distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer. Canal Blau, Carla Lanuza.
27: 14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que, durant el darrer any, han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
28: És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa Peix de Llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les confraries de Catalunya.
27: La iniciativa està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de GALPs de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
2: I és moment per a la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, que està coproduïda per Televisió de Mataró i per aquesta casa, per la xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
4: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
6: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
4: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de la xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
2: L'Orfeo Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el 16 de maig.
3: L'Orfeo acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeo Atlàntida.
9: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeo l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
2: I després de 1.500 quilòmetres recorreguts i una mobilització massiva, la flama del Correllengua arriba avui a l'Alguer, l'últim territori de parla catalana per on passarà aquesta iniciativa. Ara bé, aquí no s'acaba el trajecte de la flama.
3: No, perquè el dia 9 de maig els organitzadors la portaran fins a Brussel·les davant del Parlament Europeu. Ho fan amb un únic objectiu, que és reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Així ho ha explicat a la xarxa Pau Emili Muñoz, que és portaveu del Correllengua Germanat 2026.
10: Els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins Europa. Se parla una llengua que és català i el català no és oficial a Europa. I això, és que és una cosa que hem assumit com a normal i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors, un reclam de l'oficialitat a Europa crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita.
3: Els organitzadors del Correllengua, de fet, insisteixen que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
11: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'Eli, totes a l'hoquei Lliga Femenina, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets explica que ha viscut una etapa molt especial.
12: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
11: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, en format final a 4, s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El jugador culer Ignacio Alabart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
13: Te diria que és més motivació que pressió. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado y ilusionado de que el equipo estará a la altura y con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
11: El Club Tenis Teula Ser l'Escala aposta per un projecte sostenible de proximitat liderat per Iker González per a la Divisió d'Honor. Aquest nou model vol capgirar la situació esportiva del club en el marc del 60è aniversari. Ràdio l'Escala, Ivan García.
14: La Junta Directiva del Club Tenis Taula Ser l'Escala de cara a la pròxima temporada a la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la Superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la Lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CER.
15: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis com ara n'hem tingut 5 o 6.
14: El club espera capgirar la situació esportiva el curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
11: En bàsquet, ha mort José Picolín Ortiz als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana va guanyar una Copa del Rei. I en futbol, el Mollerús anuncia la renovació de Manel Cazorla, el seu entrenador, que va arribar a mig curs i que ha assolit la salvació del seu equip a la Tercera Federació.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs convidarem, com és habitual, a la nostra companya, en aquest cas la Carla Ramos, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida aquí a casa nostra. Després, avui parlem del Tardeo que organitzarà que bé, ja ho tenen tot apamat, a Mollet contra el càncer. Serà per commemorar aquests 11 anys aquí a casa nostra i tindrà lloc, ja podeu anotar l'agenda, dissabte, dia 23 de maig, doncs Tardeo en el Mercat Vell a partir de les 8 del vespre. Ara en parlarem amb l'Anna Mandiola perquè ens expliqui com ho tenen tot organitzat. Després tindrem a l'Espai de Cultura Viva, també tindrem el tast. A l'Espai de Cultura Viva ja sabeu que ens permet visitar el territori a través a través d'aquests personatges gegants, els diables, és a dir, amb aquests elements de cultura popular catalana que tenim al nostre territori. Avui en el tast ens acompanyarà en Paco Illescas, ell és agent de la propietat immobiliària i li hem plantejat de parlar del pla local d'habitatge per saber quines són les aportacions que com a professionals poden fer en aquest pla. I a la recta final del programa tindrem l'espai del col·leccionisme, parlarem amb Montserrat Cabarroca i avui ens proposa traslladar-nos fins a Astúries per parlar del Museu de la Cuchillería de Zaramundi. Bé, tot això en el dia d'avui, al nostre magazín. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla, com estem?
1: Bon dia, Emma.
0: Anem a comentar temes d'actualitat i ahir és que teníem consellera aquí a casa nostra, oi?
1: Doncs sí, exactament. Parlem d'una inauguració que s'ha produït aquest dilluns a Mollet i és que doncs, s'ha inaugurat la nova llar residencial al Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. Com apuntaves, l'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet. El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La gestió del centre recau en la Fundació Sanitària Mollet, que ha liderat el desenvolupament del servei amb la voluntat de garantir una atenció centrada en la persona. Jaume Durant, director de la Fundació, ha afirmat que és una sort i un orgull comptar amb aquesta residència perquè millorarà la vida de la gent.
2: És una sort, és un orgull i també per nosaltres un enfortiment del propòsit institucional que és el de millorar la vida de la nostra gent. Aquest és un dispositiu extraordinari, ben finançat per part del departament, uns equipaments extraordinaris al centre de la vila que donaran molt bona resposta, no només a les persones que hi visquin, a les persones que estiguin aquí, sinó també a les seves famílies, a la seva comunitat, a l'entorn, normalitzaran una dignitat de vida d'una manera, a més, que com pensem ha de ser millorant la beneficència, millorant el bé comú i d'una manera justa. Per tant, contents i orgullosos de que hagi estat possible.
1: Com dèiem, aquesta inauguració doncs, estava presidida per la consellera de Drets Socials i Inclusió i, de fet, doncs, des de la Generalitat de Catalunya han refermat el seu compromís amb l'autonomia i la dignitat de les persones i han remarcat la importància de projectes socials. De fet, la consellera ha recordat que en els pròxims dies s'ha d'aprovar al Parlament l'addenda del contracte programa per posar a disposició dels alcaldes un finançament addicional de 55 milions d'euros, dels quals 51 milions estaran destinats a serveis socials. Pel que fa a la nova llar residencial, aquesta disposa de 24 places pensades per oferir un entorn segur i adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat. Actualment ja hi viuen 8 persones, mentre que la resta de places es troben en procés d'adjudicació.
0: La veritat és que sí que és una molt bona notícia per als usuaris i usuàries que disposaran d'aquestes places i també per la tranquil·litat que donen les famílies. Més coses, que
1: Doncs seguim parlant de bones notícies, però ara en l'àmbit esportiu, i és que el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidaritat

0: Desa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. La fita s'ha confirmat en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs Grup C disputada a Sant Celoni, on els molletans han tornat a obtenir una meritòria segona posició, un resultat que els ha permès revalidar la plaça aconseguida en la primera jornada celebrada a casa, a Mollet. El president del club, Nicolás Escribano, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest nou ascens, especialment tenint en compte que l'equip ja va pujar de categoria la temporada passada.
1: Molt contents, la veritat, que aquest any, ja l'any passat, que estàvem, diguem, a la quarta divisió, vàrem pujar a tercera, i aquest any era el primer any que participàvem a tercera. I, bueno, dintre dels objectius, per mi el principal no era tornar a pujar, perquè era molt d'hora encara per pensar en això, pel que passa que vàrem tenir una primera jornada magnífica, vam quedar segons, pujant els dos primers, i ens vam presentar aquesta jornada a Sant Celoni amb l'objectiu ja d'intentar conservar la segona posició i pujar de categoria una altra vegada, i bueno, va ser un èxit, així va ser. Van quedar segons també, el Canaleta és primer, i són els dos clubs que pugem a segona divisió.
0: El Campionat de Catalunya de Clubs reuneix equips d'arreu del territori en una competició que posa a prova el nivell global de cada entitat en totes les disciplines de l'atletisme. En aquest context, el Club Atlètic Mollet ha protagonitzat una progressió destacada, amb dos ascensos consecutius que l'han portat a només dues temporades de la categoria D a la B. Amb aquest nou ascens, el Club Atlètic Mollet confirma el seu gran moment, i de fet el president ha avançat que el pròxim objectiu és consolidar-se en aquesta nova categoria i continuar creixent esportivament. Així que, doncs, l'enhorabona pel Club Atlètic Mollet, doncs, per aquestes fites aconseguides.
2: Doncs sí, felicitacions des d'aquests micròfons, i ja saps, Carla, llançaran notícies així positives demà
0: doncs
2: més.
0: Doncs sí, esperem
2: si és
0: que continuï, sí.
2: Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, Emma.
2: Anem a sentir el Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Un dimarts que es presenta molt variable, molt primaveral i molt del mes de maig, un reguitzell de fenòmens meteorològics. Aquest matí, núvols baixos i boires que hi haurà cap a la Catalunya central, també a molts racons de Girona o de les valls del Pirineu, i ambient fresquet. I de seguida, aquestes boires s'aniran aixecant, però en canvi apareixeran núvols de tempesta que aquesta tarda acabaran descarregant a gairebé tot Catalunya. Les més fortes de tamborinades les tindrem a les comarques de Ponent i de l'Ebre, però ja avançada la tarda i aquest vespre, aquests ruixats afectaran també la costa. De fet, al voltant del migdia també hi haurà alguna traca de ruixats entre la costa barcelonina i la banda de la Selva o el Gironès. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I tot seguit els dimarts tenim a l'Espai de Cultura Viva, visitem territori a través de la cultura tradicional popular catalana, així que endavant els companys.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: I Cultura Viva fa la darrera parada a Valls amb el Lluís Musté, però en aquesta ocasió ens parla sobre els diferents colors que formen part de les colles, de totes les, de la mulassa, de l'os, els cavallets, el calçot, la geganta quaresma, el lleó, també del drac i el bou. També ens li preguntem que, com està sent i com ha estat doncs, a construir, formar part d'aquestes figures, com ha estat doncs, la seva creació, també la seva dedicació i la seva il·lusió doncs, que per formar part d'aquestes doncs, colles i d'aquests elements de gegants. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el lleó, el drac, el bou, la mulassa, el calçot, el cavallet, la quaresma, no sé, segurament que ens deixem algun element més. Tots els colors que envolten aquests elements, els tratges, parlant-nos una miqueta dels colors, són tots iguals, van canviant, cadascú, cada colla o cada element té els seus colors...
5: Sí, cada colla té els seus colors. El drac són verds, el to de la mulassa és aquell to del vestit d'ella, perquè els portadors van vestits de traginers, van vestits amb uns pantalons blaus i una camisa també blavosa ratllada, vull dir que tampoc... No tenen uns colors concrets, però el color de la mulassa és el color d'ella, el color aquest morat, no morat, vermell vellut, diguéssim, del vestit de la mulassa.
4: Sí.
5: El cas del bou, el bou és marró, ell. Els portadors sí que aquí porten una roba fúcsia.
4: Mm-hmm.
5: Nosaltres també portem l'àliga de la ciutat.
4: Sí.
5: Aquesta no l'han fet en altres, però som els portadors de l'àliga de la ciutat i dels gegants de la ciutat. Aquí, en aquest cas, els portadors van amb els colors blanc i negre, blanc i negre, que són, representen les plomes.
4: Molt bé.
5: Aquests vestits són històrics, els vestits de l'àliga són històrics. Hi ha fotos des de finals del 19, ja hi ha fotografia, i els vestits que porten els aligons, que són aquells nens que ballen per sota les ales de l'àliga, aquells vestits encara són... n'han fet de nous, però tenim els històrics, tenim els vestits que van estar actuant fins a les fotografies del centenari de la batalla del Pont de Goi,
4: sí.
5: Que surten, que es va fer una gran festa, l'àliga i els aligons, aquells vestits encara hi són. Són els mateixos que surten a la fotografia. Sí, i allí els colors són això, és el blanc i el negre, perquè representen les plomes.
4: Les plomes de l'àliga.
5: Colors molt concrets, doncs els tenim, per exemple, amb el ball de la primera, aquesta dansa, una dansa feta només per canalla, i són els colors de la ciutat. En aquest cas, el blanc i el vermell.
4: Bueno.
5: La moixiganga, quan recuperem el ball de la moixiganga, també passem els mateixos colors que el ball de la primera, que també era el blanc i el vermell, els colors de l'escut de la ciutat. Clar, cada cosa, cada element és molt diferent de l'un a l'altre, i els vestits també són molt diferents.
4: Lluís, ha canviat molt al llarg de la història, com comentaves, que aquesta recerca que heu fet, però ha canviat molt la manera de fer la cercavila, la manera també de la pirotècnia, no? Tot en general ha canviat?
5: Home, sí, clar. Clar que ha canviat, són molts anys.
4: Són molts anys.
5: Però ha canviat una mica a millor.
4: Molt bé.
5: Jo recordo els primers anys,
4: sí,
5: que costava molt. Quan havies d'ensenyar a ballar una dansa amb algú, costava la canalla que et venien de nou, els que després es ballaven les danses infantils o el bestiari petit. Hòstia, els costava d'ensenyar. Ara no costa gens. Venen, ho porten après de casa. La canalla ho veuen tantes vegades esmorzen cada dia amb el vídeo de les actuacions d'aquestes figures que les tenen amb el ninot de goma, que les fan els seguicis ells a casa seva i cada dia perquè mengin els hi enxufen allí al moment que balla l'àliga o que balla la molassa o que balla el bou o que balla el que sigui, que aquella canalla, quan te venen al local petits, escolta'm, els hi poses la música i com aquell que diu ja ballen. Això ha millorat molt per aquesta banda. També ha millorat molt el cas que la gent en fa. Els primers anys, hòstia, sortíem a fer la cercavila i passàvem una mica desapercebuts, eh? Vull dir, no, la gent s'ho mirava raro.
4: Sí.
5: No hi havia tradició, eh? Pensem que als anys 80 hi quedaven molt pocs elements, eh? Quedaven gegants en uns quants pobles, no masses. Sí. A principis dels 80 quedaven gegants en alguns pobles. De dracs pràcticament no n'hi havia. Hi havia el drac de Vilafranca, hi havia el drac de Sant Quintí, el de Sitges, que ja feia uns quants anys que estaven recuperats, però com històric, hi havia el de Vilafranca i el de la Bisbal d'Empordà. I ja està. Valls no va deixar mai de tindre àliga, això sí, però no n'hi havia gaires més, eh? Hi havia l'àliga de Berga, hi havia l'àliga de Valls, hi havia l'àliga de Girona, i em sembla que a la Bisbal també n'hi havia una. I para de comptar, no n'hi havia cap més. I ara a tot arreu tenim uns seguicis fabulosos, però molasses hi havia la de Reus, eh? I més tard hi va haver les de Vilanova, i més tard, en molts anys, eh? Les de Vilanova es van destruir a la Guerra Civil, eh? Però després se van tornar a recuperar. I Solsona, i les guites de Berga, que també són molasses, però ja està. O sigui que hi havia molt pocs elements. Aquí a Valls encara conservàvem l'àliga, conservàvem els nans, conservàvem els gegants i teníem les colles castelleres, que era el que feia molta festa al poble, però jo de petit recordo, clar, jo tinc 66 anys, i jo recordo de petit, anaven uns quants nanos que portaven els caps grossos, una canalleta que portaven els caps grossos, i els hi donaven uns quants cèntims per portar el cap gros, però ells anaven així, ni ballaven ni res, portaven el cap gros. Recordo els gegants que els portaven el personal que treballava a l'Ajuntament, anàvem pel carrer desfilant i no hi volguessis de fer massa cosa, i l'àliga, que també era, ja li venia de família, de diverses generacions de portadors de l'àliga. Quan jo era petit, els aligons ja van desaparèixer, ja no hi havia aligons al voltant de l'àliga.
4: Sí.
5: I ja està, i això és el que hi havia. I Valls encara era dels pobles que tenien coses, perquè n'hi havia que no tenien res. Grans, eh? Els pobles petits, evidentment, que no tenien res, perquè els pobles petits, els seguissis, tots se'ls han inventat, perquè si no era una ciutat una miqueta gran, no tenia elements d'aquest tipus. Però les ciutats grans, que tampoc quedava res pels puestos. Clar, quan nosaltres recuperem l'any 81, recuperem el Vall de la Primera, i sortíem pel carrer desfilant i ballant, la gent ens mirava estranyat. Què són? Què fan? No havíem vist mai una cercavila a Valls, eh? Hem vist les processons per les festes de la Candela, això sí, però tret de les processons, per la processó de Corpus i tot això, i allí veien els gegants i l'àliga, perquè els gegants i l'àliga sí, perquè aquests els coneixien, i a la plaça del Blat anaven a veure els castells, i ja està, eh? N'hi havia res més. Clar, quan veuen gent passant per allí, hòstia, què fan aquestos?
4: Què fan?
5: I l'any 85, quan recuperem els diables, colló, aquests a més cremen. encara era pitjor. Passaven i cremàvem. Hòstia, era difícil, aquests primers anys. Clar, des de llavors, el que és ara, en el teu punt de comparació, és jo que ho he viscut, cony, quin canvi, en positiu. Ara, la pirotècnia s'ha complicat molt amb burocràcia, eh? La pirotècnia era molt fàcil, i ara la pirotècnia, escolta, m'has de tindre allí una persona, com aquell que diu, fixa, només fent papers. I, hòstia, això sí que s'ha complicat, eh? Sí, tot el tema de la seguretat, que segurament s'ha de fer, perquè potser sí, clar, els primers anys, les primeres colles que vam sortir, com que també teníem al darrere, érem colles que ja teníem entitats, una entitat al darrere, home, anàvem amb cuidado, i de coses ne van passar molt poques. Després, clar, van començar sortint-ne per tot arreu com a bolets, i sí, és veritat, si no es va amb cuidado, la pirotècnia és perillosa. I s'han de fer les coses ben fetes. Ara, la burocràcia que s'hi ha anat afegint al voltant, és pesadeta, eh? Això sí.
4: Dóna'm aquesta il·lusió, aquesta dedicació per les festes, en aquest cas, doncs, per aquests elements, Lluís?
5: Bueno, això va naixent i venint.
4: Perquè ens expliques, clar, si no t'agrada i no ho vius amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes, no construeixes, no us fas aquesta dedicació
5: no.
4: I ens expliques d'aquesta manera que ens està entrant en ganes d'anar i donar-te un cop de mà, construir un altre element.
5: No, a veure, això va venint tot sol, clar. En altres, el que és el meu cas,
4: sí.
5: Jo ballava sardanes. Des dels 12 anys a l'entitat ballava sardanes, l'entitat, fèiem això, hi havia res més. Anàvem a ballar sardanes, anàvem als concursos, teníem colles sardanistes, i jo ensejava la colla juvenil i la colla gran en aquell moment, l'any 81, quan ens proposen de recuperar el ball de la primera. Nosaltres estàvem l'any 81 a la comissió de les festes desenals, cada 10 anys quan se fan les festes de la Candela, es fa una comissió en què hi participen les entitats culturals, civils, tota la ciutat. I nosaltres hi érem com a sardanistes, amb la pretensió de que durant 10 dies cada dia hi haguessin sardanes. Nosaltres anàvem per això, per fer doncs, força ballades de sardanes. I a dintre d'aquesta, pensa que el 81 són les primeres decenals en democràcia, eh? Les del 71, encara hi ha les fotografies que es veu com desfilava l'exèrcit pel poble, i en canvi les del 71 les del 81 ja estem en democràcia, ajuntaments democràtics, associacions de veïns que ja portaven uns anys treballant, intentant començar a recuperar coses a la ciutat, i tota aquesta gent s'incorporen a les festes de la Candela. Hi havia aquell bullici, aquelles ganes de recuperar el que fos, perquè havíem fugit de la foscor del franquisme d'aquells 40 anys. I en aquell moment, algú de la comissió de les festes de la Candela se li acut de recuperar el ball de la primera, perquè feia 30 anys, o sigui, feia per una banda 20 i per l'altra 30, que ja no es havia ni ballat el ball de la primera. I llavors, home, podríem recuperar aquesta dansa. I hi havia el representant de la nostra entitat allí i se'l van mirar amb ell. Home, podeu fer valtros que balleu, perquè tampoc hi havia ningú que ballés res, eh?
4: Sí.
5: Podeu fer valtros que sou els que balleu sardanes, podríeu recuperar el ball de la primera. I aquell, el Ramon, diu, home, doncs potser sí, ja ho consultaré. I ens ho diu en la propera reunió de junta de l'entitat. Em diu, home, sí, fem-ho. No en teníem ni idea de res, eh? Va vindre un director, el que en aquells moments era director de l'Esbar de Sant Cugat, el Salvador Melo, va vindre aquell home a coordinar a coordinar-ho, perquè aquell home no ens podia ensenyar el ball de la primera, ell no el sabia. El sabien gent que ho havien ballat feia 20 anys i gent que ho havien ballat feia 30 anys. Aquesta gent tampoc es van posar d'acord, perquè dels 20 anys als 30 anys que es havia ballat no hi havia hagut una continuïtat. Per tant, ja ballaven coses diferents. Més o menys s'inspiraven, però ja no ballaven ben bé el mateix. Els músics, l'últim músic que havia tocat, un greller vell, aquell home ho tocava d'una manera. La partitura que hi havia guardada a no sé on, que em sembla que era del mestre Sanahuja, aquella partitura que la tocava un pianista, era diferent. Les repeticions eren diferents. Cadascú, clar, de 10 anys en 10 anys, tot havia canviat. I allí comencen aquesta tasca de recuperació. I allí és allà on s'encén aquesta llum, de dir, hòstia, això és interessant, recuperar.
4: Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies. Gràcies per explicar-nos tota aquesta història, tots aquests elements, amb aquestes ganes i il·lusió, que continuïn aquestes ganes, que continuïn aquesta il·lusió i que continuïn, doncs, els balls de tots els seguicis de balls amb aquests elements. Així que moltíssimes gràcies per formar part de Cultura Viva de Ràdio Hospitalet de l'Infant. Gràcies.
5: Doncs, gràcies a tu, perquè és bo que se'n parli, és bo que es parli de cultura popular, que feu un programa de ràdio amb això, me n'alegro moltíssim. M'alegro molt.
4: Aquesta és la intenció. Gràcies, Lluís. Una abraçada.
5: Molt bé. Gràcies.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Avui a l'Espai del Tast toca parlar d'habitatge i justament tenim engegat aquí a Mollet del Vallès un pla local d'habitatge que podem participar tota la ciutadania. De fet, si entreu a la pàgina web de l'Ajuntament, molletvallès.cat, podeu trobar doncs, un procés participatiu que finalitzarà justament a finals d'aquest mes de maig. És per això que la persona que ens acompanya un cop al mes i que parlem d'habitatge amb Paco Illescas, que és agent de la propietat immobiliària i que forma part doncs, això del Col·legi i Associació d'Agents Immobiliaris, li hem plantejat de parlar d'aquest pla local d'habitatge. Molt bon dia, Paco.
1: Molt bon dia.
0: Vosaltres també esteu convidats a participar d'aquest pla local d'habitatge que ha engegat el consistori Molleta, oi?
1: Com has dit, tots estem convidats a portar el nostre granet de sorra per millorar aquesta, una mica la situació actual que tenim d'habitatge i fer un pla a mig o a llarg plaç.
0: Que planificar sempre està bé, no?
1: Per descomptat, planificar i tindre clar cap a on volem anar.
0: Paco, la vostra aportació com a professionals jo penso que ha de ser molt important, no? És a dir tota l'aportació que pugui fer la ciutadania, cadascú des del seu punt de vista, de la seva situació, és important, però vosaltres que treballeu dia a dia, no?, amb el mercat immobiliari, teniu una visió...
1: Correcte, tenim una imatge o una visió o una informació que és important per transmetre i per posar a la taula i d'alguna manera som d'alguna manera els que tenim la informació privilegiada en temps real de com està l'habitatge, de amb quines condicions, què és el que necessitem realment, què és el que ens demana tant els propietaris com els llogaters, com els compradors. Tenim aquesta informació i crec que és important que si es vol fer un pla en condicions continua amb la nostra participació.
0: Clar, de fet es vol fer, no?, com una imatge tenint en compte les necessitats de la ciutadania, per això doncs aquest qüestionari, veurem si després contrasta aquests resultats amb la informació que teniu als APIs aquí al territori. Anem a comentar una miqueta quina és aquesta informació que vosaltres podeu aportar, és a dir, quina és l'aportació que poden fer els agents de la propietat immobiliària en un pla d'aquestes característiques.
1: Nosaltres podem aportar, com t'he dit, en temps real, què és el que demana un llogater o què és el que demana un comprador, quin tipus d'habitatges, si volem 3 habitacions, una habitació, 4 habitacions, si volem... Del preu no en parlarem, el preu ha de ser sempre el més baix possible.
0: Oh, i tant.
1: Però, d'alguna manera, això és el que nosaltres podem aportar. Quin és el preu mig d'un habitatge per les zones del municipi? Podem aportar tota aquesta informació que crec que és molt, molt important i molt vàlida.
0: Fins i tot allò a nivell de constructors, no?, de saber quina és la demanda, les necessitats poblacionals.
1: Exacte.
0: No?
1: Al final del que es tracta del pla, i jo crec que a poc això és el que anirem fent a Mollet, és tindre clar quina ciutat és la que volem, perquè algo que és molt important és saber o si volem el número d'habitants que som ara aquí a Mollet, si volem incrementar-lo o si volem mantenir-lo. Si volem incrementar-lo vol dir que hem de construir d'alguna manera. Si d'alguna manera, i això és un tema polític, un tema de decisió política, de que tots els que estem implicats, tots els ciutadans de Mollet, jo crec que estem interessats en conèixer quin és el pla que volem posar en marxa. A partir d'aquí, doncs, és quan es genera aquesta forma de treballar. Val? És important saber, doncs, per nosaltres, que no hi ha pisos de lloguer, que això ja ho sabem,
0: ja
1: ho hem denunciat diverses en temps enrere, que hi ha poca vivenda d'obra nova, que tenim molts pisos o moltes cases, plantes baixes, que urbanísticament el municipi ha crescut d'una forma irregular, que tenim un centre atapeït de cases baixes que potser ens agraden i potser ja ens estan bé, però al costat de zones que podrien ser urbanitzables. I en aquí és el punt on nosaltres, el municipi, la ciutadania, ha de dir doncs, si volem créixer en aquests punts a planta baixa, per dir una planta baixa més una planta, o volem fer pisos i anar cap amunt. Si volem créixer d'aquí a 6 anys, amb un 10% de la nostra població, hem de pensar que hem de construir. Mm-hmm. I aquí és el problema que tenim a Mollet. A Mollet és tancat, no hi ha molt espai per utilitzar.
0: Paco, una de les dades que podeu aportar és la detecció d'habitatge latent. Això què vol dir?
1: A veure, nosaltres tenim... O sigui, tots sabem que hi ha pisos buits, cada vegada menys. O sigui, fins a fa poquet, durant aquests últims 10 anys, hi ha hagut un habitatge latent, que és el de grans tenidors, els dels bancs, que en un moment donat han pensat que era ideal no vendre i esperar una bona època com l'actual per vendre, i veure o conèixer quins pisos o quins habitatges estaven buits o no estaven utilitzats, val? Jo, això és una forma que nosaltres tenim aquesta informació, la podem d'una forma absorbir o tindre.
0: Mm-hmm. Que també és important de tenir-ho en compte a l'hora de fer aquesta planificació.
1: Correcte.
0: Evident. També assenyaleu que sou un pont entre l'administració i els propietaris, precisament per a tota aquesta informació que ens estàs comentant.
1: Clar, és que els propietaris... Pensem sempre que qualsevol persona vol treure el màxim profit del seu bé. Val? Sigui, aleshores, aquests propietaris, d'una manera, en alguna ocasió, i ara mateix nosaltres des de les nostres despatxos, el que intentem és que aquests propietaris que tenen pisos buits puguin posar-los en lloguer, que és la necessitat actual que tenim, o sigui, tenim una necessitat imperiosa de tindre habitatge de lloguer. A vegades és des dels nostres despatxos que intentem convèncer aquests propietaris perquè es posin a lloguer i d'alguna manera oblidin o no pensin en tota aquella informació negativa que els hi arriba, de que tindran problemes, de que els preus, de que, doncs, a vegades és important això, fer la nostra tasca d'oferir la possibilitat de posar en lloguer aquests pisos.
0: Clar, de fet, a més, jo crec que vosaltres també feu de detecció, no? Detecteu allò de dir, escolta, em poseu en lloguer, posem les condicions que vosaltres, no? Considereu, i també podem fer diferents entrevistes, no? A les persones que s'interessin pel vostre habitatge.
1: Exacte, no? Nosaltres fem aquest filtre que no agrada massa, vale? Però al final ho hem de fer, hem d'assegurar el propietari moltes vegades aquesta necessitat que té de no tindre problemes.
0: Mm-hmm. Paco, com a professional que ets, quan des de l'Ajuntament us demanen la vostra implicació...
1: Per descomptat, per... O sigui, acudim ràpidament.
0: És a dir, que pensàveu que ja era necessari,
1: mi,
0: no?
1: Per nosaltres és molt important que l'administració compti amb nosaltres. Fins ara no s'havia fet o ens havien deixat una mica de banda. Creiem que som un operador dintre del sector prou interessant perquè ens tinguin en compte.
0: Penseu que aquest pla pot ajudar, hem dit allò, no hi ha pisos de lloguer, la realització d'aquest pla pot fer que entre la ciutadania, entre aquells propietaris, es generi una confiança i que sigui més fàcil.
1: D'això es tracta,
0: no?
1: Una mica. D'això es tracta.
0: Sí?
1: Ja no, en aquest cas, no crec que sigui només una feina de Mollet, és una feina a nivell
0: general,
1: no? Sí. De que posem una mica de... un esforç perquè la borsa d'habitatge de lloguer creixi una mica.
0: Estaria el tema del lloguer i evidentment també el de construcció. Dèiem que un pla d'habitatge també ha de definir la ciutat aquells que governen, no? Mitjançant doncs, evidentment el suport de la ciutadania i també l'opinió de la ciutadania
1: és
0: han de definir,
1: o sigui,
0: no?
1: Urbanísticament és el moment en el qual direm o pensarem quina és la ciutat que volem en 5-10 anys. Aleshores és important doncs preveure espais verds, si volem urbanísticament com volem créixer, si ens interessa continuar amb les alçades que tenim actualment o volem d'una manera créixer d'una manera...
0: En aquest cas també els APIs us demanen allò, doncs, la vostra opinió, sí? Podeu participar...
1: Pensa que és la primera vegada o una de les primeres vegades que ens demanen l'opinió. Jo crec que nosaltres direm la nostra i creiem que serà agafada com també creguem, que a vegades no es fan tots els plans que un pensa.
0: Nosaltres hem vist allò a l'hora d'entrar en aquesta enquesta, en aquest procés participatiu, que et demanen doncs, allò, si ets home, dona, l'edat, la franja d'edat, i també del barri on vius. Això és determinant, també, a l'hora de tenir una percepció de com vols la teva ciutat?
1: En ciutats com la nostra, no tant, però també és important, però en grans ciutats és molt important. O sigui, no és el mateix viure a Barcelona a l'Eixample que viure a Sant Andreu. Val? Vull dir, és més, jo ara fa poquet passejava pel Raval, pel Call,
0: sí.
1: I vaig veure una ciutat que no té res a veure amb l'Eixample. Vull dir, és un casc antic. Aleshores, a Mollet, doncs també és important. No és el mateix viure a Can Borrell, on les edificacions, la vida comercial és d'un tipus, o viure al centre de Mollet. O Santa Rosa, vull dir, cada barri té una forma de ser i també característiques econòmiques del veí, és així.
0: Doncs que sapigueu això, que si entreu en aquest procés participatiu està obert fins al dia 27 de maig. El primer que us demanaran seran aquestes dades i després, evidentment, envieu aquestes dades i ja doncs podreu entrar en aquest qüestionari. Entenem que és un procés que després han d'haver-hi reunions també amb aquelles persones que es crearan comissions de treball. En aquestes comissions entenem que han de ser presents també doncs, professionals com ara en Paco Illescas, i anirem fent seguiment d'aquesta evolució.
1: Anem.
0: Paco, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en un 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en un 3, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, un fort impacte en el creixement econòmic. El cap de Gabinet d'Estudis Econòmics és Joan Ramon Rovira.
2: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
1: I Barcelona obre a partir de demà el pavelló d'ús de la Fira a Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
3: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs, o menys es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació.

0: Conèixer la dona continua a hores d'ara detinguda. I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el dia 16 de maig amb Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Segurament, si dic la paloma, tothom en sap la lletra. És una de les habaneres més conegudes i versionades. Fins i tot Elvis Presley la va cantar. La va escriure el compositor basc Sebastián Heredia Salaberry l'any 1863 i encara avui dia es continua interpretant pels grups d'habaneres i cantants d'altres gèneres. Els hi proposo escoltar-la pel grup Mar Endins.

0: Avui, en aquest espai de col·leccionisme, ens traslladarem fins a Astúries. És la proposta que ens fa la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, la Montserrat Cavarroques, que ja la tenim aquí preparadíssima, com sempre. Molt bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: I és que ja sabeu que sempre parlem de col·leccions i també de museus, perquè sempre hem explicat que la gran majoria de museus són grans contenidors de col·leccions. I en aquest
1: I
0: cas...
1: molts dels museus es formen a través de col·leccions que
0: sí,
1: tenen particulars.
0: Sí,
1: vull dir que...
0: tota la raó del món.
1: Bueno, avui parlarem del museu de la... no l'he pogut traduir, de la cotxilleria, perquè es diu així. Està a Taramundi, Astúries. El museu en si està a les afores de Taramundi, però està a un quilòmetre, es pot anar passejant tranquil·lament. Està a Pardinyes, a un barri que està situat enganxat a Taramundi. Està a un quilòmetre del centre urbà, però, vaja, encara 300 metres de lo que són les últimes cases. Vull dir que no, no d'allò. Si més no, els ganivets sempre han sigut molt... molt potser de la part d'Albacete i coses d'aquestes, no? Sobretot les navalles. Però vaig descobrir aquest museu, no l'he vist, però l'he vist maco i que pot ser un que es pogués anar a visitar. En aquest museu hi ha la planta baixa, que en la sala 1 es fa un recorregut per la història de la cotxilleria de Taramundi, perquè havia sigut, en el seu moment, havien hagut molts petits tallers dedicats a fer ganivets. Vale? Ara en queden dos, però n'hi havia hagut bastant. I a la sala 2 i 3 es pot veure el procés que té d'elaboració dels ganivets. Les eines, els materials, les marquetes que es poden veure, perquè sembla que no, però per fer un ganivet també es fa un dibuix, una maqueta, per saber com estarà. I es pot veure tot en detall el procés de l'elaboració de tota la cotxilleria tradicional de Taramundi. El taller tradicional de, hi ha com un petit apartat que és com un taller tradicional de cotxilleria que es pot fer amb una visita amb la visita guiada si entra, i es pot veure en viu com es fa el forjat i l'elaboració dels ganivets. Vale? I en la planta 1 hi ha la sala 4 i 5 que hi ha, és on hi ha l'exposició de ganivets, de navalles i de tisores, perquè tenen molta fama les tisores de Taramundi.
0: Ah, no sabia.
1: Diu que són unes tisores que han anat sempre molt buscades pels grans modistes.
0: Jo conec dels tres claveles.
1: Jo en tinc una, però que ja era de la meva mare, dels tres claveles. Vull dir que han estat esmolades diverses vegades. Vull dir, però jo no ho sabia, i diu que té molta fama les estisores i que les estisores tenen petició inclús per grans modistes, perquè es veu que tallen molt bé.
0: Està bé.
1: O sigui que està molt bé. No tinc molta més informació d'aquest museu, perquè no en vaig trobar excessivament molta.
0: Jo és que estic intentant entrar a la pàgina web, però no em deixen. És a dir, que no hi ha manera. Però veig aquí unes fotografies, sembla com una casona així antiga.
1: Sí,
0: no?
1: És una casa antiga, de les afores del poble, que l'han tornat així, sí, inclús hi ha un apartat... Sí, perquè hi ha vegades que pot ser una visita mirada per aquí, però aquesta no la tenia.
0: No la tenim.
1: No hi era.
0: I llavors...
1: no, jo no la veig que no sóc tan tonta, no la vaig saber trobar.
0: Veig allò que posa que fan demostracions en viu.
1: Sí,
0: no?
1: Per això, que si vas pel teu compte no, però si la fas guiada, pots accedir al taller... i pots veure en viu com fan en forjat i com elaboren els ganivets. Tots fets a mà, no són maquinàries ni coses d'aquestes, tots són elaborats a mà i es veu que són bastant coneguts, encara que jo, ja et dic, no era un lloc on jo coneixia...
0: Ja. No. Però a l'entrada mateix veig aquí allò...
1: Hi ha com un dolmen, una cosa rara.
0: No, és un ganivet.
1: Ah, el ganivet gran.
0: Sí.
1: Bueno, no. I posa que, a més, Taramundi és un poble molt espectacular, perquè té bastants béns d'interès cultural, és patrimoni arquitectònic d'Astúries, pertany a la red de pobles màgics d'Astúries i és reserva de la biosfera.
0: És a dir, que paga la pena.
1: O sigui que el poble en si ja és un poble maco de veure. Vale? Vull dir que, a més de fer turisme, doncs després podeu visitar el museu.
0: Doncs ja sabeu, de cara a l'estiu, allò, si aneu cap a Astúries, és una de les possibilitats de
1: Home, aquest ganivet no crec que es fes mal ningú per això, perquè a veure qui l'agafa. El que hi ha a l'entrada no crec que el pugui agafar ningú. Vull dir, però... No, però es veu com una casona de pedra molt...
0: Mira que acabo de trobar. Diu, el museu es troba en l'itinerari de la ruta de Los Ferreiros, no? Que apropa el visitant a conèixer, doncs, aldees, no? Allò, petits pobles, nuclis, no? On aquest ofici havia estat important.
1: Clar, perquè és que aquest poble està a la comarca de Oscoseo, que és l'única comarca que té reserva de la biosfera, que té costa i vila marinera. Uh-huh. És l'única de tota Espanya.
0: Està bé. Mira, acabo de trobar jo que la temporada alta per visitar aquest museu és a l'estiu, allò que comentàvem, si aprofiteu
1: sí,
0: allò per...
1: Sí, posa de dimarts a dissabte, de 11 a 14 i de 16 a 19, els diumenges d'11 a 14, i les demostracions en viu són a les 12, a la 1, a les 5 i a les 6 de la tarda.
0: Ah, doncs mira, jo he trobat que el diumenge a la... diumenge a la tarda i el dilluns tot el dia està tancat.
1: Sí, per això el diumenge de 11 a 14.
0: Exacte.
1: Sí. I el dilluns està tancat.
0: Exacte. Yeah. I llavors cada mitja hora posa aquí que fan demostracions. Sí. El preu per als adults és de 3 euros, he trobat. Infantil, entre 6 i 12 anys, 1 euro. I també fan allò a grups, mínim 12 persones, 2 euros per persona.
1: Bueno, no és car. No és car. Jo el preu no el vaig trobar, però l'horari sí que el tenia aquí. I la veritat és que, bueno...
0: Bueno, de fet, allò, tenim allò un número de telèfon i també un correu electrònic. El correu electrònic és info@navallesdetramundi.com, de manera que us podeu adreçar, o fins i tot adreçant-vos directament a l'Ajuntament de Tramundi.
1: El que no vaig veure en cap moment, però suposo que sí, és que suposo que, siguent un museu, en algun moment donat hi deu haver també una tenda per vendre quatre ganivets, sí, sí, quatre tisores. Si les tisores són tan bones i així, pues que segurament hi té que haver algun...
0: Mira, també tens l'oportunitat de comprar navalles o cuchillos.
1: Veus?
0: O ganivets.
1: No, però jo no vaig trobar això, veus? Jo doncs, ho miro sempre perquè...
0: És
1: sempre...
0: un comentari d'una persona que va visitar, que li ha posat allò una nota molt alta... No? Perquè diu allò que aprens tot el procés d'elaboració, que el personal doncs molt agradable i que a més tens l'oportunitat això de comprar-ne. Doncs...
1: I jo sempre dic que, a veure, aquest museu, d'alguna manera, sí que té a veure amb el col·leccionisme. Sempre dic que els museus tenen alguna relació, perquè sí que hi ha gent que fa col·lecció de navalles. Sobretot navalles.
0: Sí.
1: I sí que hi ha gent que fa tisoretes, també. Tisores d'aquelles de brodar, més petites.
0: És que les navalles, abans, fins i tot, jo me'n recordo a les cases, allò que venen records de turisme.
1: Sí, doncs, venien la típica,
0: la típica navalla petiteta,
1: però crec que,
0: que posava record de...
1: Jo crec que això ja no ho venen tant, perquè et dic una cosa. El meu home portava una navalleta de re a la butxaca... Una vegada que vam anar a Màlaga amb avió i li van fer llançar la brossa.
0: Ah, clar,
1: la porta sempre a la butxaca,
0: sí, sí.
1: Però és res. Per matar algú malló, tenia que donar-li 300.000 vegades punxar-lo, perquè, vamos, era així.
0: Ja, ja, ja.
1: Vull dir, i li van fer llançar, suposo que ja el deu haver tret, o porto a la maleta, perquè si no, no...
0: No, però és veritat això que em deia, que abans segur que hi ha persones que fan col·leccionisme, perquè
1: sí,
0: a l'hora...
1: Segurament.
0: No?
1: I a més,
0: igual
1: jo sempre...
0: Igual que les capses de mixtos,
1: sí,
0: o els dinals...
1: A mi m'agrada aquests museus de coses més quotidianes i que ensenyin el procés d'elaboració per la canalla. Perquè
0: molta canalla
1: veu un ganivet o veu una cullera, no sap de bon bé ni com es fa.
0: Uh-huh.
1: I quan el portes en un puesto així, es dona compte de com es fa. o de bon surt.
0: O com es feia, perquè potser ara ja no es fa així, no?
1: Perquè ara ja es té una mica més de consciència de, per exemple, portar els nens a veure camps, a veure horts, a veure granges. Però et dic una cosa, a l'època que els meus fills anaven, als anys 70 i pico, al col·legi, hi va haver un moment que me'n recordaré tota la vida, que en un col·legi del meu fill, que havien fet una reunió de pares i nens, va preguntar un que de on sortien els pollastres i li va dir que de la tenda dels pollastres alars. Clar, no havia vist una granja mai, ni que eren, ni que... Llavors, doncs, és molt bo que vegin l'elaboració de les coses i de on surten.
0: Uh-huh. No, vale? I la recuperació de certs oficis.
1: Jo sempre dic, els museus no són només per la gent gran. També són per la gent petita, encara que siguin de pintura. Així es veuen que hi havia hagut grans persones que pintaven molt bé i que pintaven coses de la història d'aquell moment.
0: Sí, vale? Sí, totalment d'acord. Montse, anem a comentar activitats.
1: Només en tinc una aquesta setmana. Es veu que la gent estava cansada. Però tinc la 18a trobada de col·leccionistes de Vilanova i la Geltrú, que és bastant important i va molta gent. Jo hi he anat durant anys, ara no puc anar-hi. El dia 10 és al carrer Albert Virela Brodà, número 5, de Vilanova i la Geltrú. Uh-huh. Si entreu a col·leccionistes de Vilanova i la Geltrú, ho trobareu.
0: Bueno, i a més, a Vilanova podeu aprofitar, si no m'erro, no és on està un trenet i també hi ha col·leccionistes de trens?
1: Sí, també.
0: També. Doncs podeu aprofitar, passar també la jornada a Vilanova, que també és ben bonica, passejar pel passeig, anar-hi a aquesta trobada.
1: No? I la setmana que ve, si voleu saber alguna nostra, ja ho sabeu, coleccionistesmolleta@gmail.com o passeu per qualsevol mercadet dels que tinguem, i la setmana que ve parlarem de col·leccionisme d'etiquetes de formatgets, no de formatges, de formatgets.
0: Que hi ha singularitats i peculiaritats que ens explicarà la Montserrat. Ja ens ha avançat alguna cosa, però a vosaltres us ho explicarem la setmana vinent.
1: Sí, la setmana que ve. Cuideu-vos molt i ens tornem a trobar la setmana que ve.
0: Igualment, bonica, cuida't molt, Montse.
1: Vale.
0: Adéu-siau. Adéu.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tindrem més propostes. De fet, us parlarem de la Fira de Sant Ponç, que aquest any se celebrarà aquest dijous aquí a casa nostra, i també tindrem més propostes, com és habitual, la visita d'alumnes, en aquest cas de l'Institut Vicenç Plantada, perquè ja sabeu, els que sou seguidors del programa, que els dimecres tenim visites d'instituts, el CIES, el Pilars. Bé, això serà demà, aprofiteu el dia d'avui. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquest dilluns s'ha inaugurat a Mollet la nova llar residencial El Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. L'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionís, l'alcaldessa de Mollet. La gestió del centre recau en la Fundació Sanitària Mollet, que ha liderat el desenvolupament del servei amb la voluntat de garantir una atenció centrada en la persona. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que és una sort i un orgull comptar amb aquesta residència perquè millorarà la vida de la gent.
1: És una sort, és un orgull i també per nosaltres un enfortiment del propòsit institucional, que és el de millorar la vida de la nostra gent. Aquest és un dispositiu extraordinari, ben finançat per part del departament, uns equipaments extraordinaris al centre de la vila, que donaran molt bona resposta, no només a les persones que hi visquin, a les persones que estiguin aquí, sinó també a les seves famílies, a la seva comunitat, a l'entorn. Normalitzaran una dignitat de vida d'una manera, a més, que com pensem ha de ser millorant la beneficència, millorant el bé comú i d'una manera justa. Per tant, contents i orgullosos de que hagi estat possible.
0: El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial incorporats recentment per ampliar l'oferta d'habitatge públic a la ciutat. El procediment arrenca amb l'aprovació de les bases i la difusió de les llistes provisionals de persones admeses que ja es poden consultar al web municipal. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar d'Ensaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Normalment, cap a finals d'abril, abans no comenci l'època de les avaluacions finals i de les pràctiques en empresa, acostumem a fer una sortida de tots els grups d'alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Una sortida que acostuma a ser tècnica i a la que sempre hi afegim alguns tocs de cultura. Enguany la sortida ha estat en direcció a Gandesa, on hem pogut visitar la seva cooperativa. Una cooperativa que va començar a treballar a principis del segle passat, el 1901 concretament, i que no ha parat de créixer i innovar fins avui en dia. Té el seu origen amb la lluita valenta contra la desaparició dels conreus i contra l'emigració de la població. Tot això després del mal que va fer la filoxera. I l'aposta de plantar ceps americans i de construir una nova bodega va ser un encert total. El nou edifici encara avui en dia és majestuós i els nostres alumnes van poder sentir de la veu de la guia les característiques de la seva construcció, molt innovadora per l'època, perquè l'arquitecte César Martinell la va estructurar amb quatre naus, amb unes arcades esplèndides i amb finestres per a la ventilació, amb dipòsits subterranis, ja amb càmeres aïllants, també ventilades, i una façana espectacular. Amb els anys, la cooperativa ha continuat creixent. Després de visitar les instal·lacions i conèixer tots els ets i uts de l'elaboració, sobretot del vi, però també de l'oli, l'alumnat va poder fer un tast d'oli guiat. Primer, per a fer la degustació, es tapa el got, es mou una mica l'oli i a continuació s'olora. I a continuació es posa una mica d'oli a la boca per apreciar els tons dolços o amargs o els tons picants. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
2: Avui al Som Terra ens omplim de primavera amb aquests ocellets que també sentim de fons. Saludem la Mireia González, la presidenta de la Fundació Castell del Remei. Benvinguda, Mireia.
4: Moltes gràcies i molt bon dia.
2: Avui va de primavera.
4: Deixa'm abans de res que et feliciti públicament pel premi rebut. Per tu i la companya, i molt merescut i molt important per totes les professionals.
2: Moltes gràcies.
4: De la comunicació.
2: Et refereixes, si els oients no ho saben, al Milà de Periodisme, que tu ja havies guanyat també en edicions anteriors,
4: sí,
2: fa uns anys, no?
4: Sí.
2: I que aquest any també ha guanyat la teva filla. Jo penso que és la primera vegada a la història que mare i filla guanyen el Premi Milà de Periodisme. O sigui, que enhorabona a les dues.
4: Sí, fixa't el que fa el canvi generacional, que jo el vaig fer el vaig guanyar en premsa escrita i ella en digital.
2: Clar.
4: Però vaja, vosaltres aquest reportatge el teniu multipremiat.
2: Sí.
4: I de veritat que me n'alegro moltíssim.
2: Moltíssimes gràcies.
4: I sou un exemple i, animo tothom a escoltar-lo i a veure-ho i tot.
2: Moltíssimes gràcies, Mireia. De tota manera, i ara donades les gràcies, parlem d'aquesta festa de primavera, de l'aplec de primavera que se celebra aquest diumenge al Castell del Remei.
4: Efectivament.
2: Què fareu?
4: Mira, tot plegat, les festes populars aquí, que porten, són molt tradicionals, comencen amb el toc de sirena, saps? Que cridava a treballar i avisava de quan s'acabava la jornada a la finca. Uh-huh. És una mica escandalós, però la gent ens ho demana, perquè hi ha molta gent encara que té aquest record i se sent a tots els pobles de l'entorn. I llavors m'ho diuen, estentiu la sirena, i diem, vinga, van, això serà a partir de les 10 del matí. I en aquell moment doncs, ja hi ha una arribada i exhibició de vehicles històrics, es posa en marxa el mercat d'artesania i de productes de proximitat, que i tenim molta cura a vetllar de que realment sigui allò artesà, i hi de prop, quilòmetre zero, i tot plegat. També hi col·labora al llac el Club de Modelisme de Tàrrega, perquè és una activitat que es pot fer a molts pocs llocs. De fet, el seu local social eren les piscines, i quan ens van demanar si podia ser el llac del Castell del Remei, ens va fer il·lusió, perquè és una de les activitats aquàtiques que ens agradaria fomentar. Tenen unes maquetes magnífiques, unes reproduccions de vaixells que, a més, no només és exhibició, sinó que també poden els nens participar-hi i navegar-ne, no? Si segueixo amb el modelisme, doncs també ells mateixos fan una pista d'autocroller, d'automodelisme, amb uns cotxes que passen uns obstacles, que també és, això és atractiu pels nens i pels pares també. I també doncs, hi ha la possibilitat de que els nens pilotin i condueixen aquests cotxes. Què et sembla? Continua explicant?
2: Sí, una mica, sí, a grans trets, perquè passen tantes coses que, no?
4: Sí, i tot passa concentrat en un matí, perquè a dos quarts de tres torna a tocar la sirena
2: i, ja està.
4: I qui vulgui es pot quedar a dinar a l'aire lliure. Però pels nens, a part de tot el que hem comentat, també hi ha uns jocs tradicionals, que nosaltres li diem les firetes del Castell del Remei, que són els jocs de sempre, les bitlles, hi ha també un curs de, bueno, un taller de maquillatge, un altre de fang, bueno, de modelisme així en fang, bueno, coses molt, molt interessants per ells, una biblioteca infantil, perquè sempre per la ple que està als vols de Sant Jordi, doncs el tema de la lectura doncs, també el volem fomentar, sobretot per als infants, ells el Remei, molt, molt divertit. I llavors sempre tenim aquestes exposicions d'art amb una programació permanent, ja ho saps,
2: sí.
4: I aquesta vegada doncs, tant a l'Espai Luci i la Tília com a la sala de tas de la Enoteca doncs, hi ha dues exposicions, una és de pintura del Ricard Guiu i una altra uns olis de Miguel d'Ibàrbia. I com... Digues.
2: No, primer, i que està concebut com una mena de festa major, i ara que parlaves de pintures, hem de dir que també el cartell d'enguany l'ha fet una il·lustradora meravellosa lleidatana, que és la Sònia Lins, multipremiada i reconeguda arreu del món, no?
4: Arreu del món. Molt abans de que a vegades ho sabéssim a Lleida, perquè fa molt temps que ja la vam descobrir per un tema d'etiqueta de vi, vaig pensar, aquesta noia, quant talent que té. I també té molt talent la seva filla, que serà la cantant de l'aperitiu musical aquí, a la plec de Primavera de Castell del Remei, que és la Joana Barco,
2: sí,
4: amb el duo Somondina.
2: Que
4: per
2: xula.
4: Tant, qui vulgui veure cantar a la Joana, escoltar-la amb una copa de vi, fent el vermut, amb un entorn com el que estic jo ara aquí, al Jardí del Castell del Remei, és magnífic. Els vins tampoc no poden deixar de tenir protagonisme.
2: No ens els podem pas deixar, Mireia.
4: No, perquè és com una festa del vi també aquí al Castell del Remei, la plec de primavera. Per tant, hi haurà un espai, a part de l'aperitiu i del bar, doncs, i les terrasses, expressament per a degustar els vins del grup de Tomàs Cusiner, o sigui, Castell del Remei, Tomàs Cusiner, Cervolers, Celler i Cara Nord.
2: Fantàstic.
4: I hi haurà un contacontes familiar, que es diu Conrad a les Terres de Ponent. Mira si està personalitzat amb el nostre territori. Que també és com l'espectacle a propòsit de l'aplec de primavera d'enguany. I com que ens agrada mantenir les tradicions en aquest entorn, doncs també hi haurà l'actuació de la colla bastonera l'Arreu de Mollerussa.
2: Imagina't. I, a més, ai, explica'm això d'aquesta moneda tan genuïna que feu servir també en aquest aplec de primavera.
4: Sí. És que, mira, ens en fixem molt quan anem als actes. La gent fa cues i a vegades hi ha gent que diu no, és que això vol dir que hi ha èxit, no? Si hi ha cues... però no, a nosaltres ens molesten molt les cues quan les hem de fer. I cada any pensem com evitar-les, perquè s'apleguen aquí doncs, unes 3.000 persones. Per sort, doncs, tenim un gran aparcament a peu de festa i és tot molt còmode, però les cues a l'hora de demanar el vermut, tot i que cada any ho volem millorar, és com inevitable. I llavors la manera hem pensat que és el gotim, ja ho practiquem en les altres edicions i també en la Festa Major, és com la moneda de les festes populars del castell, que equival a un euro, llavors ja no hi ha d'haver canvi, ja no hi ha d'haver... és per agilitzar-ho tot plegat i també es pot participar doncs, en el sorteig i bé, pensem que d'aquesta manera és més còmode per a tothom, que és el que nosaltres pretenem, que la gent s'ho passi molt bé, gaudeixi del dia, de les activitats i que res sigui molest.
2: Com que hi ha moltes coses, doncs això, poden entrar, per exemple, a la web del Castell del Remei, però hem de dir també que com que es tracta d'una finca històrica amb, no sé, molts anys i molts, també hi haurà tot un aflaire, no?, d'aquesta colònia antiga, d'aquesta època, perquè animeu a tothom a que anem vestits de blanc. No és obligatori, no és un code dress, no?, un dress code d'allò que s'ha de fer obligatòriament, però qui vulgui pot anar perfectament ambientat.
4: Tant de bo
2: ho
4: poguéssim fer perquè cada vegada la gent, entre cometes, poguéssim obligar perquè el resultat és molt maco. Es tracta de recrear l'atmosfera de l'antiga colònia agrària que va ser Castell del Remei, la hisenda més gran de regadiu de tota Europa, i clar, és a més, ja seria demanar molt, jo ho faig, i altres persones també, si pot ser d'estil noucentista català, doncs encara és més bonic, no? Hi ha gent que s'anima cada vegada més, i jo ho faig perquè disfressar-se és divertit també, i bueno, recrear, ja t'ho dic, aquest ambient és com potenciar la petjada de les persones i de les vivències que hi ha hagut aquí, que són moltes, com tu has dit, estem parlant d'una finca històrica, i sembla que t'immerseixes més en tota aquesta història i llegat que et podem trobar aquí al Castell del Remei. Per tant, si pot ser que vingueu vestits de blanc, doncs és més bonic. I si veniu ja una mica amb enagos i puntes, bueno, això ja és magnífic.
2: Doncs aquesta és una de les moltes accions que feu durant tot l'any al Castell del Remei. Avui volíem posar la mirada en aquest aplec de primavera que se celebra el dia 26 d'abril. No cal inscripció prèvia. Millor si hi ha una reserva, sobretot pel tema del pàrquing, però podem anar-hi tranquil·lament.
4: No, la veritat és que no. Si algú vol venir abans a comprar gotims, pot fer-ho. Uh-huh. Si algú vol dinar al restaurant, millor que reservi, sens dubte, perquè sí, aquest clar. Dia està molt... normalment els caps de setmana, per sort, té molt èxit sempre el restaurant del Castell del Remei i durant la setmana amb el seu menú d'entre setmana molt bé. I després, també, si es vol quedar-se a dinar al dinar més popular, a l'aire lliure, imagina't un pícnic que et serveix el restaurant vestit de blanc.
2: Pili, ai, que no t'ho xulo! Pots perdre, això. No.
4: Doncs això també es pot comprar aquell mateix dia o amb antelació, al propi restaurant.
2: D'acord. Doncs gràcies, Mireia, per ser avui amb nosaltres i explicar-nos, Mireia González, amb els ocellets de fondo, que ens agrada la primavera. Que vagi molt bé. Una abraçada gran.
4: Ben forta. Moltes gràcies.
1: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
2: Joan Ibars, benvingut a Del Residu al Recurs, com estàs?
5: Bé, molt bé.
2: Mira, les darreres setmanes hem parlat de la fracció orgànica i avui volem parlar de què en queda, quin és el resultat després d'haver reciclat bé aquesta fracció orgànica.
5: La fracció orgànica, un cop classificada a casa, recollida pels serveis de recollida, etc., va directament a plantes de compostatge. ¿Vale? Hi ha diferents tipus de tractament. Pot ser una planta de compostatge, a una planta de biogàs o metanització, o també hi ha gent que pot fer autocompostatge, d'acord, a casa. Aleshores, tema plantes de compostatge. A Catalunya n'hi ha més de 70 plantes, d'acord? i però d'aquestes 70, 27 són de compostatge de residus municipals. Les tenim bàsicament properes en diferents distribuïdes en diferents comarques. Vale.
2: I 17 a tota Catalunya?
5: 27.
2: Ah, 27.
5: Sí, 27.
2: Per tant, són supracomarcals, diríem.
5: Sí,
2: sí, segur.
5: Sí, però perquè és planta de compostatge. A l'àrea metropolitana hi ha moltes plantes de biometanització, que és un procés diferent del compostatge, que el que fa és generar energia elèctrica. Vale, amb la fracció orgànica, i allí durant un temps doncs se van promocionar molt aquest tipus de plantes, i però les més escampades pel territori, a zones menys denses, hi ha el que és plantes de compostatge. D'acord? Uh-huh. Aleshores, a part dels residus municipals, també es fa compostatge de fangs de depuradores, de fems, no?, de granges, i de la fracció vegetal. Hi ha plantes específiques de fracció vegetal que sol composten restes de poda, gespa, d'acord? Aleshores, què és el compostatge? No? El compostatge és un procés natural de degradació de la matèria orgànica. Vull dir, el que sempre ha passat als boscos o a qualsevol espai natural, de que cau la fracció orgànica, els microorganismes actuen, la degraden i es transforma en una mena de terra, no?, que es queda mesclada amb el sol, i ja està, no? I allibera els nutrients que tornen a ser captats pels vegetals.
2: Això sí que és fer el cicle tancat, eh?
5: Sí, doncs això és el que s'intenta amb les plantes de compostatge, no? Tenim microorganismes, després aquests microorganismes que fan consumir el carboni i nitrogen de les restes orgàniques, i també és important destacar que aquests microorganismes necessiten aigua i oxigen. Val? Per tant, com se genera l'aigua? Doncs algunes vegades, si estan molt seques les muntanyes de compost, doncs s'han de regar, i sobretot l'oxigen es genera fent que la pila, no?, fent que les piles de compostatge tinguin molta fracció vegetal. Val? Quan hi fiquem moltes rames, aleshores entre aire, i això és oxigen que dona, bueno, és necessari pels microorganismes per anar descomposant les restes orgàniques. Vale? Després d'aquesta degradació surt CO2, aigua, vapor, moltes vegades, i es genera molta calor. Que aquest procés de generar calor dels microorganismes, de l'activitat, és molt important perquè fa pujar la muntanya del compost i fins a 60-70 graus, i què fa? Que alguns patògens o alguns bacteris doncs s'eliminen. No?
2: I de forma natural.
5: Que amb aquesta calor, i aleshores fa que el compost no tingui aquests patògens biològics que puguin ser nocius després. Per tant, el compostatge dins d'una planta, trobem la fase de barreja, que es barreja la fracció orgànica amb la fracció vegetal, es creen aquestes piles, i després un procés de descomposició primer i maduració que més o menys dura 12 setmanes.
2: Només?
5: Sí.
2: Que ràpid.
5: Sí, sí. En aquest procés entremig de la descomposició i maduració es passa per una mena de colador, que en diuen tròmel, i aquí es treuen els impropis, val? Si hi ha alguns trossos de, no sé, residus que no hi havien d'avenat, com que l'orgànica s'ha degradat, doncs passa pel foradet, i el que no és orgànic doncs queda dalt. I després també de la maduració es fa un post-tractament que també elimina, doncs, per exemple, restes de fusta que no s'han degradat, que aquestes s'agafen i es tornen a enviar a l'inici, val? Pedretes, vidres, cosetes més petites que havien passat la primera malla, vale?
2: Doncs escolta, ho deixem aquí i ja ens explicaràs què es fa amb el resultat, per a què serveix, d'acord?
5: Vale.
2: En el proper programa.
5: D'acord.
2: Joan Ibars, gràcies.
5: A vosaltres.
2: Molt interessant. Adéu.
5: Adéu.
6: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
7: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
2: Anem tancant l'abril amb els Aikus vora el canal, amb la Rocío, benvinguda de nou.
8: Hola, gràcies i bon dia. Sí, sí. Sempre me dóna per dir-te benvinguda a tu, com si no estiguessis a casa teva.
2: No, això és casa de tots, eh? Avui que aprendrem, Rocío?
8: Mira, com que continuem a l'abril i encara que Sant Jordi ja no es doni temps a lo millor de presentar cap haiku en lloc, és igual, no importa. Haiku no cal presentar-lo en lloc, eh? Però sí que li has de dir a alguna persona que el llegeixi perquè ja te faci el feedback, perquè ja pugui entendre. Això ho hem parlat molts cops, eh? De que tu una guare no te'l pots guardar per tu.
2: És veritat.
8: L'has de compartir. Això sí, això és bàsic. Per tu i per la persona, perquè sempre intervenen dues persones en un haiku, igual que ara us explicaré que també intervenen dos conceptes. Segons un senyor que es diu Enrique Pérez, diu que per escriure en el nostre haiku han d'associar-se dues idees. Un concepte que seria abstracte, que seria el nostre aguare, lo que, la impressió aquella, el sentiment aquell que ens ha provocat allò que hem vist, per exemple, la solitud, la sorpresa, que sigui, i una imatge visual que el concreti, pues en un arbre sec, en una flor marcida, en allò que concreti l'aguare aquest que hem sentit, no? Externament només apareixerà la imatge visual, la concreta, la tangible i la fotografiable, la que nosaltres hem vist. Però el seu referent abstracte s'ha de formar a la ment del lector.
2: Clar. És a dir, veure la imatge, no? Al cervell.
8: El veure la imatge en paraules, exactament, però ell ha d'interpretar el sentit, no? El sentiment, o el que ha sentit l'autor, no? Quan ho ha escrit. L'autor sent un aguare, que és el seu, no? Que és el seu sentiment, la seva sorpresa, quan veu algo que li impressione o que li sorprèn, literalment, no?
2: I l'ha de encomanar.
8: L'encomane. Però si aquest senyor, a part de tenir aquesta idea, aquesta essència abstracta, no ho sap plasmar bé en paraules, com ens passa encara a nosaltres, que no ho sabem encara plasmar bé en paraules, el lector no rebrà allò que ell vol, que ell ha viscut. O sigui que per això parlàvem també del haimi, que ha de tenir, no? Un haiku ha de tenir haimi. No són quatre paraules sueltes de qualsevol manera dient cadira verda he vist sobre la taula. No, o sigui, ha de tenir... Per què t'ha impressionat a tu això sense dir-ho, no? Per què t'ha impressionat a tu la cadira verda sobre la taula sense dir per què t'ha impressionat? I clar, i aquests dos conceptes, pues és així com funcionen, no? Tu escrius i tu escrius lo concret, lo tangible, ho escrius i el referent abstracte ja se formarà a la ment del lector. Perquè l'analogia no solament funciona amb els conceptes, amb aquests dos mons d'abstracte i concret, sinó que també entra en joc dues persones diferents, qui l'escriu i qui el llegeix. I hem de tenir superpresent que no es tracta d'una endivinalla.
2: Clar.
8: El que està escrivint, què vull dir amb això? No. Es tracta d'un detonant per a la reflexió.
2: Buah.
8: I és així.
2: Sembla tan fàcil, que és difícil.
8: Molt, però la veritat que quan llegeixes un que veus això realment, dic, jo, és que és genial, no? Per això ens agraden, no?
2: Clar.
8: També perquè estem llegint els bons sempre, no? I comencem a llegir els nostres, la cosa potser ja canviarà.
2: Ai.
8: Doncs seria això.
2: I
8: es porta amb un parell de haikus.
2: Vinga.
8: A tu t'agrada molt un. Mira, el primer el llegirem aquest, del Miquel Martí i Pol. Una olor d'herba em fa reviure imatges de la infantesa.
2: M'encanta.
8: Concepte abstracte podria ser l'enyorança o el que sigui, i les paraules que li has posat, i tu com ho interpretes. Aquest poema, si no, aquest haiku, si no el llegeix ningú, aquí es queda.
2: Clar.
8: Si el llegeix, pues, te transmet aquesta enyorança, aquest sentiment que ha tingut el Miquel, no? L'altre llegirem una del Josa Busson, que diu així: a cada pètal que cau, les branques de la prunera envelleixen.
2: Oh,
8: Bueno, jo aquest el trobo brutal, no?
2: Fantàstic.
8: Brutal, per això també suposo que parli de la, el tema abstracte seria l'efímer de la vida, no? Sí. L'amor en general. L'amor en general, encara que sigui tan bell com veure, bueno, que tingui tanta bellesa com, com veure caure un pètal d'una flor, no?
2: Sí, sí, sí.
8: Que és la cosa més sublim i elegant i etèria que hi ha. Doncs pues bueno, ho deixaríem per avui. Ai, i apa, vinga, ja tenim...
2: Aquesta guarda que tenim ara, que ens paf, ens ha tocat.
8: Sí, sí.
2: Rocío, gràcies. En necessitem cada setmana. T'esperem la vida.
8: Ai, a vosaltres, Pili, jo encantada de venir.
2: Adéu.
8: Adéu.
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
9: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
2: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia.
1: I Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret a Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Les entitats consideren que la delinqüència és un problema estructural causat per molts factors diferents i que no es pot vincular a un origen cultural concret. Sawir Daraki, soci d'Ateneu Salvadora Català. Escoltem.
3: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com a moral.
1: El Banc de Sabadell guanya a prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat. La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte dels costos, com els 55 milions d'euros, del nou pla de prejubilacions que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. I un motorista ha mort en un encalç amb un camió a l'AP7 al Papiol. Els fets han passat a 3:15 de la tarda per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima són 36.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i el diumenge en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

Hola, benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que fa un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Fast Love. És una cançó composta i interpretada pel cantant britànic George Michael i publicada per Virgin Records el 1996. La cançó va rebre crítiques positives dels crítics musicals. Comercialment, la cançó va encapçalar les llistes de 6 països. Escoltem George Michael, Fast Love.

Eros Ramazzotti és un cantautor italià. El seu tercer àlbum, Incerti Momenti, inclou el primer duet de tota la seva carrera, La Luce Buona, de l'Estela, cantada amb Patsy Kensi, vocalista del grup Eight Wonder. Al mateix disc hi ha Fantàstic Amor, una de les cançons que no poden faltar als seus concerts. Escoltem Eros Ramazzotti, Fantàstic Amor.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i recuperar sempre que vulguis el programa aquell any. I Feel It Coming és una cançó del cantant i compositor canadenc The Weeknd, amb la participació del duet francès de música electrònica Daft Punk. Forma part del seu tercer àlbum d'estudi, Starboy, del 2016. Aquest la va coescriure i produir juntament amb Doc McKenney i Circuit, amb la composició addicional d'Eric Chedeville. Escoltem a The Weeknd i Daft Punk amb el tema I Feel It Coming.

Bonito és el quart àlbum del grup Jarabe de Palo. Va sortir a la venda l'1 d'agost de 2003. Escoltem un dels èxits de Jarabe de Palo, Bonito.

Al 96.3 de la FM t'acompanyem cada setmana fent un repàs a èxits i números 1 al programa aquell any. Nothing Gonna Stop Me Now és una cançó interpretada per la cantant britànica Samantha Fox i escrita i produïda per Mike Scott, Matt Atkin i Peter Waterman. Va ser llançada com el primer senzill del segon àlbum homònim de Samantha, Samantha Fox. Escoltem Nothing Gonna Stop Me Now.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ha fet un pas endavant en matèria d'habitatge i ha aprovat donar suport al decret de pròrroga dels lloguers per protegir a les famílies davant de la crisi derivada de la guerra de l'Iran. Mollet en Comú Podem ha portat a la sessió plenària corresponent al mes d'abril aquesta qüestió per defensar el dret a l'habitatge, el qual ha qualificat com a dignitat. En la seva intervenció, Marina Escribano, portaveu del Partit Municipal, ha explicat que la crisi habitacional s'està agreujant en els darrers temps i ha manifestat la necessitat que tothom tingui un sostre digne. I en esports us informem que el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. El president del club, Nicolás Escribano, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest nou ascens, especialment tenint en compte que l'equip ja va pujar de categoria la temporada passada.
1: Molt contents, la veritat, que aquest any, ja l'any passat, que estàvem, diguem, a la quarta divisió, vàrem pujar a tercera, i aquest any era el primer any que participàvem a tercera. I, bueno, dintre dels objectius, per mi el principal no era tornar a pujar, perquè era molt d'hora encara per pensar en això, pel que passa que vam tenir una primera jornada magnífica, vam quedar segons, pujant els dos primers, i ens vam passar aquesta jornada a Sant Celoni amb l'objectiu ja d'intentar conservar la segona posició i pujar de categoria una altra vegada, i bueno, va ser un èxit, així va ser. Van quedar segons també, el Canaletes primer, i són els dos clubs que pugem a segona divisió.
0: La fita s'ha confirmat en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs Grup C disputada a Sant Celoni, on els molletans han tornat a obtenir una meritòria segona posició. Un resultat que els ha permès revalidar la plaça aconseguida en la primera jornada celebrada a casa, a Mollet. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet. El programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebo una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. WhatsApp és una cançó interpretada per l'agrupació Four No Blondes. Va ser escrita per Linda Perry per a l'àlbum Bridges Better Faster More. Va ser llançada com el segon senzill de l'àlbum el 1993. La cançó va tenir èxit a les ràdios. Va aconseguir la posició número 14 al Billboard Hot 100. No obstant això, el senzill va tenir millors posicions arreu del món, arribant al primer lloc a Alemanya, Xile, Irlanda i el segon al Regne Unit i Austràlia. Escoltem els Four Non Blondies amb el tema What's Up?

Para que no se duerman mis sentidos és el tercer àlbum d'estudi del cantautor espanyol Manolo García com a solista. Va ser llançat al mercat el 7 de setembre de 2004. Es va comercialitzar en format de caixa recopilatòria, incloent-hi un DVD amb material audiovisual sobre les cançons de l'àlbum. Escoltem Manolo García, Para que no se duerman mis sentidos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM fent un repàs a èxits i números 1. I recorda que si vols tornar-ho a escoltar, recuperar-ho, només has d'accedir a la nostra pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes trobaràs tots els programes fets fins avui. Radio és una de les cançons més populars de la banda irlandesa The Corrs i primer senzill del seu àlbum Unplugged, gravat al costat de l'orquestra de Dublín. El tema va ser interpretat als Premis Nobel de la Pau a Oslo i als MTV Europe Music Awards a Dublín. També es va versionar amb la BBC Orquestra al Nadal del 2000 i de nou amb l'orquestra de Dublín per BHO Presents. The Corrs Live in Dublín el 2002. Escoltem Radio.

La herida és una cançó del grup espanyol de rock and roll Héroes del Silencio, pertanyent al seu àlbum El Espíritu del Vino, publicat al 1993. És un dels temes més coneguts de la banda i va ser número 1 a les llistes d'èxits. Escoltem Héroes del Silencio, La herida.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Per marxar ho fem amb Lady, és una cançó escrita per Lionel Richie i gravada per primera vegada per l'artista de música country nord-americà Kenny Rogers. Pertany a l'àlbum Kenny Rogers Great Hits. Es troba al número 60 del top 100 de tots els temps del Billboard. Que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb Kenny Rogers, Lady.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos asimptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons al Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòlegs revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per aquest brot d'antivirus per determinar la pròxima ruta del vaixell. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. Hi viatgen 5 catalans que estan bé. Ho ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls hi ha donat. Estan bé, absolutament sans tots i, a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. I sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
3: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el 19 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials el 2012. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a la UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El centre sanitari va alertar els Mossos i van obrir una investigació. Pallars Actiu impulsa la recuperació de cereals antics com l'espelta petita per produir una farina de qualitat i de proximitat, una iniciativa que vol reforçar el sector primari als Pallars i generar un valor afegit en productes més sostenibles i diferenciats al mercat. Els primers resultats d'aquest estudi s'han allargat durant 3 anys i són positius i destaquen l'adaptació de l'espelta en condicions precisament de sequera. I la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona torna el 16 i el 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb una edició que comptarà amb 8.000 metres quadrats que permetran instal·lar més de 4.000 punts de joc originals entre arcades, consoles i ordinadors.

0: Ada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa Per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, Per molts anys.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda, benvinguts. Què tal, com esteu? Soc Àlex Bermúdez. Avui, de moment, tenim ausències al nostre estudi. Estem a tornada als estudis centrals de Ràdio Mollet. Primer de tot, saludem, com sempre, els que fan possible aquest programa. Avui tenim els mandos tècnicos, la nostra tècnica de so, la Nora. Moltes gràcies per estar allà com cada tarda. També li saludem al nostre jefe espiritual del programa, el nostre amic Ivan, que segur que ens està escoltant allà on estiguis. I bueno, doncs també estic ara mateix acompanyat al nostre estudi pel nostre convidat especial, el nostre col·laborador del programa, que bueno, acostuma a venir de tant en quant i segur que ens té moltes coses que explicar. Hola, Pa, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Bueno, doncs de moment estem tu i jo sols. Saludem a l'Àlvaro, que no sé si ens podeu estar escoltant, ja que avui no ha pogut venir, i l'Eva, que bueno, no crec que ens estigui escoltant perquè està a la carretera, està intentant venir, així que a veure quan pot arribar. Bueno, Pau, no sé, ja que no hi ha hagut molt motor i prefereixo esperar que estiguem més acompanyats a l'estudi, explica'ns una mica. Estava parlant amb tu fora de micros que aquest cap de setmana has tingut activitat especial de... O sigui, has tingut un esdeveniment important. Crec que vas estar ahir al Camp Nou per veure a les noies del Barça femení.
3: Sí, va ser molt, molt xulo. A mi em va agradar molt i bueno, espero poder tornar més cops al Camp Nou perquè va ser una experiència inolvidable.
2: Sí, bueno, això és el que passa molt amb el futbol femení, amb el Barça especialment, que el Camp Nou s'ha tornat una mica una atracció per turistes, però en canvi amb el futbol femení sí que acostumen a tenir preus més populars i bueno, fan possible anar amb famílies i amb gent que
3: bueno,
2: potser...
3: I va ser un partidàs també,
2: sí,
3: perquè
2: sí.
3: Van haver-hi molts gols i...
2: Això sempre, no? El Barça femení sempre acostuma sí. A golejar el Camp Nou.
3: I mira que a l'anada van empatar 1-1, però aquí no sé què van fer, però no sé si va ser l'afició o alguna cosa, però es van animar.
2: Segur que aquestes 60.000 persones, més de 60.000 crec, segur que vau animar molt bé l'equip i segur que ho van notar. No sé si vas poder veure, perquè bueno, no vaig poder veure el partit sencer per la tele, però sí que he estat mirant una mica les millors jugades, que l'Alexia es va anar substituïda molt emocionada. No sé si des d'allà ho vau poder veure, es va
3: sí,
2: poder
3: sí,
2: sentir.
3: Sí, quan va estar bastanta estona traient-se el braçalet de capitana i abraçant a la Patrick, que era la que agafaria el seu rol, i bueno, ella va marxar molt contenta. Els dos gols els va celebrar molt bé, sobretot el primer, que en comptes d'anar a un córner que hi havia gent però no estava molt animada, va anar a la grada d'animació per, no sé, per animar-se més, i això estava molt bé.
2: Sí, bueno, vaig veure també que després del partit van estar una bona estona totes les jugadores, especialment l'Alexia allà amb el bombo tocant i tal.
3: Sí, van fer una volta, van començar al mig camp, van anar cap allà, bueno, van fer una volteta i es van parar davant de la grada i allà es van posar a fer fotos i allà.
2: Sí, bueno, quin espectacle. Veurem l'Alexia perquè s'està rumorejant que potser... Bé, aquesta emoció era perquè potser es va del Barça al final d'aquesta temporada.
3: En realitat se li acaba el contracte, però a mi m'agradaria que renovés.
2: Home, esperem que sí, però es veu que, bueno, que t'ofertes importants i potser, bueno, també és una bona manera, no? Si s'aconsegueix guanyar aquesta Champions, que toquem fusta i esperem que sí. De moment el primer pas està fet. La final, que si no m'equivoco és el proper dissabte 23 de maig,
3: sí,
2: contra el Bayern.
3: Oslo.
2: A Oslo. Camp molt petit, em va sorprendre, ja que és que segur, bueno,

0: fer comptes i al partit d'ahir segurament hi va haver tres cops més d'afició que la que anirà a l'estadi de Noruega. Bueno, esperem que això no sigui un impediment i que el Barça pugui guanyar, i bueno, veurem si és l'últim partit de l'Alexia. El que sí que de moment és el seu últim partit al Camp Nou, i veurem, perquè sí, clar, si no es queda el Barça, doncs ja no tornarà a jugar aquí.
1: Bueno, i a més que és de Mollet.
0: I és de Mollet al Vallès, clar, és la nostra... Bueno, jo crec que és la persona més important de Mollet al Vallès ara mateix.
1: Sí.
0: I bueno, doncs sempre lligada al nom de la ciutat i tan bé que ho fa. Bueno, després sí, a veure quan arriba l'Eva, que també és molt aficionada al Barça femení, se n'explica una mica. No sé si ja va poder estar al camp, no? Bueno, ara ho parlarem. També, ja sabeu que ens ha de començar una miqueta amb el que ha passat aquest cap de setmana de futbol i el més destacat del món de l'esport tret del motor. Vam tenir, bueno, jornada ja, com cada setmana. El Barça va guanyar dissabte, el Barça masculí, em refereixo, esclar. I el Madrid també ho va fer, i això va provocar que el Barça no guanyés la Lliga ja, bueno, ahir per la nit. No sé si has pogut seguir una miqueta el que és el futbol masculí o ja amb el femení has tingut bastant.
1: No, sí, sí, vaig mirar uns 20 minutets al... Bueno, uns 30 minutets al... Sí, uns 30 minutets i després del dissabte. I llavors ahir vaig mirar res, 5 minuts al Madrid i ja està.
0: Ja quan estava al Madrid, sí, segurament guanyant i ja estava el pescador vendido. Bueno, l'Espanyol que va jugar amb el Madrid ahir, també segur que tenim alguna afició de l'Espanyol que està escoltant, doncs el seu equip ahir va perdre davant el Madrid, i bueno, l'esperança de molts aficionats al Barça era que l'Espanyol guanyés al Madrid. Mira que és una cosa una mica estranya, no?, circumstancial, però bueno, no va ser així. L'Espanyol que està molt a prop de patir el descens, ja veurem com acaba aquesta circumstància, l'anirem comptant aquestes properes 3 setmanes, que és el que ens queda de Lliga, i bueno, i el clàssic que en teoria s'hauria de decidir el diumenge que ve, que hi ha un Barça-Real Madrid al Camp Nou. El Barça li va empatant l'esperable pel que hi ha ara mateix a la temporada, és que el Barça mínim tregui l'empat, però bueno, ja
1: però veurem. Mira que al principi de temporada l'Espanyol estava molt bé,
0: sí.
1: I estava quart i
0: va anar quart
1: i fins i tot tercer em sembla que va passar.
0: Sí,
1: una jornada o alguna cosa, però
0: va començar molt bé. Va tenir la seva última victòria el 23 de desembre, crec. I des del Nadal no ha guanyat.
1: Des que no li va guanyar el Barça.
0: Tal qual. Va ser un partit molt bo. No l'últim contra el Barça, sinó el que va fer just quan va començar l'any. Bueno, on Joan García va tornar al camp de l'Espanyol i, bueno, va ser tan polèmic i tal, com li van xiular, va fer un partidàs. I és veritat que l'Espanyol aquell dia potser va mereixer com a mínim l'empat. I mira, des d'aquell partit sembla que no acaben d'espavilar. I compte que com no guanyin, poden baixar a segona divisió. Bueno, en teoria, si guanyen un partit, s'haurien de salvar, però és que porten sense guanyar, crec, 17 partits.
1: Però com van?
0: Ara estan a la posició 15, crec, i estan a 3 punts del descens, o 4. I el Sevilla juga avui, que és el que marca... Bueno, el primer equip que està en descens, i si guanyés, doncs ficaria l'Espanyol a un o dos punts de marge només. O sigui que, bueno, veurem què tal. Ens queden 4 jornades, 3 setmanes, ja que tenim una jornada entre setmanes, si no m'equivoco, en un parell de setmanes, i bueno, veurem què tal. I no sé, jo estic aquí esperant a veure si tenim una mica més de companyia a l'estudi. Si et sembla, Pau, bueno, com cada setmana, doncs, que vens aquí a la ràdio, sí, crec que tens un recull de notícies que ens has fet al teu punt de vista. Bueno, doncs comencem. Les tinc aquí apuntades, un momentet. La primera, si no m'equivoco, era sobre MotoGP i sobre una situació una mica polèmica que tenen amb els pilots i Liberty Media, no?
1: Sí.
0: Què ens pots donar de punt de vista al respecte?
1: Bueno, que és, els equips i els organitzadors estan estudiant, bueno, estan negociant com serà la relació dels organitzadors i els equips de MotoGP per l'any que ve o a partir d'ara. Van fer un sopar i no van anar els principals equips de... Bueno, els principals equips per fer pressió a les negociacions.
0: Sí, ho té, però...
1: Els organitzadors el que volen és... ofereixen més diners a canvi de publicitat, i els equips el que volen és repartir els diners de la tele i del resultat, depèn de com quedi, si les millor o pitjor.
0: clar, que estigui una mica premiat el fet de quedar potser primer i no quedar cinquè a la classificació.
1: Clar, jo el que prefereixo és el que pensen els equips.
0: Clar, sí, sí, bueno, ja sabem que hi ha hagut un canvi de direcció últimament als motos, els mateixos que són jefes de la Fórmula 1, que és Liberty Media, s'han fet amb MotoGP, i són nord-americans, i això en aquell nivell de negoci implica que, bueno, que els americans doncs, miren molt pels diners i no tant potser per tenir contents els equips. Jo penso com tu, Pau, i, bueno, i és important que hi ha una mica d'equilibri i que els equips no pensin que, bueno, i que els pilots i els equips no pensin que estan una mica per figurar i per fer més rics, no, aquests de Liberty. Bueno, veurem com acaba això. És interessant, ja que, bueno, hi ha moltes maneres de pressionar i, jo que sé, no crec que s'arribi a aquest punt, però es pot fer, jo que sé, mesures de pressió com no donar entrevistes a les teles o no contestar als podis. Bueno, veurem què tal, perquè sí que l'ombra de la vaga encara no està per allà, però ja veurem que com no solucioni potser arribem a aquest punt. No sé si d'aquest tema tens una miqueta alguna més que oferir o canviem de tema, com tu prefereixis.
1: Bueno, no, això que jo penso, una cosa petita, jo penso en això, que els equips, o el que acabes de comentar tu, que, clar, si queda potser 14, m'imagino, o m'invento, no és just que tu tinguis els mateixos diners que un que ha guanyat.
0: Clar.
1: Per això a mi no em sembla just, però sí, jo vaig amb el just i que d'acord amb els equips.
0: Bueno, doncs veurem què tal, jo també penso com tu, i bueno, ja si tenim més novetats, doncs t'ho tornarem a portar a la teva secció i que ens informis de les novetats. Bueno, també sobre, si no m'equivoco, hi ha hagut Superbikes, no sé si és de la... Bueno, és de fa un temps, no?, aquesta cursa que va haver-hi a Portimao, de Superbikes,
1: sí.
0: Que va guanyar a Boleda a Portimao. Bueno, no sé quin resum i anàlisi ens pots fer.
1: El pòdium a Portimao de Superbikes de diumenge, va ser Nicola Bulega amb la Aruba Punit amb la Ducati, Liker Lecuona segon amb la mateixa moto que el Nicola, tercer Miguel Oliveira amb la BMW Rocket, així s'acaba el pòdium i ja anàvem als quarts, baixàvem una mica més i estava Alex Lowes amb la Bismota Kawasaki i ja una posició més avall, Sam Lowes amb la Marc BDS amb la BBS
0: DS. El Marc BDS, també, sí. Li pots dir en castellà que és més fàcil i no hi ha problema.
1: Nicola Bulega segueix invencible al 2026 i Lecuona repeteix pòdiums, ja que dissabte també va quedar segon. I que Lecuona, això, va repetir el podi diumenge després d'aconseguir-lo el dissabte. Nicola Bulega es va imposar a la Superpole Race i a la segona carrera llarga de Superbikes a Portimao.
0: Bueno, aquesta, si no m'equivoco, va ser la segona prova del campionat. Crec que va... És que no sé si es va arribar a cancel·lar. En teoria, hauríem d'haver ja fet la tercera prova, que és la de... No sé si aquesta tens els resultats o no, perquè és que jo la veritat que la Superbikes no la segueixo quasi res. No, només estàs preparat... El Garbe, no?
1: Sí.
0: Vale, bueno, ja li preguntarem, no sé si l'Eva després quan arribi, si ens pot fer... Clar, és que hem tingut molts problemes, que no hem pogut estar, i hem parat una mica el seguiment, no?, de les Superbikes. No sé si tens alguna notícia més preparada, o...
1: Bueno, unes altres notícies que també hi havia en aquella pàgina web, que el Toprak no li... Bueno, vaig mirar una i era que el Toprak no li acaba d'anar molt bé la Yamaha i... No sé, jo crec que li hagués anat millor quedar-se, però ell va decidir pujar, jo crec que sí, però, clar, un any encara, com va fer l'Álvaro Bautista, però jo crec que hagués sigut millor fer un any i després ja parar.
0: Bueno, és que aquest tema, això ho vam parlar, me'n recordo... Crec que encara no estaves venint aquí a la ràdio, parlàvem l'any passat amb l'Àlvaro i l'Eva, i jo la veritat és que no sóc molt fan de les Superbikes, però sí que els hi comentava que has d'estar molt segur, no?, per fer el canvi, i home, és veritat que hi ha menys nivell a les Superbikes que a la MotoGP. Ojo, hi ha molt nivell, però és que MotoGP és l'elit de les motos, i que si no estàs a una bona moto i estàs molt acostumat a guanyar tot, perquè les Superbikes sí que hem tingut èpoques de molt domini d'un pilot o d'una marca, pot ser dur, no? I clar, passes a una moto que no té res a veure amb... En quant a domini, no estàs amb una Aprilia, amb una Ducati, no? I jo crec que Toprak ho està acusant, no? Bueno, ja veurem, però és veritat que, en teoria, la seva moto, doncs, hauria de millorar amb el que portem d'any, I la veritat és que desconec, clar, suposo que l'any que ve també es quedarà, perquè en teoria té contracte, i veurem què tal ho fa, però clar, si no puntua cap cursa, no crec jo que estigui molt còmode, no? Però bueno, jo crec que també s'ho esperava, quan va firmar pel MotoGP.
1: Bueno, jo de què me'n recordo va ser quan va venir aquí a Barcelona, o sigui, va ser el 2024 que va guanyar el premi, bueno, i l'any passat em sembla que també, però el 2024, no sé si va ser primera o segona volta, que estava a l'última curva ja, per entrar recta, era l'última ja, i no sé com s'ho va fer, però a la curva adelanta a l'Equo, no sé qui era, sí, segurament era... No, el Giannone i el Bautista, i es va posar primer. O sigui, en una curva, per allà l'última, i es va ficar primer.
0: O sigui, el seu domini, la veritat...
1: Era molt bo, perquè ficar-se allà, allà, acabar la carrera, era molt...
0: Sí, sí,
1: era molt bo.
0: I compte que són pilots... O sigui, el que he dit del nivell, doncs, és el que penso, però és veritat que hi ha pilots molt experimentats, més que ell, segurament, per edat i per currículum, i bueno, com ho has comentat, no? Giannone, Bautista, Lecuona, que també va estar MotoGP en el seu moment, tampoc va tenir molta sort amb la moto, i bueno, i els va guanyar tots. Bueno, ja veurem què tal, tot plegat amb aquesta Yamaha, i bueno, com evoluciona el tema. La Yamaha, que en teoria està evolucionant més lent del que semblava, a MotoGP em refereixo, o sigui, a l'actualitat, però bueno, en teoria hauria de, amb aquestes concessions que els hi fan a aquesta mena de fabricants, hauria de començar a espavilar. Per exemple, l'Honda, que també és una moto que potser fa un parell d'anys estava més endarrerida que la Yamaha, sembla que bueno, s'han posat les piles. A Japó han començat a treballar com la resta de marques, perquè ja sabem que tant Honda com Yamaha són molt especialetes pel que és el procés d'intercanvi d'informació amb els pilots, de les millores i tal, i l'Honda està molt per sobre de la Yamaha, i això és sorprenent, i la Yamaha segurament és la pitjor moto ara mateix de la grella. Bueno, veurem què tal, i si ens pot sorprendre una mica el Toprak, i bueno, que talent alt té, ara li falta tenir una bona moto i poder demostrar-ho. No sé si tenies alguna notícia més escollida o...
1: No, em vaig mirar aquestes.
0: Bueno, sí, no estiguis malament. Jo estava aquí fent una miqueta de temps, però a veure, hem escrit l'Eva fa un momentet i és que ens està escoltant per la carretera, així que, bueno, salutacions, Eva. Ens diu que en 5 o 10 minuts està per allà, a veure si és veritat. Bueno, no ens ho ha dit, però pel que m'ha dit calculo que més o menys estarà. Però a veure si... Es veu que ja ha hagut un accident i, bueno, ja està... M'està escrivint. Bueno, doncs no sé, la veritat és que estem en un cap de setmana on hem tingut poquet motor... Hem tingut Fórmula 1, però és veritat, però per exemple les motos, doncs, vam tenir la setmana passada... No sé si vas veure les motos la setmana passada, Pau, una miqueta, i ens pos...
1: No
0: vas... Bueno, vam tenir el Gran Premi de Jerez i va guanyar l'Ex Márquez.
1: Ah, bueno, sí, perdó.
0: Ah,
1: sí,
0: les vas veure, no?
1: Jerez, sí, no
0: ha passat tant temps ja que... Bueno, no sé una miqueta del teu punt de vista sobre aquesta cursa i, bueno, sobre l'Ex Márquez, que no havia començat bé aquesta temporada.
1: No, perquè també veig que no havia perdut des de l'inici de temporada... i dos carreres abans d'acabar la temporada 24-25. Va trencar com la... anava a dir Jaque Márquez, perquè al final va posar Jaque Márquez amb la reina.
0: Sí.
1: I el que va fer Márquez, bueno, l'Àlex, que va trencar-li la ratxa a Bezzecchi de guanyar totes les sprints, o no, bueno, les carreres, la segona
0: sí,
1: carrera
0: de diumenge. Perquè les sprints, que és veritat que és un... Bueno, només s'ha caigut sprints. Bezzecchi havia guanyat totes les curses de diumenge, no s'havia caigut mai, però les sprints sí que, bueno, que ja de fet va guanyar Márquez, no sé, crec que va ser Austin, o ja va guanyar alguna. I bueno, aquest tema de que Bezzecchi, doncs, semblava que aprofitava molt bé això, ja que es collia una mica, no es pot escollir, però ja se m'entén, on caures, no? Perquè es caia a les dissabtes, on només perds 12 punts com a màxim, i en canvi, doncs, qui es cau més a les curses de diumenge és Marc Márquez, i això, dels líders em refereixo, i això ho està notant molt. I, bueno, també li van treure, no sé si ho vas... ho vas observar quan ho van comentar a la primera volta del diumenge, que li van trencar els dos germans Márquez, perquè crec que el líder... A la primera volta va ser Marc Márquez, li van tancar la ratxa de voltes líder consecutives. Estava com, no sé si va arribar a encadenar 120 voltes, bueno, una borrada, les últimes curses de l'any passat i les primeres d'aquest any, i bueno, li van tancar la ratxa. I bueno, no sé com veus l'Àlex Márquez ara mateix després d'aquesta cursa i si creus que pot, no sé, com l'any passat, lluitar per guanyar més curses i lluitar al Mundial, fins i tot.
1: A veure, jo crec que sí, ara no me'n recordo, però està com va la classificació?
0: Bueno, està, crec que encara no està al top 5. Bueno, és el cap de setmana on més ha puntuat. O sigui, jo crec que estarà uns 40-50 punts de Marco Bezzecchi encara. O sigui, que té un grapat de punts que li ha de retallar, la veritat.
1: Sí, però bueno, jo crec que a Bezzecchi li hauries de fer... Li hauries de guanyar moltes carreres perquè baixés el nivell, perquè ell és un... Bueno, ens està demostrant que sap anar amb l'Aprilia, que és molt bo i que quasi que és imbatible, perquè, no sé, l'Aprilia també està molt bé, els dos d'Aprilia estan molt bé, tant com Martín com Bezzecchi, aquí l'Àlex Márquez hauria de fer-ho molt, molt bé per destrossar, podríem dir d'alguna manera, destrossar, entre cometes, a Bezzecchi. Jo ho trobo una mica, podríem dir una mica impossible, però a veure què passa d'aquí a final de temporada.
0: Bueno, estava consultant el Mundial, ja que ho havies comentat. Ara mateix és líder Bezzecchi amb 101 punts, segon és Martín amb 90. O sigui, el que tu comentaves és interessant, ja que Martín està molt a prop de Bezzecchi al Mundial, però sembla com que està molt tapat, o sigui que el que més ha dominat ha sigut Bezzecchi, però aquestes caigudes del dissabte, que també ho parlava abans, li poden afectar una mica, ja que, clar, Bezzecchi ha dominat molt més que Martín i només li treu 11 punts. O sigui que, bueno, Martín, així, com es diu a la Chita Callando, pot aprofitar, no? Bueno, ja va guanyar el Mundial, que li va guanyar a Bagnaia fa 2 anys, el va guanyar així. Crec que va guanyar 2-3 curses, però no es va caure pràcticament mai, i ho va aprofitar molt bé. Estic veient que Àlex Márquez està concretament a 48 punts i Marc Márquez està 4 punts per sobre del seu germà. O sigui, tenen Márquez és 5è al Mundial amb 57 punts i Àlex és 7è amb 53. Bé, de fet, és que Raúl Fernández, que també té una Aprilia, està per sobre d'Àlex Márquez i pràcticament enganxat amb Marc Márquez. No sé si veus que Marc Márquez, a diferència del seu germà, i bueno, que és més experimentat i té la Ducati, pot plantar-li cara a Bezzecchi o també ho veus complicat?
1: Pues que Marc Márquez últimament està una mica malament. No... És el que dic, que ho hauria de fer molt, molt bé per superar Bezzecchi, però és que Bezzecchi també està molt bé.
0: Clar, bueno, sí, veurem què tal. Ara tenim, si no m'equivoco, aquesta setmana ja Gran Premi, diria, Gran Premi de França, a Alemans, i crec que, bueno, ja és la setmana que ve, efectivament, tenim el Gran Premi de Montmeló, i, bueno, veurem què tal, el Gran Premi de casa, que no se li dona molt bé a Marc Márquez, però sí que, per exemple, al seu germà últimament se li dona bastant bé i l'any passat va guanyar, de fet, aquí. Bueno, ens comenta l'Eva que després de la bossa estarà per aquí. Bueno, ens queda molt poquet per entrar a la pausa. Comentaré molt ràpidament el que hem tingut aquest cap de setmana al món del motor, el més destacat, i després doncs, entrarem una miqueta més en profunditat després de la pausa. Hem tingut Gran Premi de Miami, disputat, òbviament, als Estats Units, de Fórmula 1, estic parlant, i recordeu que aquest cap de setmana hem tingut Gran Premi, bueno, Gran Premi llarg, no? O sigui, cursa sprint el dissabte, i el divendres, en comptes d'haver-hi sessions de lliures, i el dissabte també, doncs tenim divendres la quali sprint, només una sessió d'entrenaments, i ja el dissabte tenim tot acció, no? Tenim la cursa sprint, que va ser a les 6 de la tarda. Vam tenir l'arribada de la pluja, tot i això, la pluja s'esperava molt més intensa del que finalment vam tenir. Sí que va afectar a la sortida i a les primeres voltes d'aquesta cursa sprint de dissabte. Vam tenir després per la nit la quali convencional, la quali llarga, i ahir doncs, vam tenir una cursa que es va avançar. La cursa estava programada per disputar-se a les 10 de la nit, finalment es va avançar 3 hores a les 7, degut a una norma que... No sé si Pau vas veure l'any passat una miqueta al Mundial de Clubs, aquest que es va disputar als Estats Units, però de cara... Bueno, i no sé si te'n recordes que hi havia una norma que aplaçaven partits, si caia un jump o hi havia tormenta elèctrica, si veien que hi havia un jump, a 5 quilòmetres a la rodona, crec, una miqueta així del partit en si, es retrasava el partit mitja hora. Doncs és el que va passar i estava previst que per les 2:15 una miqueta, just al començament de la cursa, tinguéssim arribada de llamps i de pluja elèctrica, i es va decidir avançar la cursa per no haver de... Clar, perquè si es detecta pluja, pluja elèctrica, o sigui, no només gota, sinó que ja pot haver-hi una tormenta, doncs es pot aplaçar la cursa i fer fora tots els espectadors del circuit. Bueno, finalment la van avançar i no us diré qui ha guanyat, sí que diré que tenim un nou pilot que sembla que ha arribat per quedar-se i que està plantant cara al que semblava que era el favorit del campionat mundial. Ja crec que estic donant una pista. Bueno, després, quan acabi aquesta pausa, ho comentarem bé. I bueno, jo, la veritat és que prefereixo esperar abans d'entrar ja en detalls, així que ara anem a fer una petita pausa, res, 4 o 5 minutets, i ja quan tornem, a veure si està aquí la meva companya Eva, i Eva, un servidor, i el nostre amic Pau, aconseguim una mica fer el resum del que va passar a Miami, i bueno, parlarem de més cosetes, si tenim temps. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquest dilluns s'ha inaugurat a Mollet la nova llar residencial El Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. L'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionís, l'alcaldessa de Mollet. La gestió del centre recau en la Fundació Sanitària Mollet, que ha liderat el desenvolupament del servei amb la voluntat de garantir una atenció centrada en la persona. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que és una sort i un orgull comptar amb aquesta residència perquè millorarà la vida de la gent.
1: És una sort, és un orgull i també per nosaltres un enfortiment del propòsit institucional, que és el de millorar la vida de la nostra gent. Aquest és un dispositiu extraordinari, ben finançat per part del departament, uns equipaments extraordinaris al centre de la vila, que donaran molt bona resposta, no només a les persones que hi visquin, a les persones que estiguin aquí, sinó també a les seves famílies, a la seva comunitat, a l'entorn, normalitzaran una dignitat de vida d'una manera, a més, que com pensem ha de ser millorant la beneficència, millorant el bé comú i d'una manera justa. Per tant, contents i orgullosos de que hagi estat possible.
0: El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial incorporats recentment per ampliar l'oferta d'habitatge públic a la ciutat. El procediment arrenca amb l'aprovació de les bases i la difusió de les llistes provisionals de persones admeses que ja es poden consultar al web municipal. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: A Fimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar d'Ensaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bona tarda, estem de tornada aquí. Tinc la música molt alta, ara sí, bona tarda. Estem de tornada aquí a l'Angle del Miramar i tenim una incorporació de... Bueno, això és com si haguessis fitxat al mercat d'hivern, no? Doncs aquí tenim a la nostra companya inseparable, Eva Otrero. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. La veritat és que us deia que era com si hagués estat aquí des d'un principi perquè us venia escoltant en el cotxe, però sí.
1: Aquí, seguidora fiel del programa.
2: Fins ara no he pogut arribar, bueno. Però bueno.
1: Coses que no estan a la nostra mà. Sí, almenys sí. Estàs aquí per... Bueno, per acabar el programa. Així molt ràpidament, bueno, he parlat amb tu, m'has dit que no vas poder estar allà al partit, bueno, ja que sé que t'agrada molt a tu el Barça femení, un petit comentari del partit.
2: He escoltat abans que ja havíeu estat parlant d'aquestes llàgrimes de l'Alexia Putellas.
1: Mala pinta aquestes llàgrimes.
2: Sí, la veritat és que espanten una mica aquestes llàgrimes. Més que res, no sé on... El Pau no, perquè ho va veure en directe allà, però vas veure el partit en alguna retransmissió en concret?
1: En directe com a tal no, però bueno, he vist una mica les quatre coses.
2: Jo vaig veure a Disney Plus, que ho feia una comentarista que no sé com es diu, i la Virginia Torrecilla, que és exjugadora de l'Atlético de Madrid, aquella...
1: Que està molt amiga de... Una
2: de és molt amiga de l'Alexia.
1: I la
2: justament va dir que només l'ha vist plorar tres cops a la seva vida.
1: Sí, això...
2: Llavors, quan va dir això la Virginia Torrecilla, em vaig quedar, dic, ja està, no, marxa.
1: Potser es va emocionar molt, però bueno, no,
2: segons,
1: és molt normal.
2: Segons
1: no?
2: Alexia, va dir que era perquè havia estat passant una mala setmana i que tot just es va emocionar molt.
3: Però la Virginia, jo a l'Atlètic de Madrid fa temps, no?
2: Sí.
3: Va tenir algun...
2: Va patir un càncer.
3: Ah, vale.
2: Sí, és aquesta jugadora.
3: Hi ha un documental a Prime Video que es diu... Vivir la vida, no, el sentit de la vida, i surt a l'Atleti femení i surt ella.
1: Bueno, sí, va ser molt, va tenir molt bombo en el seu moment i
2: sí.
1: Bueno, es van...
2: Doncs a part de les llàgrimes de l'Alexia, bueno, els seus dos gols, la veritat és que les reverències...
1: Sembla que ha tornat a... Perquè no estava sent la seva millor temporada, sembla que almenys en quant al gol...
2: Es va obrir una mica un altre dia, o sigui, ahir un altre cop al debat d'Alexia o Aitana. Qui bueno, és millor?
3: I l'Aitana per bo fica gol.
2: Això, mira, jo em vaig enfadar. L'Aitana no aixeca el cap. No mira si l'Alexia hagués passat al...
1: Però l'Aitana mai aixeca el cap.
2: Mai aixeca
1: no
2: el cap.
1: No és això.
2: Jo no sé si és que té problemes a les cervicals, aquesta noia, però no aixeca
1: però
2: el cap.
1: Però el passe era per l'Alexia.
2: No, no, era per la... Crec que era la Eva Pajor.
1: Que aquesta ajuda no la vaig poder veure.
2: No, mare meva. O sigui, jo sé que ella veia que ho podia ficar...
1: Estava
2: ben tornada, que els aplaudiments, tot el que vulguis.
3: Va xutar molt.
2: Però és que després, quan vaig veure que el Bayer arribava, dic, com marquin...
1: Aquí ja anava...
2: A Sant Pere de Ribes, vamos, voy pa allà.
1: Aquí anava dos gols per sort només al Barça a l'eliminatòria, no? En
2: sí,
1: aquell moment.
2: Sí, sí.
1: No,
2: sí.
1: Un, no?
2: Clar, dos.
1: Clar, per tira acaba 4-2 al final.
3: Perquè el 4-3 es va...
1: Li va anar un gol. És veritat, clar, estàvem...
2: Sí.
1: Bueno, doncs veurem la final dins d'aquí 3 setmanes. No sé com si es pot seguir l'Olimpí de Lió. No sé si...
2: Pues un altre cop tornem a...
1: Giraldez, no? L'entrenador de...
2: És que...
3: Però Giraldez és l'antic entrenador o el de la selecció espanyola?
2: No, l'antic del Barça.
1: L'última Champions la va guanyar el Barça.
2: Ningú coneix tan bé aquestes jugadores... com l'entrenador amb el que ens enfrontem a la final.
1: I que no volia enfrontar-se al Barça.
2: Efectivament.
1: Ja ha tardat 2 anys en enfrontar-se.
2: Un entrenador amb el que hem guanyat les 3 Champions que tenim.
1: És veritat.
2: Si no m'equivoco, la primera també va ser amb ell.
1: Crec que sí, va ser el 19. Jo crec que ja estava.
3: Contra el... Que van eliminar el Bayern de Múnich també a semifinals.
1: I va ser la final contra el Chelsea, no? Crec que sí, crec que va ser contra el Chelsea.
2: Aquí...
3: Sí, em sembla que sí.
2: Les finals que ha perdut el Barça contra femení han sigut contra l'Olímpic de Lió.
1: I l'Arsenal l'any passat.
2: Bueno, també. Però jo sempre dic l'Arsenal de la Mariona Caldentí,
1: ja.
2: Que almenys va guanyar una culé.
1: Aquesta és una mica la bèstia negra del Barça, no? Veurem si...
2: I un altre cop ens enfrontem en una final a la Ingrid Engen. La Ingrid Engen era la nostra jugadora fins l'any passat.
1: Aquest any es va anar, sí.
2: I ara ens tornem a enfrontar a ella, que abans que sigués jugadora del Barça, sempre ens enfrontàvem a ella en el Wolfsburgo a les finals de la Champions, que és la parella de la Mapi León. I llavors... fins l'any passat podien celebrar aquestes victòries juntes. Ara, pues, una guanyarà i l'altra perdrà.
1: Bueno, hi haurà una que s'anirà al sofà enfadada després del partit.
3: Però elles viuen aquí a Barcelona?
2: Sí, bueno, la Ingrid Engen ara ha hagut de marxar.
1: Bueno, tenen temps segur que per...
2: Però sí, tenen la seva casa aquí a Barcelona. I bueno, és tot això sobre el futbol femení.
1: Veurem què tal, després si tenim una miqueta de temps ja...
2: Has parlat sobre el tennis? Crec que no.
1: No, del tennis no he parlat res. Bueno, del Mutua Madrid Open, no? Va guanyar Sinner. Bueno, és que no vaig veure la final, però li va guanyar 6-2, 6-1. O sigui,
3: l'Esberev, aquest.
1: A l'Esberev, que segons ell està al mateix nivell que el Carà.
2: T'ho deia per enllaçar amb la teva secció, perquè justament jo pensava que Rafa Nadal aniria a la final del Mutua Madrid Open i estava al pit lane allà.
1: Bueno, jo suposo que com no hi havia cap espanyol ja a la final, si hagués estat al Carà, potser...
2: Però no és embajador o no, alguna cosa d'aquestes?
1: És del Godó, sí que és.
2: Ah, del Godó, sí.
1: De fet, la pista és pista Rafa Nadal.
2: Sí.
1: Però crec que a Madrid no, o sigui, es porta bé amb el Feliciano i tal, però no tenen més relació. Bueno, doncs mira, ha sigut una bona manera de... I és que ahir Rafa Nadal va estar fent la bandera de quadres del Gran Premi de Miami, que doncs ara mateix començarem a explicar, així que donem pas a la nostra secció i ara expliquem el que ha passat aquest cap de setmana. Anem ja amb el repàs del Gran Premi de Miami de Fórmula 1. M'has explicat, Eva, que vas poder veure el Gran Premi.
2: Sí.
1: Crec que com es va solapant tot i potser no ha tingut temps per veure tot. Jo, de fet, l'esprint no la vaig poder veure massa bé. Després sí que, evidentment, he vist totes les sessions d'aquest cap de setmana.
2: L'esprint l'he vist repetida, eh?
1: Bueno.
2: No, la vaig veure en directe.
1: Bastant. A veure, és veritat que aquest cap de setmana ha canviat el tema, però s'han de tenir moltes ganes per veure una sessió de Fórmula 1 diferida. Aunque, bueno, era... És veritat que aquest cap de setmana s'han aplicat les primeres mesures de la normativa que vam explicar amb l'Àlvaro l'altre dilluns, i sí que no sé tu com, si has pogut fer una mica de comparació amb el que has vist aquesta temporada, però sembla que les curses no són tan artificials, almenys. Recordo una mica més el que havia l'any passat, que tampoc era la panacea.
2: Justament, clar, és que els últims Gran Premis no els he seguit tant, i llavors aquest és el primer que he mirat totes les sessions des de l'any passat. Llavors a mi m'ha semblat ja que
1: clar,
2: no...
1: La teva sensació no és...
2: No, és d'escalestric. Sí, és d'apretes un botó i tienes el turbo.
1: Hòstia.
2: I ja està.
1: No és mal que no has vist les últimes curses.
2: Sí. El meu pare estava enfadadíssim ahir, al sofà. Jo, és que no. Sí, el meu pare... Ahir el panorama era el meu pare dient això sembla l'escalestric.
1: Doncs, com a mínim ens queden 3-4 anys. Després ja, clar, volia comentar avui, ja quan estic l'obra aquí, perquè va parlar el jefazo de la FIA, crec que és president de la FIA, el càrrec exacte, va deixar una mica caure ahir en l'aire que el 2031 hi haurà sí o sí motors V8, o sigui, els típics motors bons de la bona època de la Fórmula 1, de quan Fernando Alonso estava a Ferrari, perquè ens ubiquem tots, i clar, el tema és que potser venen molt tard per Alonso, per Verstappen, per Hamilton, però...
2: Una altra cosa que s'ha parlat tot el cap de setmana a casa meva és que Fernando Alonso retira aquest any.
1: Bueno, va dir l'altre dia, van fer una entrevista on deia que ell vol pujar el seu fill al cotxe. I això mínim són 2-3 anys. No crec que en un any puja Leonard Alonso Jiménez.
2: Molta gràcia a les declaracions que ha fet de que té la pole en canviar bolquers, diu.
1: Bueno, serà l'única pole que farà en un temps, el pobre, eh? Sí, bueno, sí. Anem a... Bueno, el que comentava és que l'any 31, en teoria, entraran aquests motors. És una bona notícia, sobretot comparat amb el que tenim ara mateix, que la meitat del motor és elèctric. I en teoria sí que, perquè ja sabem que volen fer aquest esport sostenible i d'aquestes coses, volen fer que el combustible sigui sintètic. Però, bueno, ja és un avanç i que no sigui tan artificial, no? En teoria ja es deixarà de prendre de bateries elèctriques i tal. Ja la setmana que ve, on estigui l'Àlvaro, que és un expert en aquests temes, segur que es pot fer una mica. Per cert, notícia d'última hora, Bordalàs es va de Getafe aquest any, eh? O sigui que... Ja, amb un fan de la Bordaleta com és l'Àlvaro, també la setmana vinent contrastarem experiències. Bueno, anem ja amb el que ha passat aquest cap de setmana. Comentava que hi ha hagut sprint i, per tant, doncs, des del primer dia hi havia interès, tot i que, bueno, la quali sprint, doncs, tampoc és veritat que no és la sessió més interessant del cap de setmana, sobretot perquè distorsiona una mica la imatge, no? Els caps de setmana sprint sí que passa molt, que el que tu veus divendres potser no té res a veure amb el que passa dissabte. I bueno, i a grans rasgos va ser així, ja que el podi de la quali sprint no té res a veure amb el que després vam veure ahir. La quali sprint, la mini quali, la feia Lando Norris, segon va ser Piastri, tercer Leclerc. Uns McLaren molt forts, on semblava que eren el millor cotxe de cap de setmana, i els Mercedes van tenir molts problemes de tràfic i de pneumàtics i no van poder estar a les primeres posicions. Els pres espanyols, doncs, bueno, Sainz va ser el 14è, Alonso el 7è. No importa massa, ja que sabem que només puntuen els 8 primers en aquesta ronda. La sprint va ser dissabte, el guanyador va ser Lando Norris, segon Piastri, tercer Leclerc. Van tenir un podi calcat el de la quali d'aquesta sessió. Bueno, són més voltes, una sessió condicionada per la pluja que havia caigut i van començar tots els equips amb pneumàtics de intermitjos, i bueno, doncs
2: es van tocar Hamilton i Verstappen.
1: Una acció que és una mica semblant a una que va tenir Alonso a l'esprint de l'any passat amb Lawson, i o sigui, quants pilots han passat pel final de Red Bull, eh? Ja ni m'aclaro.
2: T'anava a dir, no són el mateix. Sé que no són el mateix.
1: Hi ha molta gent que potser té aquest dubte de forma realista.
2: Bueno, després de la cursa d'ahir sabem que no és el mateix.
1: Sí. també. Bueno, i això, aquest top per cert, que bueno, que era per punts i tal, va fer que Verstappen, doncs, bueno, no... perdés qualsevol opció d'intentar trepitjar el podi de l'esprint, i bueno, va continuar la cursa, però sense massa transcendència. La cursa com a tal tampoc va ser molt, molt entretinguda, va tenir una bona sortida, on Piastri va intentar avançar el seu company per fora, i bueno, van estar molt prop de tocar-se. Antonelli va fer una sortida molt dolenta, sí, que això li caracteritza molt a aquest pilot. Bueno, és veritat, els Mercedes tampoc són el motor que millor surt, però sobretot l'Antonelli és la seva assignatura pendent. I bueno, finalment, doncs, no entrarem a molts detalls, es va mantenir invariable les tres primeres posicions, va ser victòria de, bueno, mini victòria de Lando Norris, segon Piastri, tercer Leclerc. Semblava que els McLaren serien el cotxe més fort de cara a la quali i a diumenge, però no va ser totalment així. La pole el dissabte la va marcar Kimi Antonelli, líder del Mundial.
2: Bueno. És una mica Bezzecchi. És una mica...
1: Sí, no?
2: Dissabte
1: el
2: no fa res.
1: Fa malament, surt malament, que sí. També algun cop l'ha passat.
2: Sí, sí, sí.
1: I diumenge... Bueno, i dissabte també... Clar, és que això de tenir dos quals, el que comentaves la setmana passada, que... Perd una mica la gràcia, no? Si fas malament un aquari, doncs et fots i surts al 8è, no?
2: Sí, m'agrada més com ho fan a MotoGP per això.
1: És un sistema molt millor, sí, sí. Aquí penso com tu. La pole va ser d'Antonelli, que va estar brillant. La segona posició va ser per Max Verstappen, que va fer una volta espectacular amb un Red Bull que no està a l'alçada, i tot i així Verstappen sempre és capaç d'exprimir molt més el cotxe, sobretot si el compares amb el seu company, el que li va clavar un altre cop, i sembla que li doni igual que sigui Pérez, que sigui Sonoda, 6 dècimes com una catedral que li va clavar el pilot francès. I tercer va ser Charles Leclerc, que, bueno, que sempre a les qualis, doncs, sembla que el Ferrari és un cotxe que, bueno, que és bastant solvent en aquestes rondes, i sí que va tenir més problemes a la cursa d'ahir. En quant als pilots espanyols, doncs...
2: Fatal, gràcies.
1: Fatal. Alonso...
2: Loli, fatal, gràcies.
1: Alonso, que a dures penes va ser el 18è, i va haver-hi molts, molts problemes a pilots que no van poder fer volta, per això no és el 22, en comptes del 18. I Carlos Sainz, que sí que va poder passar la Q2, però bueno... La bona sessió de Carlos Sainz va ser la de diumenge, la d'ahir, que és on sembla que el Williams sí que està una miqueta més fort.
2: Bueno, estava enfadat i tot, a la ràdio.
1: Bueno, a veure, és frustrant, no?, passar de lluitar per podis en Ferrari. Bueno, l'any passat sí que va fer algun podi i tal, però aquest any la realitat del Williams... Però bueno, la culpa és seva. El seu pare li va dir que fitxes per Audi, que tampoc és una marca molt top ara mateix, però com a projecte sí que sembla que ha sigut una mala decisió de...
2: Bueno, crec que el de la ràdio era per una cosa que va fer Verstappen.
1: Sí, va tenir, bueno, va tenir un toc amb Verstappen i bueno, li va fer perdre una posició, i això li va condicionar una miqueta la cursa.
2: Es va queixar com que no era... Que, sí, que feia això perquè estava a la meitat de la taula, no?
1: Sí, i que es pensava que els pilots havien d'apartar-se, com dient que...
2: Que no, com no era la seva lluita.
1: Sí. Sí. Bueno, com Alonso en Hamilton algun cop quan han tingut moguda, sí, doncs així. Més o menys semblant. Bueno, anem ja amb la cursa. Bueno, Antonelli va sortir malament, però no ho va fer tan malament com a la cursa de dissabte.
2: Saps com vaig veure el començament de la cursa i la sortida?
1: Com?
2: No sé si va ser una mica d'investigadora periodística, no ho crec, va ser més per a la F1 Kids.
1: Ah, és veritat.
2: Boníssim. O sigui, posen uns ninos...
1: Però els cotxes es veuen normal o també són dibuixos?
2: No, es veuen normal, però la graella, en comptes de ficar-la de l'últim al primer, van del primer a l'últim, una cosa curiosa...
1: Això quan fan el repàs del,
2: sí.
1: De la
2: part, no? I, bueno, comencen, fan com... Hola, amigos, vamos a disfrutar mucho de la carrera. Fan així, en plan, van molt pausats, fiquen les coses de costat com si estiguessin enganxades...
1: Així com en 3D, no?
2: Sí. I els... No fiquen fotos reals dels pilots.
1: Fiquen el dibuixet, no?
2: Sí.
1: Com el F1 Race Stars.
2: Em fa molta gràcia.
1: Jo no soc molt fan d'aquestes coses, la veritat. O sigui...
2: Pues per la sortida em va fer molta gràcia, perquè a sobre la sortida va estar molt accidentada.
1: Clar, i com ho fan allà?
2: Oh!
1: Fan recreacions dels pilots com no. Cara de lamento o algo.
2: Podrien haver-ho fet, eh? Però sí. El comentarista... Pedro, ¿qué ha pasado?
1: Ah, però no són els mateixos que... O sigui, no està Lobato i
2: no.
1: Altres.
2: Ah, sí. Clar, perquè és en directe, també.
1: Clar. Vale. Clar, no, té sentit, no?
2: També però jo pensava que hi havia un nen comentant.
1: Hòstia.
2: Però no.
3: Nens aquest programa que és de nens a partir de quan?
2: Bueno, no sé.
1: Bueno, crec que ho vaig veure, no sé, per més de 3 anys o 5. O sigui, és per nens molt petits.
2: Sí, perquè explicaven com... deien, los cochecitos ahora son más pequeños.
1: Bueno, és com una mica per...
2: Perquè comencin a veure...
1: A veure la Fórmula 1, no?
2: Sí.
1: A veure, si a tu t'agrada la Fórmula 1, jo te recomano que no la veguis per allà. Però bueno, cadascú que la vegi on vulgui. Jo
2: me lo passe bien.
1: No, jo, a mi me da algo. Si me quedo 20 minuts veient això. A part que cada son només fan unes curses, no fan totes.
2: Sí, fan
1: no, crec que va ser, segurament sigui la primera ahir de la temporada. I bueno, doncs a veure, la cursa, és que van passar moltes coses, la veritat. Una cursa accidentada, però sobretot al principi i al final. És el que passa ara mateix a la Fórmula 1. Les sorties estan molt descompensades, els Mercedes molt malament sortint. Bueno, els McLaren realment ho tenien força bé. Si no és per un error d'estratègia, segurament...
2: Qui es va quedar parat? Parat. Va sortir molt malament. Va ser Leclerc?
1: No, Leclerc es va posar...
2: Que el van haver d'avançar.
1: Leclerc es va posar líder. Va ser Verstappen, no?
2: Verstappen va
1: trompallar la sortida. Dels primers, crec que només va fallar Verstappen. Bueno, i Antonelli, que va perdre unes quantes posicions. O Russell també potser va ser Russell, no?
2: Era un cotxe vermell.
1: Doncs seria Hamilton. Leclerc es va posar primer a la sortida. Leclerc es va arribar a posar primer amb els McLaren darrere, però és veritat que per ritme semblava que els McLaren estaven un pas per sobre del Ferrari. Del Mercedes no tant. Clar, és que jo ahir, a mi em va defraudar molt George Russell. O sigui, Russell té el millor cotxe, era líder del Mundial, tothom donava com fet que guanyaria de carrer al Mundial. Jo li he donat pal a Antonelli, perquè a mi Antonelli em semblava un pilot molt verd, però és que li està donant una pallissa, un nen de 19 anys, o sigui, és una cosa... No hi ha esport ara mateix que no tingui un noi de menys de 20 anys destacant, no? Sí. I bueno, l'aposta de Toto Wolff per Antonelli, que sembla que ha sigut bona. Bueno, doncs
2: I Verstappen, que no fa cap trompo sense fer un 360 i tornar a la cursa.
1: Ahir vam veure diversos 360, no només de Verstappen. Però
2: Verstappen en va fer una a la cursa, però crec que al cap de setmana havia fet una altra.
1: Crec que a la quali, crec.
2: Potser.
1: A la quali també. Bueno, i a l'esprint es va sortir amb el toc amb Hamilton i va poder salvar-lo.
2: Va ser el de Leclerc al final de curs, el 360, que es va topar amb el mur i tot,
1: Bueno, jo crec que el de Verstappen també va ser quasi 360, El que passa que crec que es va sortir. I no, clar, si s'hagués quedat al mig de la pista se l'hagués importat. Si no, el trompo del Guerrero va ser espectacular. La salvada que fa al final de la cursa és una cosa... I, bueno, i el pobre Leclerc no li va valer de massa. Bueno, anem a fer primer un repàs així més o menys ràpid. Vam tenir una cosa que va canviar la cursa, que va ser un virtual safety car, Jack Doohan, que es va quedar parat al tercer sector, i ahir va ser on va guanyar la cursa Antonelli, que estava remuntant després d'una sortida, ja com hem comentat, una miqueta pobra, i va començar allà va començar a fomentar la seva victòria. El Mercedes va ser el primer equip que va decidir en entrar dels que estaven al front de la cursa, van entrar just a la volta 24 i li van guanyar la partida a un equip McLaren que sempre, això és una mica Ferrari, sempre en això se li nota que són més inexperts a l'hora de guanyar. Ja l'any passat Red Bull li va guanyar la partida molts cops i van perdre la carrera al pit lane. Va entrar molt tard tant Norris com Piastri i aquesta volta li va ser suficient per ficar-se per davant dels dos. També tenim Verstappen, que estava per allà i, clar, va fer el trompo, va entrar molt aviat i ja anava amb una estratègia canviada de la resta de pilots. Va fer un últim stint de més de 20 voltes de pneumàtic dur i això li va condicionar el podi.
2: Sí, quan va sortir el safety car de Hadjar.
1: Sí, senyor.
2: Verstappen va posar els durs.
1: Crec que això era la volta 3, o va ser just després del,
2: sí, sí,
1: del
2: sí,
1: trompo
2: sí.
1: De la sortida. I bueno, es ficava 8è, crec, 7è, 8è, amb una parada més que la resta. Mm. I clar, ell no va entrar després al virtual, però això li va condicionar de tenir uns pneumàtics fet pols. I bueno, finalment Verstappen va tenir una mica de sort que es va trobar i va salvar els mobles. Però és veritat que aquest trompo... Jo crec que sense el trompo podia haver competit per guanyar la cursa. I
2: sí, li va posar un pneumàtics durs perquè li duressin 50 voltes.
1: Sí, sí. Així va acabar, així va acabar el pobre. No ho va fer malament pel que hi havia. Parlant de Verstappen, va haver un moment curiós amb Russell, i és que van russar, bueno, ja que es van arribar a tocar, Russell i Verstappen a la primera corba. Direcció de carrera va mandar revisar l'accident, però finalment van considerar que no va haver-hi res. I bueno, ja després del virtual va començar a haver-hi els avançaments dels pilots de... Bueno, d'Antonelli als pilots de McLaren. Antonelli li van mantenir la posició quan van estar molt a prop, a la volta 39, estava més d'un segon Lando Norris, va aguantar molt bé Antonelli i bueno, doncs finalment es va començar a allunyar. Deu ser la volta 46 ja, 10 voltes pel final, tenim aquest tromp de Leclerc venia de defensar el podi infructuosament amb els pilots de McLaren i finalment va acabar sisè perquè Verstappen li va avançar a l'última volta, bueno, a l'última corba. No sé si vas veure que va entrar saltant-se la curva perquè va danyar,
2: sí.
1: Va danyar molt,
2: sí, sí.
1: Piastri, Leclerc al seu alaró.
2: Que es veia com fum.
1: Fum i moltes xispes,
2: sí,
1: la pista. I bueno, Russell també va acabar que pràcticament va danyar molt el seu endplate esquerre de l'aló frontal. I bueno, i finalment la cursa ens va donar una victòria a Antonelli, incontestable, líder del Mundial amb 100 punts, segon va ser Norris, tercer va ser Piastri, Russell, que va acabar quart, va tenir molta sort Russell del trompo de Leclerc, perquè si no, no hauria pitjat aquesta quarta posició, Verstappen finalment va ser cinquè, i Leclerc va acabar sisè, però li van sancionar en 20 segons pel fet de saltar-se totes les corbes a l'última volta, i va baixar de la sisena a la vuitena posició. Sisè va ser Hamilton, i Colapinto va ser setè, que ho va fer molt bé, i Sainz va ser novè, que va puntuar dos puntets més, i bueno, es consolida per davant del seu company al Mundial. Sé que anem molt just, però bueno, si ens pots dir, Eva, l'agenda, que crec que aquest cap de setmana tenim MotoGP.
2: Aquest cap de setmana tenim el Gran Premi de França, a Le Mans. Tenim el mateix horari que aquí, és a dir, l'esprint és el dissabte a les 3 del migdia. Diumenge tenim a les 11 Moto3, 12 i quart Moto2, 2 del migdia MotoGP. Tindrem aquest cap de setmana alemans i ja el següent serà
1: Gran Premi de casa.
2: A casa nostra.
1: Bueno, veurem què tal el Gran Premi de Montmeló. La setmana vinent farem prèvia i farem resum d'aquest Gran Premi de França i crec que ens hem de començar... Encara tenim més temps? Ah, bueno, mira.
2: Doncs...
1: Tinc temps de fer... Bueno, si vols acabar, no sé si tenies alguna cosa més que comentar de motos.
2: No, com veieu per...
1: Bueno,
2: per aquest Gran Premi d'alemans.
1: És un circuit que no se li dona malament a Márquez, no? Veurem què tal. A veure
2: què fa Zarco. Que va fer molt bé l'any passat. L'any
1: va guanyar, no? Amb la pluja va ser una victòria molt èpica.
2: El primer cop que anaven els seus pares a veure'l.
1: Bueno, segur que aquest any tornarà a anar, per si de cas, no? Per sonar la flauta, no? Com se suele decir.
2: Doncs a veure què tenim en aquest Gran Premi, en el que després de que és el segon Gran Premi d'Europa, que es suposa que quan arribem a Europa diu la gent que comença el Mundial, de veritat.
1: També es fan millores d'alguns equips...
2: Clar.
1: Comencen a ficar...
2: Què passarà? Les Aprilias no? Seguiran tenint la mateixa avantatge sobre Ducati o no?
1: Bueno, jo crec que ja la setmana passada es va començar a veure que la Ducati està més a prop de l'Aprilia, no? Almenys amb el que vam veure... Ah, sí, ens diuen que ens hem de marxar. Bueno, la setmana vinent comentarem, Eva, a veure què tal.
2: Vale.
1: I ja farem un petit resum del que hi ha de Fórmula 1, ja que no hem pogut ficar-nos en profunditat. Bueno, la setmana que ve... Més i millor. Moltes gràcies, Eva.
2: Fins aquí.
1: Moltes gràcies, Pau. La setmana vinent tornem amb l'Àngel Miramar.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Adéu.

les des ciudades, he de passar a cantar, traguem d'una mal dereita espada de libertat. Com si un navío entrase de súpet a una ciudad, traguem d'aboar no màstil,

0: per?
1: Per a dues!

Thank you.

0: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres, a les 9 de la nit, aquí, a Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 5 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc. El projecte neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La consellera ha aprofitat la seva visita a Mollet per conèixer de primera mà l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Mollet. Martínez ha pogut conversar amb jugadors, tècnics i membres de l'entitat interessant-se pel funcionament de l'equip i tota la tasca socioesportiva. L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. En esports, el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Aquest dilluns s'ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc, un equipament destinat a oferir suport i qualitat de vida a persones amb discapacitat. L'acte d'inauguració ha estat presidit per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, juntament amb Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet. El projecte llargament reivindicat per famílies i entitats del territori representa un pas endavant en el model d'atenció inclusiva i comunitària i neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La gestió del centre recau en la Fundació Sanitària Mollet, que ha liderat el desenvolupament del servei amb la voluntat de garantir una atenció centrada en la persona. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que és una sort i un orgull comptar amb aquesta residència perquè millorarà la vida de la gent.
2: És una sort, és un orgull i també per nosaltres un enfortiment del propòsit institucional, que és el de millorar la vida de la nostra gent. Aquest és un dispositiu extraordinari, ben finançat per part del departament, uns equipaments extraordinaris al centre de la vila, que donaran molt bona resposta, no només a les persones que hi visquin, a les persones que estiguin aquí, sinó també a les seves famílies, a la seva comunitat, a l'entorn, normalitzaran una dignitat de vida d'una manera, a més, que com pensem ha de ser millorant la beneficència, millorant el bé comú i d'una manera justa. Per tant, contents i orgullosos de que hagi estat possible.
0: Des de la Fundació Sanitària Mollet afirmen que l'ànima de la Fundació és créixer a la ciutat amb dispositius pensats per a totes les necessitats i la inauguració de l'Albos respon a anys de reivindicacions i evidencia la

0: doncs, tenir l'oportunitat de contribuir des de les institucions que no tenen ànim de lucre, som tercer sector pur i dur, a fer possible aquestes vides felices, és un orgull, és una sort, i per tant seguirem fent-ho de la mà de les administracions fins allà on puguem, i també de l'iniciativa privada i del mecenatge institucional.
1: La nova llar residencial disposa de 24 places pensades per oferir un entorn segur i adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat. L'espai està dissenyat per fomentar la vida independent amb el suport necessari en el dia a dia. Actualment ja hi viuen 8 persones, mentre que la resta de places es troben en procés d'adjudicació. Amb aquesta inauguració, Mollet reforça el seu compromís amb les polítiques d'inclusió i Mireia Dionisio ha afirmat que es consolida com una ciutat pionera en serveis públics per a persones amb discapacitat, ja que la nova llar s'afegeix a una xarxa de recursos que prioritza el benestar i la dignitat.
2: Mollet és una ciutat que ha sigut sempre capdavantera amb els serveis públics a les persones amb discapacitat en qualsevol moment de la seva etapa vital, des de que neixen, no? amb el CEDIAP, l'escola Can Vila, el taller Alborada, el centre ocupacional El Bosc, i també amb els pisos tutelats. De fet, aquest és el segon equipament de pisos tutelats que tenim a la ciutat. Arriba un moment de la seva vida que ells, depèn del seu grau de discapacitat, necessiten aquesta autonomia i poden tenir aquesta autonomia. Es mereixen viure, doncs, de manera adulta, compartint el pis, doncs, amb companys i companyes amb aquest suport professional. Per tant, creiem que és una manera també d'autonomia i de dignitat per a les persones, que al final és el nostre objectiu, que aquestes persones que tenen capacitats diferents puguin viure amb autonomia i amb dignitat.
1: El Bosc no només ofereix allotjament, sinó també suport personalitzat, activitats d'inclusió i acompanyament emocional. L'objectiu és que les persones residents puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb el màxim grau d'autonomia possible. El projecte ha estat impulsat gràcies a la col·laboració entre administracions, entitats socials i famílies que han treballat conjuntament per fer realitat aquest recurs. Aquesta implicació comunitària ha estat clau per definir un model ajustat a les necessitats reals del territori. Des de la Generalitat de Catalunya han refermat també el seu compromís amb l'autonomia i la dignitat de les persones i han remarcat la importància dels projectes socials. De fet, la consellera ha recordat que en els pròxims dies s'ha d'aprovar al Parlament l'addenda al contracte programa per posar a disposició dels alcaldes un finançament addicional de 55 milions d'euros, dels quals 51 milions estan destinats a serveis socials. En aquesta línia, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha afegit que els alcaldes i alcaldesses estan a primera línia i han de tenir el finançament necessari per arribar a l'excel·lència.
3: No se'ns oblida que a l'àmbit local els alcaldes i l'alcaldesses estan a la primera línia, són els que estan centrats veritablement en l'atenció de les persones, i el govern de la Generalitat està totalment compromès a estar al seu costat i finançar els serveis públics perquè puguin tenir aquest component d'excel·lència al qual aspirem i caminem dia rere dia.
1: La posada en marxa del Bosc representa, en definitiva, un avenç significatiu cap a una societat més justa i inclusiva, on totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin viure en plenitud i suport.
4: Mollet al dia, notícies.
1: Prèviament a la inauguració de la nova llar residencial, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha aprofitat la seva visita a Mollet per conèixer de primera mà l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Mollet. Aquesta visita ha servit per posar en valor la tasca que es du a terme des del club, promoure l'esport adaptat i la inclusió social a través de l'activitat física. La consellera ha destacat la importància del projecte molletà, afirmant que posa al centre la inclusió.
5: És una altra manera de jugar al bàsquet, és una altra manera de compartir i és una manera també de posar en valor l'àmbit de la inclusió i l'àmbit de la discapacitat, pensada doncs, com una nova etapa per canviar les coses i continuar avançant tots plegats. És un orgull doncs, tenir aquestes activitats esportives i socials que ens transmeten la importància de la inclusió, i des del Govern de la Generalitat doncs, recolzarem, no?, com hem fet també des de la creació de la Conselleria d'Esports i també des de l'àmbit de la inclusió, avançant cap als drets els drets de les persones amb discapacitat i continuant doncs, potenciant-los en totes les esferes de la vida.
1: Durant la visita, Martínez ha pogut conversar amb

0: Jugadors, tècnics i membres de l'entitat interessant-se pel funcionament de l'equip, els seus entrenaments, les competicions en què participen i tota la tasca socioesportiva. Un dels moments més destacats de la visita ha estat quan la mateixa consellera s'ha animat a provar el bàsquet en cadira de rodes. José Roca, president i entrenador de l'equip en cadira de rodes, ha afirmat que la visita de la consellera és reconeixement a la feina feta.
1: Home, per nosaltres és molt important, perquè és un reconeixement de que la feina que estem fent pues no cau en sac foradat, no? O sigui, és un reconeixement important i estem molt orgullosos, no, de que la consellera no només hagi vingut a conèixer-nos, sinó que ha provat el nostre esport i fins i tot ha ficat dos o tres cistelles, molt contenta. També ha aprovat una altra vegada l'alcaldessa, la Mireia, o sigui que estem molt contents.
0: L'equip de bàsquet en cadira de rodes és un referent a Mollet i a la comarca, un equip de superació que aposta per l'esport inclusiu en totes les seves dimensions. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha refermat aquest sentiment d'orgull.
2: No, agrair molt, no, la visita a la consellera, que aprofitant doncs, que avui està a Mollet, ha volgut conèixer de primera mà aquest equip de cadira de rodes del Club de Bàsquet Mollet, que per nosaltres ja sabeu que és un orgull. Fa 2 anys que un grup de molletans amb discapacitat doncs, van decidir tirar endavant aquest gran projecte i per tant nosaltres molt contents perquè sabeu que sempre hem treballat per fer de Mollet una ciutat inclusiva i per tant avui contents doncs, que la consellera hagi pogut venir a Mollet a comprovar el gran esperit inclusiu i esportiu que tenim a la nostra ciutat.
0: Des del Club Bàsquet Mollet han agraït la visita institucional i han remarcat la importància de donar visibilitat a l'esport adaptat.

0: I l'Ajuntament de Mollet ha fet un pas endavant en matèria d'habitatge i ha aprovat donar suport al decret de pròrroga dels lloguers per protegir a les famílies davant la crisi derivada de la guerra de l'Iran. Mollet en Comú Podem ha portat a la sessió plenària corresponent al mes d'abril aquesta qüestió per defensar el dret a l'habitatge, el qual ha qualificat com a dignitat. En la seva intervenció, Marina Escribano, portaveu del partit municipal, ha explicat que la crisi habitacional s'està agreujant en els darrers temps i ha manifestat la necessitat que tothom tingui un sostre digne. Escribano ha remarcat que el problema de l'habitatge és intergeneracional.
1: A Mollet, com a tants d'altres municipis, sabem perfectament què significa aquesta crisi habitacional. Ho veiem cada dia amb gent de totes les edats, però podem destacar els joves que no es poden emancipar o ho fan amb moltes dificultats, famílies que destinen un percentatge dels seus ingressos massa elevat a pagar el lloguer, a persones grans que viuen amb la incertesa de si podran continuar a casa seva.
0: Amb l'aprovació del recent decret s'estipula la pròrroga dels contractes de lloguer i la limitació de les pujades a un 2%, un fet que la regidora Ponent ha remarcat que no és la solució definitiva, però ajudarà a moltes famílies.
1: Aquestes mesures no resoldran tots els problemes de l'habitatge, no som ingenus, però sí evitaran que milers de famílies es trobin de cop amb increments absolutament inassumibles o amb la pèrdua del seu habitatge. I això és clau. Volem evitar situacions de trencament de les famílies, de trencament de l'arrelament en un lloc, de trencament de la salut mental. Perquè quan una família ha de marxar del seu barri, del seu municipi, no només està perdent una llar, una casa, sinó que està perdent comunitat, arrelament, cohesió social, amistats.
0: El Partit Socialista i ara Mollet, Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa s'han mostrat a favor de la moció al·legant la necessitat que totes les persones tinguin un habitatge. Des de Junts per Catalunya, a Mollet, Vox i el Partit Popular, en canvi, han votat en contra, afirmant que la mesura no aborda el problema i aposten per altres solucions per fer-hi front. I continuem parlant d'habitatge perquè l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial, incorporats recentment per ampliar l'oferta d'habitatge públic a la ciutat. El procediment arrenca amb l'aprovació de les bases i la difusió de les llistes provisionals de persones admeses que ja es poden consultar al web municipal. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. Sobre ara un període de 10 dies hàbils del 5 al 18 de maig de 2026 perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions o reclamacions abans que es publiqui la llista definitiva. Aquests habitatges estan pensats per a unitats de convivència d'entre una i tres persones. Per optar-hi cal estar inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial, tenir una antiguitat mínima de 3 anys al padró de Mollet del Vallès i acreditar ingressos dins del marges fixats. Un cop resoltes les possibles al·legacions, es farà pública el llistat definitiu i es durà a terme un sorteig davant notari que establirà l'ordre d'adjudicació. Després d'això, es demanarà la documentació necessària a les persones seleccionades abans de formalitzar els contractes de lloguer.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens apropa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja a mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa?
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis per apropar-vos quina és la farmàcia de Guàrdia Mollet avui, que és la farmàcia La Fargue, situada al carrer Can Flaquer, número 19, al barri de Camp Antiquet.
1: Mollet al dia, els esports.
2: En esports, el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona divisió. La fita s'ha confirmat en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs Grup C disputada a Sant Celoni, on els molletans han tornat a obtenir una meritòria segona posició, un resultat que els ha permès revalidar la plaça aconseguida en la primera jornada celebrada a casa, a Mollet. El president del club, Nicolás Escribano, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest nou ascens, especialment tenint en compte que l'equip ja va pujar de categoria la temporada passada.
4: Molt contents, la veritat, que aquest any, ja l'any passat, que estàvem, diguem, a la quarta divisió, vàrem pujar a tercera, i aquest any era el primer any que participaven a tercera. I, bueno, dintre dels objectius, per mi el principal no era tornar a pujar, perquè era molt d'hora encara per pensar en això, pel que passa que van tenir una primera jornada magnífica, vam quedar segons, pujant els dos primers, i ens vam presentar aquesta jornada a Sant Celoni amb l'objectiu ja d'intentar conservar la segona posició i pujar de categoria una altra vegada, i, bueno, va ser un èxit, així va ser. Van quedar segons també, el Canalet és primer i són els dos clubs que pugem a segona divisió.
2: El Campionat de Catalunya de Clubs reuneix equips d'arreu del territori en una competició que posa a prova el nivell global de cada entitat en totes les disciplines de l'atletisme. En aquest context, el Club Atlètic Mollet ha protagonitzat una progressió destacada amb dos ascensos consecutius que l'han portat en només dues temporades de la categoria D a la B. Escribano ha destacat que aquest èxit és fruit del treball constant dels entrenadors, la cohesió de l'equip i l'aportació de les noves incorporacions.
4: Bueno, principalment perquè tenim un equipàs. O sigui, ja és un equip molt semblant al de l'any passat, que vam guanyar la Lliga i sobrat, i això vol dir que portàvem un equip molt fort. I aquest any hem fet algunes incorporacions, com enteníem que seríem més competitiva, pues, hem fet algun fitxatge nou, sobretot han tornat alguns ex-atletes que van marxar a equips que estaven en lligues superiors i aquest any havien tornat. I a partir d'aquí, amb l'equip que ja teníem, amb algun reforç més, doncs era un equip més competitiu que l'any anterior.
2: Des del club es mostren satisfets amb els resultats assolits i ja mirant cap al futur, el president ha avançat que el pròxim objectiu és consolidar-se la nova categoria i continuar creixent esportivament.
4: l'objectiu, ja sí que em reafirmo, que l'any que ve, sobretot, és aguantar, consolidar-nos a la segona divisió i no baixar. O sigui, aquest seria l'objectiu principal.
2: Amb aquest nou ascens, el Club Atlètic Mollet confirma el seu gran moment i es consolida com un dels equips emergents dins l'atletisme català. Ara el repte serà mantenir el nivell competitiu a segona divisió i seguir avançant com a projecte esportiu. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha inaugurat a Mollet del Vallès la nova llar residencial al Bosc. El projecte neix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i facilitar la integració social dels seus residents. La consellera ha aprofitat la seva visita a Mollet per conèixer de primera mà l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Mollet. Martínez ha pogut conversar amb jugadors, tècnics i membres de l'entitat interessant-se pel funcionament de l'equip i tota la tasca socioesportiva. L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa el procés per adjudicar 4 pisos de lloguer amb protecció oficial. L'adjudicació es farà a través d'un sorteig entre aquelles persones que compleixin els requisits establerts. I en esports, el Club Atlètic Mollet ha aconseguit un nou ascens de categoria. L'entitat molletana ha demostrat aquest cap de setmana la seva solidesa competitiva i ha pujat de tercera a segona posició. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
3: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
4: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
3: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
5: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
6: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa Per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, Per molts anys.
7: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
8: Sí, on el puc escoltar?
7: Es diu La gent gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
9: Tastets de llengua.
10: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts i com cada setmana és el torn de la Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa i en la seva representació ens acompanya com és habitual el seu regidor i portaveu Sergi Suárez. Aquí saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Ho comentàvem la setmana passada en aquest mateix espai de portaveus, també ho comentàvem doncs, el dia següent a l'espai de fons, però després d'haver passat una setmana doncs tornem a treure el tema, parlem d'aquest acte de presentació de la teva candidatura per a Esquerra de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Després de pràcticament una setmana, entenc doncs, que ja has pogut reviure no, el moment, has pogut doncs, assentar totes aquestes emocions. Com et sents ara mateix? Com han anat aquests dies posteriors?
1: Sí, sí com bé deies, en aquell moment les emocions ja van ser extraordinàries perquè veure el mercat vell ple no es fa sempre, diguéssim, i la veritat que va ser un bon inici, un bon xut que diem, d'energia per continuar endavant. I la veritat que molt agraït per tothom que va poder venir, també molt agraït per tothom que em va enviar un missatge dient no puc venir per X motiu. Ja sabem doncs, que entre setmana doncs, a vegades costa per família, conciliació, feina, etc. Però molt agraït de tot i d'haver pogut explicar doncs, el que vull fer per Mollet, la veritat que molt agraït. I ara, pues, també, el que vam dir en aquell dia i que és més important encara queda un any i molta feina a fer per aconseguir aquest canvi que és més necessari que mai a partir de l'any que ve i jo continuaré fent el que faig. A partir d'aquest dia, doncs, tot el cap de setmana, doncs, amb actes, amb la Cruz de Mayo, amb tradicions i costums, amb la plec de la Sardana, avui també, aquesta setmana plena, la setmana següent també, en definitiva, doncs, el dia a dia, estar amb els veïns, amb les entitats, el que vol dir ser regidor i el que m'agrada i el que vull fer i el que continuaré fent sempre. Sent regidor, si tinc la responsabilitat de ser alcalde també, en definitiva, doncs, el que crec que hauria de fer qualsevol càrrec públic.
0: Ho comentàvem la setmana passada que aquest és el tret de sortida, no? Que és doncs, tot un any molt intens, no? De molt treball doncs, per preparar aquestes eleccions. També en aquest acte de presentació de la candidatura vam conèixer una cara nova doncs, que t'acompanyarà en aquest projecte, que era l'Esther Usarralde. Comenta'ns una mica, Sergi, doncs, com s'està acabant de confeccionar aquesta candidatura, si ja esteu treballant també doncs, en aquest aspecte.
1: Sí, jo ho vull aclarir perquè sí que tant a mi com sobretot a ella, però també a mi, molta gent el dia a dia és que formaràs part de la candidatura. L'Esther va parlar més com a molletana, més com a amiga, més com a persona de Mollet implicada en molts àmbits, en el professional, durant molts anys al comerç de Mollet, en aquest cas a l'Abacus, amb la qual també treballa actualment, amb Castellers, amb el Mijac, amb molts altres. Jo li vaig demanar que participés en l'acte de presentació. La candidatura ja es veurà, perquè això ja ho hem comentat moltes vegades. Queden molts mesos i cal fer una candidatura. Jo vull fer una candidatura per guanyar, una candidatura àmplia, tant edats, barris, procedències, etc. I estic convençut que l'Esther seria un enorme revulsiu i un enorme nom, però que no hi ha res tancat. Jo això també ho volíem aclarir perquè molta gent li ha preguntat i volíem donar en aquest acte de presentació també aquest toc de persona de fora del partit, perquè no milita Esquerra Republicana, i jo li vaig demanar personalment que hi parlés i ella va acceptar el repte. I crec que ho va fer extraordinàriament. M'agradaria molt comptar amb ella, això és evident. Això també és una decisió personal que en tot cas ja es veurà, però jo estic molt content de tothom que va parlar, de la Marta, de l'Oriol López, també de l'Oriol Junqueras, evidentment, i també de l'Esther, i aquí també doncs, personalment, no? Perquè després d'haver-li demanat, com a dona molletana que hi parlés, va acceptar, malgrat el repte, malgrat no estar acostumada a parlar davant de tanta gent, i la veritat que va ser un gust, i ho va fer molt bé, i m'agradaria comptar amb l'Esther i amb moltes persones que no van poder parlar a l'acte, però que van venir i que formen part de molts àmbits diferents i que tinc moltes ganes doncs, de treballar amb totes aquestes persones. Ja sigui a la candidatura, o fora, perquè fora també és igual d'important, no? Tenir contacte directe, saber què et plantegen, també és molt i molt important.
0: Doncs queda fet aquest apunt de la candidatura, que de ben segur que en tornarem a parlar doncs, al llarg d'aquest any i principis de l'any vinent, fins que no se celebrin doncs, aquestes eleccions municipals. Feia referència, Sergi, a la importància d'estar doncs, al costat de les entitats i comentaves un parell d'actes als quals has assistit aquest cap de setmana. Per tant, els comentem. Parlem d'aquesta primera de tot de la Cruz de Mayo del Centre Cultural Andalús. Comenta'ns una mica doncs, com va anar.
1: Doncs va anar molt bé. Ja, bueno, ahir vam conèixer, no?, que en una notícia, justament, que més de 2.000 persones havien apropat, i és que qualsevol doncs, que hagi anat, que s'hagi apropat, ho pot veure, que estava al Mercat Vell ple de gent, amb les actuacions, també amb la missa rociera de diumenge al matí, amb el potaje, no?, que també és un acte, no?, doncs molt, molt marcat dins de la Cruz de Mayo. El Centre Cultural Andaluz, no?, que és una entitat molletana que fa pocs dies va fer 47 anys, no?, ho vam celebrar al Mercat Vell, al Can Gomà, en aquest cas, omple sempre, no? I això no és fàcil, i més amb aquestes dates que hi ha hagut un mini pont on molta gent potser ha pogut marxar, tot i així doncs, hi ha hagut molta participació i molta assistència, i ho vaig anar els tres dies perquè, bueno, com hem dit abans, no?, donar suport a totes les entitats doncs és imprescindible, i sempre que hi vaig m'ho passo molt bé, també, i em sento molt acollit. També ho visc de molt de prop, perquè per mi el Centre Cultural Andaluz també, no sóc soci, però per mi és com família, perquè sempre he viscut la cultura andalusa i Andalusia molt de prop, i per tant, doncs, molt content. Paral·lelament a això, l'Aplec de la Sardana és un altre aspecte que mai havia ballat sardanes, però que ara m'he animat des de fa un temps. I també em va agradar molt doncs, també acompanyar-los, també des d'una faceta cultural, en aquest cas doncs, cultural catalana, no?, d'una tradició catalana com és la sardana, i amb molta gent també, un primer de maig, que tampoc és fàcil, omplir la pista exterior del pavelló de Riera Seca, i ho van fer amb molta gent, i van poder estar allà tota la tarda amb la Junta i amb els veïns doncs, ballant sardanes en aquest aspecte també. Polifacético.
0: De fet, hem vist per xarxes socials doncs, aprovant el ball de la sardana.
1: Sí, fa poc. Jo fa molts anys, bueno, des que soc regidor segur, fa 4 anys, que m'apropo a tots els actes que fa Tradicions i Costums, sempre que puc, i fins la diada de Sant Jordi no m'havia animat a ballar. Sempre m'ha fet vergonya, perquè evidentment quan no coneixes, no, un ball, no, com en aquest cas la sardana, doncs no volia molestar tampoc a la gent doncs, que porta tants anys ballant. Però enguany, al dia de Sant Jordi, fa res, a les Pruneres vaig ballar una mica, i allà vaig veure, bueno, perdre la vergonya, i a poc vas millorant. I l'altre dia, pues, gairebé tota la tarda ballant. I clar, era una concepció meva, no?, el dir, fa vergonya, però quan parles amb la gent i li expliques, diu, que no et faci vergonya. És a dir, hi ha gent que balla millor i gent que balla pitjor, l'important és ballar, no?, i mantenir aquesta tradició que, a diferència d'altres tradicions catalanes, es va perdent cada vegada més i és molt més difícil trobar un relleu generacional. I per tant, posant aquest granet de sorra, doncs hi vaig ballar, m'ho vaig passar molt bé, molt ben acollit, i amb ganes de la propera, que ja no sé si és. Crec que la propera ja és la Festa Major, però ja estarem.
0: De ben segur que des de Tradicions i Costums doncs, estan contents de rebre una persona jove, perquè el públic de les sardanes doncs, no acostuma a ser d'aquesta edat.
1: Sí. Bueno, em vaig portar tres joves a ballar, també, i per tant, sempre m'agrada, no?, també, doncs, que la gent la conegui, sobretot fer difusió d'això, perquè arran de la difusió que puguis fer, doncs, hi ha gent que potser també s'anima, ho coneix, i bueno, posant els granets de sorra, tots els que puguem, per tal de que es puguin mantenir, doncs, en aquest cas, les sardanes de Mollet.
0: Doncs queda comentat aquest punt més cultural, i parlem d'altres temes. Tot just aquesta setmana i dilluns es va inaugurar el que és la residència al Bosc, precisament doncs, pensada per persones amb diferents tipus de discapacitat perquè puguin viure amb dignitat. Sergi, què us sembla doncs, que comptem ara aquí a Mollet amb aquesta residència?
1: Doncs em sembla una molt bona notícia, que Mollet pugui tenir aquesta nova residència, al llarg residencial al Bosc, amb capacitat, si no m'equivoco, per 24 persones, mm-hmm. dividida en 3 mòduls de convivència, la qual reforça els serveis públics. Sempre hem dit que reforçar els serveis públics és essencial. En aquest cas, aquesta llar residencial, no?, que ja portava uns anys treballant-se, fins que ara ja s'ha fet una realitat, doncs, amb suport principalment de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas del Departament de Drets Socials i també de la Fundació Sanitària Mollet, i per tant, doncs, contents que en aquest cas molt a prop d'aquí, no?, aquí al costat, doncs, hi hagi, doncs, aquesta nova llar residencial, sobretot, doncs, les instal·lacions que vam poder veure, doncs, que són molt àmplies, molt còmodes, i per tant, doncs, el que cal justament és això, ampliar serveis públics, perquè vol dir ampliar drets i millorar la vida de les persones, que en definitiva és la màxima prioritat, no?, que tenim tots, des de les diferents responsabilitats, ja sigui govern, oposició, ja sigui a l'Ajuntament, ja sigui a la Generalitat, o on sigui, aquesta ha de ser la prioritat màxima, i com ho hem aconseguit, és una molt bona notícia i, per tant, ens alegrem moltíssim de tenir aquest nou servei a Mollet.
0: Mm-hmm. De fet, com dèiem, ja es feia aquesta inauguració, però sí que ja hi ha 8 persones, doncs, que ja hi resideixen. Comentem altres temes, que ens queden un parell de minuts per acabar la conversa, i comentem, doncs, que, de fet, si aquests dies heu passejat, doncs, per la Rambla de Mollet, haureu vist que hi ha un cartell en el que és el quiosc municipal, doncs, que està tancat des de fa pràcticament un any, dient, doncs, que el quiosc petit de la Rambla es fa gran, i és que precisament els propietaris del quiosc petit, doncs, seran les persones que portaran a partir d'aquest any el que és el quiosc de premsa. Per tant, Mollet recuperaria aquest any un servei, doncs, que feia mesos amb el qual no hi comptava.
1: Doncs sí, per fi, creiem que també és una molt bona notícia. Fa unes setmanes coneixíem, no?, doncs, que arran de l'última licitació que es va fer, doncs, es reobriria aquest quiosc després des de l'estiu, pràcticament un any, sense estar tancat, i malgrat no ho sabíem el què, finalment, doncs, ahir vam conèixer que el quiosc petit de la Rambla, que està just al costat, doncs, ara agafarà, no?, aquest repte de tenir el quiosc gran, la qual cosa, doncs, encara no he pogut passar per felicitar-los. Soc client habitual, bastant habitual, els conec de fa molts anys, a l'Anna, al David, a tot l'equip, i són gent molt treballadora, gent molt implicada, gent que porta molts anys a Mollet treballant, i crec que els anirà molt bé, perquè malauradament actualment a Mollet aquest nínxol, que fa dècades era molt gran i hi havia quioscos a molts barris de Mollet, això s'està perdent, no només a Mollet, sinó és una cosa generalitzada, però que amb poder-lo mantenir en aquest cas al centre, crec que donarà un valor afegit important, sobretot per totes aquelles persones que encara llegim, ens agrada llegir, doncs, la premsa escrita, etcètera, etcètera. Doncs crec que serà i és una molt bona notícia, i si ho agafa unes persones com el petit quiosc de la Rambla, que ja porta molts anys, doncs, aquí al costat justament, i s'ho coneix i s'ho estima, doncs creiem que és una molt bona notícia, i per tant desitjar que obri ja, i molts èxits a tothom, especialment a l'Anna i al Dani, no?, que porten molts anys treballant.
0: Mm-hmm. Encara no hi ha una data definitiva d'obertura, però si més no sabem, doncs, que en principi serà aquest any, si tot va bé. Sergi, amb aquest darrer tema posem punt i final, doncs, aquesta conversa de portaveus. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més presencialment, i ens trobem la setmana vinent, doncs, per seguir comentant tota l'actualitat de Mollet. Que vagi molt bé, Sergi.
1: Moltes gràcies.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
2: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
2: És 24 d'octubre del 2025. Els músics del grup saben que ha arribat el dia, llançant un comunicat oficial. Diuen que l'any que ve tot s'acabarà. Les xarxes socials del voltant de la música catalana, que durant anys han estat, en part, el motor d'un fenomen sense precedents, s'inunden ara d'un silenci estrany. En aquell instant, milers de persones senten que alguna cosa, més enllà de la música, ha canviat per sempre. No és una ruptura traumàtica, no hi ha baralles, no hi ha crits, no hi ha problemes legals, no hi ha tampoc una discogràfica devorant la banda. Simplement és el final d'un viatge. Però com és possible que un grup d'amics apassionats per la música, que ha complert el seu somni de formar una banda i tocar junts voltant per mil llocs diferents i en escenaris gegants, ho deixi en el seu punt més àlgid? Però la resposta a aquesta pregunta no es troba en els grans titulars ni en les polèmiques, sinó en un acord. Un pacte que s'havia fet feia més d'una dècada i que fins llavors només sabien ells. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de com una banda de xaranga d'Alzira es va convertir en un dels grups més grans de la música catalana. Avui parlem de La Fúmiga.

0: terra, pas a pas.
1: Viatgem enrere fins al 2012, a Alzira, la capital de la comarca de la Ribera Alta, del País Valencià. Allà ens hi trobem un grup d'amics, de fet, bastant gros. En total són 20, que en acabar les hores del conservatori o la universitat es troben al carrer. I és que la seva afició és assajar o tocar amb un grup de xaranga que han muntat. Els grups de xaranga consten d'instruments de vent i percussió i solen tocar, sobretot, en festes majors i esdeveniments d'aquest tipus, caminant pels carrers mentre ho fan. Segur que si heu anat a festes majors, n'heu vist. Doncs així neix la Fúmiga, i és que es posen el nom ja des del principi. I, de fet, el nom ve d'aquí, amb aquesta voluntat de fumigar els carrers, d'escampar aquesta música per arreu dels pobles. La seva única ambició, lluny de voler-se convertir en superestrelles musicals, és passar-s'ho bé amb els seus amics fent el que els hi encanta fer, que és música. I és que, si haguessin volgut el primer fer-se famosos, a partir d'aquí s'haguessin començat a professionalitzar, a buscar-se un mànager que els digués què vestir i què cantar. I és que no hagués sigut estrany, molts grups ho fan, i és lícit, però és que la Fúmiga ho tenia molt clar, allò els hi encantava i no volien pervertir-ho. Van decidir que volien que la música fos el seu refugi, el seu racó per desconnectar i que tingués com a màxima prioritat passar-s'ho bé i fer el que els hi agrada. És per això, perquè no volien veure mai com un negoci, que van fer un pacte. Van pactar que el grup no podia ser l'única font d'ingressos de cap membre i que cap d'ells deixaria mai la seva feina per dedicar-se completament a la Fúmiga. El seu argument era molt senzill. En el moment en què la música passa a ser una necessitat per pagar la factura de la llum i l'aigua, la llibertat creativa mor. I amb ella, l'afició i la diversió, que són els punts clau al motor de la Fúmiga, també desapareixen. I així, els membres del grup han viscut durant anys aquesta situació estranyíssima. Han estat a la vegada treballant de les seves feines normals i quotidianes i siguen un dels grups de música més escoltats de l'escena de música en català. Per exemple, l'Artur Martínez ha estat durant anys fent de podòleg i fisioterapeuta entre setmana i els caps de setmana siguent un dels dos cantants de la Fúmiga. És a dir, podia estar tranquil·lament a la seva consulta un dilluns o un dimarts al matí i dos dies abans haver tocat davant de 20 o 25.000 persones. D'altres, per exemple, eren professors d'ensenyament secundari i els seus alumnes els podien escoltar. Però aquesta dualitat, pels membres del grup, no era només una anècdota graciosa. D'alguna manera, era la seva armadura. Però, és clar, tot això tenia un preu. Mentre alguns grups es dedicaven a la vida de gira, a assajar cada matí i a descansar en els hotels, la Fúmiga vivia en una cursa constant. Assajos que començaven a les 10 de la nit després d'una jornada completa de feina, viatges en furgoneta que s'allargaven fins a la matinada per poder tornar a casa, dutxar-se i entrar a l'oficina o a l'aula. Era un esgotament físic que només es pot sostenir si el que fas no és per feina, sinó per passió. La xaranga funcionava molt bé, però tenien inquietuds musicals i van decidir començar a fer ells les seves pròpies cançons. El 2019, 7 anys més tard de l'inici del grup de xaranga, llencen el seu primer disc, Espremedors, i és un autèntic èxit.

0: a la gent li encanta, no només el balla, sinó que sent les cançons com a pròpies. La crítica els abraça i els premis els comencen a arribar. Aquí és on molts haurien sucumbit a la tentació i ho haurien deixat tot per viure d'aquest boom mediàtic. Però la Fúmiga tenia molt clar el seu pacte i el van mantenir, van seguir amb les seves feines. I això els va donar una autenticitat que es pot notar en cada cançó i en cada lletra. Mai van haver de fer una cançó per compromís. Mai van haver de vendre's a fórmules més comercials per poder-se guanyar el pa. La seva música era honesta perquè la seva vida fora de l'escenari també ho era. Després d'aquest primer disc, tots els músics van madurar molt personal i també musicalment. I això es va notar en l'EP que van llançar el 2020, titulat Pròxima Parada, però sobretot en el seu segon disc, que van llançar l'any 2021, titulat Fotosíntesi. En ell es va notar un pas de l'eufòria de la joventut a temàtiques més profundes, com la salut mental, la fragilitat d'estar viu, la importància de cuidar-se a un mateix. Van fer que el seu disc fos una música que, sense perdre gens el ritme festiu, t'obligava, d'alguna manera, a mirar cap endins. Però alhora en recordava que els artistes, igual que tots els famosos, per davant de tot, també són persones i també passen per totes aquestes coses. Després del llançament de Fotosíntesi, l'èxit va ser absurdament brutal i es van consolidar ja com un dels grups més grans en català. Entre tot aquest èxit va arribar l'any 2022 i amb ell un punt clau pels integrants de la Fúmiga, tot i que en aquell moment només ells i el seu entorn ho sabrà. Veuen que tot això els està allunyant dels seus, de la seva família, que aquests caps de setmana els passa a València i que no els veu entre setmana perquè es dediquen encara a les seves feines, dels amics que van començar en aquella xaranga i que a poc a poc van anar deixant el grup, ara ja només són 12 i abans havien sigut 20. En definitiva, noten que tot aquest èxit de la música els està fent deixar enrere tota la resta de la seva vida. En aquesta situació no es veuen capaços i no volen dir al seu entorn que no hi haurà un final d'això, perquè potser d'alguna manera voldria dir que la Fúmiga sempre estaria per davant d'ells i que mai tindrien temps per viure la seva pròpia vida real. Llavors és quan tots els integrants del grup es reuneixen i pacten una data i una decisió. Faran un sol disc més i la Fúmiga acabarà el 17 d'octubre del 2026 i ho farà amb un concert al Sant Jordi Club.
1: S'ha acabat perquè ens falta un final.
0: Des d'aquesta decisió s'estan 4 anys sabent quina serà la data del seu concert final. I això els fa viure tota aquesta experiència molt més. Segueixen de gira i arriba l'any 2024, quan llencen el que la gent encara no sap que és el seu últim disc. Irònicament, es titula Tot està per fer. Un disc amb major qualitat musical que mai i també amb el major impacte mediàtic que havien tingut. Un impacte tan enorme que després que el grup Zoo anunciés la seva retirada, la Fúmiga es convertia de manera pràcticament indiscutible en el grup valencià de música en català més gran que hi havia en actiu. Les gires es tornen més frenètiques i més cansades que mai, però pels músics ara sempre hi ha l'horitzó del dia en què s'acabarà. Un horitzó que només ells coneixen i que cada dia és més i més a prop. Arriba el 26 de juny de 2025, quan la Fúmiga treu una cançó titulada La penúltima. Una declaració d'intencions, però una declaració amagada. Recordem que ningú sabia, ni tan sols, que la Fúmiga era a punt d'acabar-se. És llavors quan comencen a sortir rumors i tothom diu la seva. Alguns diuen que ho deixaran. Els altres argumenten que no hi hauria un motiu clar perquè ho fessin ara. I així arribava aquest 24 d'octubre del 2025, quan anunciaven com seria el seu final. Una decisió que la immensíssima majoria va respectar, tot i no entendre-la. Però això als membres del grup els era una mica igual. Ells tenien la decisió molt clara. Feia temps que ho havien entès, que havien entès que si volien mantenir l'amistat, la dignitat del projecte i, sobretot, les seves vides, havien de saber posar punt i final abans de que el desgast els convertís en una paròdia d'ells mateixos. Perquè l'essència de la Fúmiga i el que la fa tan extraordinària és la honestedat dels membres del grup amb la seva vida i que aquesta és només una manera de divertir-se, un passatemps, un element més d'aquesta vida. Però en agafar tanta importància, aquest element d'alguna manera ha posat en joc a tota la resta i al mateix grup. El 23 d'octubre de 2025, just abans de l'anunci, la Fúmiga treu la seva última cançó, titulada Gràcies per tant. En ella expliquen una mica tot això que us he explicat jo avui i el perquè d'aquest final. La Fúmiga quedarà per sempre com un grup musical que va decidir demostrar que són persones i que res estava per sobre d'això, ni tan sols el seu propi somni. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas. Moltes gràcies per escoltar-me. I fins la pròxima.
2: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles, remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi,
1: sí,
0: dia de Sant Jordi,
1: fi.
0: O dies propers a Sant Jordi, depenent
1: sí,
0: de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de la...
0: Totalment,
1: no?
0: de les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios,
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant a través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura, no? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà.
1: Exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Lectura és queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit al territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, està, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir que, o vaig sentir la ràdio també, que el dia de Sant Jordi
0: sí?
1: es ven com... No, no sé quin percentatge que després durant l'any
0: no es torna a recuperar
1: mai, és una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi i el reivindico aquest any a més que hem tingut algun altre escriptor
0: sí.
1: de renom
0: sí.
1: que ens l'ha volgut, ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho has llegit, i a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava, que a més jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas
1: tenia ganes
0: perquè
1: que...
0: Jo crec que sí, perquè
1: si
0: era una mica...
1: Però senyor li compren els llibres...
0: Bueno, però clar, era...
1: Jo en tinc a casa d'aquest senyor.
0: Clar, a dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que per què no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
1: I
0: no sé quantos...
1: I que el dia del libro...
0: I que el dia... Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo debat d'aquest home,
1: banda,
0: perquè no sé molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema important, també. Veure com s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys, amb l'aparició de noves veus editorials especialitzades i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general i fet que dificulta també doncs, que molts lectors hi accedeixin doncs, amb facilitat. És a dir, hi ha oferta, però no arriba encara al gran públic, no?
1: I no arriba tampoc a les grans editorials. Jo crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades, sí,
0: de vegades
1: hi
0: ha excepcions,
1: sí,
0: però és veritat que en vam parlar, estic recordant amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
1: total,
0: una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia
1: sí.
0: d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures doncs, que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat. No? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre no? per 3CAT,
1: sí.
0: TV3 antigament, no?
1: sí.
0: que al final els noms... A vegades, Lluís, en Ui. Això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena
1: sí.
0: que surten al llistat dels primers,
1: sí.
0: gairebé
1: sí, sí.
0: sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur
1: no.
0: que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt,
1: molt
0: concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem a allunyar una mica doncs, aquell personatge gay, no? que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
1: Exacte.
0: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla
1: sí.
0: que cada

0: socials.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius en xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquestes lectures, i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autorregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
2: Què tal?
3: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
3: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet. Bueno, fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creava el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que llegia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faig. Ja. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
2: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
3: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
2: Mm-hmm. Val.
0: Clar, perquè, amb això que ens... Sí, amb això que ens segueix, Joan, justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
3: Pues sí. És totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan, de treure algun llibre... por los gays, ¿sabes? Antes normalmente lo traían el Día del Orgullo, el juny y tal, y ahora ni tan solo eso, publiquen igual una llibre dels centenars de llibres que publiquen al any. Aleshores, sí que se nota una miqueta pues, el balance, ¿no?, que hi ha.
2: També amb les biblioteques, no? que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser, el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no? Però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
3: No, sobretot per la mostra, jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però és la meva biblioteca, sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig enseguida als pobles del voltant, me'n vaig a, jo què sé, a Onda, a Betxí, si entrem més cap a l'interior, trobar un llibre queer, una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi.
2: Impossible, eh?
0: No sé si pot haver una influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
2: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
0: Sí.
3: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores,

0: tampoc seria, o sea, no, no veuria bé que no és la culpa a ells, o sea, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià, pues jo crec que també té la culpa, no, un poc de no promocionar aquest tipus de lectures. I jo crec que també és prou feina dels bibliotecaris i les bibliotecàries d'encarregar-se d'oferir una col·lecció diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca, pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores de LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
1: Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Deies que quan vas començar, doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica, doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, que no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
0: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que, de tant xerrar i tant, pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir... És molt bonic, perquè sempre tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper ací, de Vila-real, i xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, o sea, hi ha molta gent que... Bueno, molta gent, entenguem-lo. Hi ha algunes persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final estic un poc en deute en ells, perquè són ells els que me fan, pues, créixer com a creador de contingut, i per tant, pues, jo li torno el favor, pues, el comentar les lectures.
2: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer, estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu? Encara estem en una fase com inicial, de no representativitat de tothom? Com ho veus, això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges?
0: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé, literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, potser, sabeu, o comparat en... És clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que hi ha és molt jurídica, és molt menor, però a veure, n'hi ha, però potser no la suficient, no la que, clar, la que voldríem. I no només parlo d'escriure llibres, sinó també parlo de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo penso que cal traduir, i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món, que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat, i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
1: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions, que si vols podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
0: D'acord. He llegit 5, però haurà pogut llegir 10. O sea, m'ha costat moltíssim tallar en 5 llibres, però bé, anava a parlar d'un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comença per... no sé si ho voleu recte, però és El Diario del Ladrón, de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament ausent. D'acord. Sa mare no se podia fer càrrec bé i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors, d'acord? ¿Vale? com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons i presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no m'acordo ara com se diuen.
1: Centres de menors.
0: Perquè els xavals... Perdona.
1: Algun centre de menor, no? Algú centre de menors.
0: Sí, centre de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar, vale? Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer, d'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan se va fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la, no? Evidentment, en Genet era pues, homosexual, i en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahí comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subits de tono, no? Podríem dir, una miqueta rojos, sabeu? Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil d'aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
2: Wow.
0: Pues, sí. Però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no?

0: que va ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do. I a
0: Sí, no
1: la
0: obstant...
1: quarta... Digues, digues. Digues, digues.
0: Bueno, sí, perdona, eh? No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90, i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot, i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, com
1: Biblioteques.
0: Facebook o Wallapop, sabeu?
1: Per la quarta posició, què tenim?
0: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per aquest llibre que es diu Les experteses de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre em va fer molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català, i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, eh? O sigui, les històries que són són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veu, però
1: Sí,
0: el
1: molt,
0: llibre
1: molt finet,
0: no
1: sí.
0: té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relats, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
1: Molt
0: I
1: bé.
0: damunt, si algú està interessat en llegir
1: Sí.
0: més eròtica, la col·lecció bueno, este llibre el va publicar una editorial catalana que es diu Heretge Minada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que es diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tota una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus, això en la nostra llengua, i no
1: Molt
0: sé,
1: bé.
0: estic...
1: Molt bé.
0: És molt guai.
1: Doncs aquest en quarta posició i entrem ja en Top la pole
0: 3.
1: position, en el top
0: Sí.
1: 3. Qui
0: El
1: marques en
0: pòdium.
1: aquesta, exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
0: No podia parlar de llibres queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, és el meu, crec que és el meu autor preferit, el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla, pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80, pues, parla de com era la milícia dels mariques, com era, pues, això, amagat de tindre relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi
1: Sí.
0: havia en aquell entonces, i tota l'estigmatització que envoltava esta malaltia, i també, pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família, d'acord? No sé, és un llibre que m'agrada moltíssim, a més, i ser aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt dut a l'extrem, i no sé, és un llibre perfecte per a parlar de això, de, pues, ser gay, ser jove, i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues. O
1: És
0: sigui,
1: molt important. Segona
0: és
1: posició.
0: perfecte. Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'aquest llibre que es diu Guerra, Victòria, Demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Aquest llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. és un

0: llibre que parla de la guerra civil, quan parla de la segona república, la guerra civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Aquesta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, l'homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoco, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que vos recomano moltíssim, moltíssim llegir-lo. Feia molt de temps que no sentia alguna cosa així per un llibre.
1: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de
2: I tant.
1: poder-lo llegir, el llegirem. I ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui a qui col·loques?
2: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir
1: Sí,
2: aquest,
1: és a dir, hi ha hagut aquí
2: el
1: un
2: primer.
1: match. Molt bé,
2: Sí.
1: molt bé.
0: Pues us el recomanem moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, aquesta és la decisió més important de la meva vida, és a dir, el primer llibre del que vaig a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar com a negre en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produeix Teatre Lliure i que se publiquen en com a negre, d'acord? Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull que en un llibre. Parla de gais, d'acord? I està escrit d'una manera tan bonica, o sigui, tan ben fet, a mi me pareix total. El llibre parla un po... Vale, el llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural de Nova York, d'acord? És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que es publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sea, és a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre. I hi ha un moment, del principi, no és un spoiler, però al principi
2: Sí.
0: del llibre com que se separa la parella perquè pues, busquen coses diferents i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim esa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la malaltia i que van morir, d'acord? O sigui, és un llibre que m'ha paregut preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el coret blanet quan acabes de llegir-te'l. I a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir. Bueno, a mi
2: És
0: passa que no
2: veritat.
0: solem llegir obres de teatre perquè sent que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot,
1: És
0: d'acord?
1: veritat, és veritat.
0: Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, obres de teatre, vos recomano començar per l'herència, perquè és una obra de teatre molt poc obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt, o sigui, penseu que això té que interpretar-se, té que actuar en un teatre, sabeu? De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, esta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i la van tenir que fer en 2 dies diferents, en 2 sessions diferents. I cada
2: Déu-n'hi-do.
0: sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui
1: Déu-n'hi-do.
0: que tot este llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres, o sigui, és una brutalitat.
1: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta elecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Ai, gràcies a vosaltres, per convidar-me. Ha sigut un plaer.
1: Escolta, per acabar, no sé si després has llegit tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
0: Jo crec que és massa complicat. De moment,
1: Sí,
0: crec que seguiré només llegint.
1: Llegint.
2: Bueno,
1: molt bé.
2: Està bé,
1: doncs,
2: està bé.
1: Si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
2: Que vagi bé.
0: Moltes
1: que vagi
0: gràcies
1: molt
0: a
1: bé.
0: Vosaltres.
1: Adéu. I nosaltres,
0: Adéu,
1: Lluís, ho deixarem
0: gràcies.
1: Aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres,
2: sí.
1: Però també música, per què no?, per acompanyar també doncs, aquests llibres, no? Aquests llibres a Sant Jordi,
2: sí.
1: No?
2: Mira, marxem amb Right Back de Carrie Gell.
1: Molt bé.
2: I amb això, i amb aquesta, amb aquest 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar per,
1: veus?
2: Perquè me'n regalin.
1: I segur, segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé, per aquí.
0: Actualitat?
3: Ui. En tinc diversa. I és actualitat, no opinió, com segurament dirà l'Ivan.
2: No, tinc actualitat.
3: Ted Lasso. Torne sí. A mitjans d'agost d'aquest 2026. A hores d'ara, finals d'abril, principis de maig en què estem, per mi és un error. De primeres, perquè crec que és una sèrie que va tancar molt bé i que tots els que l'han vist li tenim un record meravellós, i el que torni només pot portar a empitjorar-ho, en cap cas a millorar-ho. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta nova temporada de Ted Lasso. S'havia parlat molt de si hi hauria Jason Sudeikis o no de protagonista. Doncs finalment, finalment sí, seguirà sent Ted Lasso. Feminitzar una miqueta tot plegat, membres del cos tècnic, etc, etc, li donaran un toc i un gir, en principi, a l'argument, potenciar una miqueta també la figura de la dona i del futbol femení.
2: Sí que és veritat que aquesta quarta temporada potser sí que té més aire com de revival, no? Com de que
3: ja... Innecessari, absolutament.
2: Bueno, veurem. També t'he dit, estan al darrere Bill Lawrence i jo estaria bastant tranquil.
3: Ningú és perfecte.
2: A mi, amb la tornada de Scraps, m'ha demostrat que sí, sobretot després de lo que va ser l'última temporada.
3: Però és que ja no és el que estigui bé o estigui malament. És que si una cosa tanque, no cal que la tornis a obrir, ja està. És que no cal.
2: Bueno,
3: no cal.
2: A nivell empresarial i a nivell financer, no, clar, segurament però... no pensin el mateix.
3: En aquest cas, me la porta bastant el que pugui ser a nivell empresarial. Està i bé. Com a simple espectador dic que no cal.
0: Molt bé.
2: Vale, i jo? Ara és el meu torn, no? Ja puc?
3: Tenia més coses, però com que no me'n recordo perquè no me les he apuntat.
2: Vale,
3: aquesta tampoc, però aquesta me'n recordava.
2: Jo crec que va ser una cosa que vaig pronunciar la setmana passada o fa dues setmanes. Vaig dir que miraria Severance.
3: No, l'has vist en una setmana.
2: He vist
3: de fet, en menys d'una setmana, encara no ho entenc ara.
2: He vist Severance i em feia mal al cap, t'ho he de dir.
3: Jo vaig dir que no era una sèrie per mirar en una setmana.
2: És, no, encara així ha afectat a la meva manera de veure sèries, perquè jo soc molt assidu de l'atracón, de mirar una sèrie del tirón, però aquesta sèrie és d'aquelles que quan s'acaba un capítol necessites una estona per pensar-hi bé i per organitzar tot el que has vist.
3: I tant.
2: I encara així m'he vist Severance en una setmana. Escolta, quina sèrie... Però quina passada de sèrie.
3: Mira,
2: en absolutament
3: el pin aquí,
2: en absolutament tots els aspectes. O sigui,
3: estic molt content d'haver-lo descobert.
2: És una, a mi m'ha semblat una meravella de sèrie. Estic molt ansiós perquè comenci la tercera temporada i aquí és on ve l'actualitat i em parles males notícies.
3: Jo no estic ansiós. Controlo la meva ànsia.
2: Jo és que vull més ja. Adam Scott ha dit diverses coses.
3: Protagonista.
2: Correcte. Adam Scott, protagonista, per cert, sí. Ha dit diverses coses. La primera... que ja sap com acaba la sèrie, perquè a més de protagonista és productor executiu i sap el full de ruta que hi ha a la sèrie. S'espera que aquesta sèrie acabi a la quarta temporada, ara tenint en compte la pausa que hi ha entre temporades, potser acabem al 2032, però bueno,
3: contents. No passa res.
2: No passa res, a veure, si comencen a envellir, perquè Adam Scott ja té 50 i pico d'anys, vull dir...
3: Bueno, poden envellir.
2: Ens hi plantem als 60 molt ràpid.
3: Poden, home... Són 10 anys, llavors, 32, no falten 10 anys, però 32.
2: Better Call Saul va durar 10 anys de producció i creu-me que es notava del primer a l'últim capítol lo vells que estaven, No sé si van ser exactament tants, però van ser 8 o una cosa així, vull dir que...
3: Comencen a gravar la tercera temporada ara?
2: Sí, encara no han començat a gravar-la, però estan ahir a punt i tot el cast han dit que estan molt ansiosos de començar. Per tant, jo entenc que finals de 2027, segurament, ens n'anirem ja.
3: És el que calculen, sí.
0: Molt bé, jo no tinc actualitat.
3: No passa res.
0: No, la veritat és que no.
3: No passa res. Jo tenia coses, però és que no me'n recordo.
0: Que no sé què és pitjor.
3: Bueno, no me'n recordo del que havia vist, però clar, jo vaig veient coses.
0: Clar, jo també, però no m'apunto.
3: Clar, això és el que passa. Abans jo recordo que a la Míriam jo li passava per Instagram, llavors jo ho tenia guardat allí i crec que ho començaré a fer servir. Quan tampoc Instagram no el fa servir massa, no te molestaré.
0: No.
3: Me serviràs de grup de WhatsApp amb tu mateix?
0: Molt bé, serà això. Molt bé, perfecte, a disposar sempre.
3: Gràcies.
0: Doncs a veure, avui la secció que fem, que l'ha preparat el Sergi, és sèries amb animals de protagonista o paper important.
3: Aviam. Matisos.
0: Vinga, ja comença, va.
3: No, com que fa molt de temps que fem aquest fantàstic programa, un sí. dels 150 millors programes de la xarxa de comunicació local i d'Ua Ullei de Ràdio, sé del cert que no hem de gastar bales si no són necessàries. I en conseqüència el que he fet és no incloure aquí sèries d'animació protagonitzades per animals.
0: Val.
2: Perquè és una categoria a banda.
3: Perquè tindrem un programa fantàstic d'aquí unes setmanes amb sèries d'animació protagonitzades per animals. Matisos més enllà d'això. Clar, sèries què vol dir sèries protagonitzades per animals?
0: Exacte.
3: No vol dir que tinguin un guió amb totes aquestes sèries. Sí que hi ha alguna sèrie,
2: sí,
3: ja ho veureu, que hi ha com una veu en off que representa que és el propi animal, però el que he acabat veient és que per poder omplir 30 minuts d'aquest fantàstic espai, doncs havíem d'obrir una miqueta més mires.
0: Sempre va bé.
3: Sèries on els animals doncs, tenen un paper important. En algunes d'elles aquest seria el criteri.
0: Molt bé.
3: També he de dir una cosa. S'està perdent, eh?
2: Sí.
3: Abans seré, pel que he vist, abans era més habitual en donar-los protagonisme narratiu als animals, no tant a dia d'avui.
2: Jo crec que això també va una mica de la mà amb allò que vam comentar al final del programa de la setmana passada, que és que jo crec que amb les condicions laborals i com s'està regulant tot, potser ja no està tan ben vist treballar amb animals. No sé, per exemple, se m'acudeix el del Mico Cappuccino que tenien a Friends, que, home, vist en perspectiva, no? Mm.
0: Però
2: potser te sap una mica greu per l'animal.
0: No.
2: Com, perdona?
0: Que és diferent un gos, per
3: a
0: exemple.
3: A un mico, sí.
2: Bueno, sí, depèn.
0: Pot fer d'animal de companyia, que ja és un animal de companyia.
3: No em ficaré a parlar de perspectives. Sí,
2: bueno,
3: a dia d'avui
2: sempre és interessant fer-ho.
3: Sí, però potser a micròfon tancat ho farem
0: molt
3: més calma i tranquil.
2: Llavors el que farem és parlar d'animals, de sèries d'animals, no?
0: Doncs vinga.
3: Alguna d'elles protagonitzades, és a dir, sí.
0: Aquest, clar.
3: Hem sigut fidels, no totes d'elles. Aquella clar vol dir que calla, que anem just dos de temps i hem de començar a tirar.
0: Podem
3: doncs, sisplau, el programa és teu.
0: Ah, molt bé. Doncs la primera sèrie que repassem és Dactari.

0: Aquesta sintonia sembla com les pel·lis que miro amb un pare de l'oest.
1: És que, les sintonies de la primera pàgina avui són fantasia totes, eh? T'ho dic.
2: No sé si és fruit de les perspectives o no, però... No.
1: Sou,
2: no tiraré d'aquí. No, la gran majoria de les que parlem avui no es poden veure enlloc aquí. Val?
1: Jo n'he apuntat, jo tinc apuntades al guió, algunes que he trobat capítols a YouTube. Ja us aniré dient doncs, quan és quina, per si hi ha algú que vol...
2: Fantàstic. Llegir pots llegir tu?
0: No. O sigui, podria.
2: Ho he de llegir jo?
0: A mi, ens intercalem una cada un.
2: Ah, vale, fantàstic. Doncs, Dactari, m'ha vingut per ficar l'any.
0: Sí,
2: val?
0: Hi ha hagut un moment que anava a dir tot seguit, fins que he vist els parèntesis.
2: Home, clar, bueno, perquè llegeixes sense concentrar-te,
0: claro.
2: Vas amb el pilot automàtic.
0: Sí.
2: Dactari, 1966. I ens hem de... ja se sent,
0: no es pot veure enlloc a Espanya.
2: No es pot veure enlloc a Espanya. Això no és el títol. El títol és Dactari, d'acord? 1966 no es pot veure enlloc a Espanya, no. Mars Tracy és un veterinari que dirigeix un centre d'estudi d'animals a l'Àfrica. L'ajuden la seva filla Paula, Jack Dane i Mike Makula. Tenen un lleó bisc anomenat Clarence i un ximpanzé anomenat Judy. Això no sé si ja és dins de l'equip o que estan curant, perquè tenen un lleó...
1: Tal. No, tenen... O sigui, jo, quan he vist la capçalera d'aquesta sèrie, surt la típica capçalera, Starring, surt el nom dels actors...
2: Ah, val.
1: I també surten els dos animals, tant el lleó Clarence, i a més, Starring, Clarence, de... No, no sé, de Cross-Eyed Lion...
2: Perfecte. doncs tenen, com deia, protagonisme. Els episodis se centren en la protecció de la fauna per preservar-la dels caçadors furtius i d'altres amenaces.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas és del 1964, i és Flipper.

0: Bé, aquesta sintonia. En un parc aquàtic creat per preservar la fauna marina del sud de Florida viu Flipper, un simpàtic dofí. L'animal i els dos nois que s'encarreguen de tenir-ne cura protagonitzen nombroses aventures.
1: Molt bé.
2: A mi em sorprèn bastant. Clar, les èpoques, o sigui, les sèries, al ser de l'època a la que són, que hi havia molt poca disponibilitat d'efectes especials.
0: Sí,
2: per tant, havien de fer servir animals reals, actors.
0: Sí, bueno, en aquest cas suposo que d'un...
2: Clar,
0: sí,
2: però ara fas una sèrie sobre un dofí sí. I és molt fàcil fer el dofí amb animació per ordinador, però és que aquí havia de ser un dofí de veritat.
0: Dels domèstics, dels domàtics.
2: Correcte, sí.
1: Clar, de circs o de centres nàutics o d'aquestes coses. El que passa és que ara les perspectives...
0: Ha canviat.
2: Us ha agradat, l'argument, Bec?
1: No, està bé.
0: A veure, és veritat.
1: Està bé, està bé.
0: És veritat.
1: Les perspectives han canviat. Ara, els contractes dels dofins...
2: Però ho dieu amb un rintintint.
1: És tot molt més estricte.
2: Que potser té un punt de falton, o no?
1: No.
2: Ah, vale.
1: No, cap a tu no. Cap a...
2: Ah, vale. Parlant de rintintint.
0: Sí, anava a dir el mateix, perquè he vist el títol aquí.
1: Acabaré estirant-me de la llengua. Rintintint, aquestes no són,
0: eh? Les aventures, a mi no.
1: No?
0: No, a tu sí?
1: Bueno, em sonava rintintint.
0: Home, la paraula sí.
2: Sí, però el que rintintint era un gos... Bueno, jo és que és una sèrie que ma mare veia de petita, llavors...
0: Sí.
1: A mi em sona, sisplau, endavant.

0: Molt patriòtic, eh, això?
1: Sí, senyora. 1954, estem en aquesta sèrie.
2: Un cop enrere, eh?
1: Clàssica sèrie de televisió ambientada al salvatge oest. Rin Tin Tin és un gos lluitador, intel·ligent i fidel que protegirà el seu amic Rusty de tots els perills que l'amenacen al Fort Apache. Ni els animals més feroges ni els enemics més temibles són rivals per a Rin Tin Tin.
2: Home,
1: el salvatge. El 2007... es va fer Les noves aventures de Rin Tin Tin.
0: Molt bé.
1: Que tot apunta a que va ser un
2: una patacada
1: important.
2: Les aventures de Rin Tin Tin, podeu veure alguns capítols a YouTube. Jo m'he trobat aquestes llistes de reproducció, la gent, pues això, afegeix capítols. Desgraciadament a Espanya, pel tema de drets d'autor i la geolocalització aquesta que YouTube bloqueja segons quins països determinades quines coses, doncs no s'hi poden veure gaires a Espanya, però bueno, escolta, si voleu tenir un moment revival de ostres, jo veia Rin Tin Tin, de jove i tal, algun parell de capítols us podreu mirar, eh?
0: Molt bé.
2: Allò per reviure una mica...
0: Molt. Però llavors et quedes amb les ganes, no?
1: Bueno, depèn, potser és... Ai, ja en tinc prou. Com quan menges dolç, no?
2: Clar, només és per...
1: 7 o 8 bombons.
2: No te veig, és una bossa de Madalenes, te'n menges una, no?
1: Ja en tinc prou. Amb aquesta mitja caixa de roja de bombons ja en tinc prou avui. Ja està, ja m'he tret el cuquet.
0: Molt bé, una altra sèrie, en aquest cas també el 1954, la sí.

0: starring Tommy Rettig as Jeff Miller, Jan Clayton as his mother, Ellen, George Cleveland as Gramps, and, of course, Lassie.
1: Guardonada sèrie que segueix les aventures d'un gos pastor escocès o Collie, anomenat Lassie. El personatge de Lassie ha aparegut en llibres, ràdio, televisió, cinema, joguines, historietes, sèries animades, jocs i en altres mitjans. El 2023 es va produir Lassie una nova aventura. Quina mania amb lo de les noves aventures.
2: Sí, bueno, clar, és que s'ha de reviure. A veure, amb un altre que hi ha per aquí i va funcionar bastant bé, els revivals al llarg dels anys. Vull
3: és que si no es diria Lassie, la del 2023.
2: Clar.
3: Repetiria les mateixes.
1: Ja, si però no noves, cal, no?
3: Nueva aventura.
2: Mira, jo l'única referència que tinc d'aquesta sèrie...
1: A mi em sona, aquesta.
2: És ma mare dient-me que aquesta sèrie era tan trista que quan sortien els títols de crèdit ja s'hi posava a plorar.
3: Home.
2: Això és l'única review que tinc d'aquesta sèrie.
3: Potser la va agafar en un moment sensible.
2: Bueno, però quan eres petit també les coses t'afecten diferent, no? Quan ets un nen...
1: Jo crec que no he plorat mai sent petita.
2: No?
1: No. Ara sí.
3: D'emocionar-te per algun, jo crec que és
1: ara
3: més difícil
1: sí.
3: En petit que...
2: Vols dir?
1: Sí.
2: I tant, sí. No? Jo crec que
1: amb els
3: anys no hi ha menys,
1: eh?
3: No tens aquesta noció emocional, evolucionada. Tinc claríssim. Estic d'acord amb això.
2: Vale.
3: De petit, amb 8, 9, 10 anys, no plores.
2: Jo crec que no. A mi, jo...
3: Però és que diré una cosa, de la mateixa manera que no plores...
1: I això...
3: De la mateixa manera que no plores, no et fars de riure, eh?
1: No, tampoc.
3: No crec que hi hagi les emocions massa flor de pell quan ets petit i mires una sèrie o una pel·li.
2: Pues jo sí que tinc el record que aquestes coses passessin, eh? Quan jo era petit, vamos, i tampoc... Jo no es pot posar en contra la paraula de ma mare, però si ella m'ho diu...
3: No, per favor.
2: Pues m'enfio de que li feia molta pena aquesta sèrie.
3: Però jo estic d'acord que ploro molt més ara o fa 10 anys que fa 20.
1: Sí. Sí, sí.
3: 100%.
1: Sí, sí, sí. Estic d'acord.
2: Vale, ostres. Els nens de cert, tu, bueno... No,
1: però perquè no interpretes que el que estàs veient t'afecta a tu nivell emocional.
3: Correcte.
1: Si ara tu veus un final d'un capítol intens emocionalment, plores, però perquè l'estàs interpretant. Tu quan ets petit, a banda de que les sèries que mires quan ets petit no acostumen a tenir aquestes escenes, no ho interpretes.
2: Vale.
1: Crec, vamos.
2: No ho sé, però ostres, no teniu el record de veure Bambi quedar automàticament traumatitzats?
1: Jo és que no vaig mirar
3: Bambi. Jo no he vist mai Bambi.
1: Vamos!
2: Pues la de l'elefantet, com es deia? Dumbo.
3: No sé si l'he arribat a veure.
1: Jo crec que és aquesta.
3: Però, per exemple, jo ara miro...
1: Jo
3: ara miro El rei León i ploro. No recordo plorar amb 8 anys veient El rei León. Per exemple. Tampoc no recordo massa coses.
2: Quan moria Mufasa, déu-n'hi-do, també, eh? Vaja plorera bona, eh?
3: Però quan? Quan ho vas mirar amb 10 anys?
2: És que jo recordo que feia molta... O sigui, jo recordo de pel·lícules i de sèries, bueno, de pel·lícules sobretot, que no mirava perquè em van fer tanta pena i em vaig agafar una plorera tan gran la primera vegada que les vaig veure que vaig dir és que no vull repetir aquest trauma mai
3: és
2: més.
3: Que, però aquí,
2: això de crio, eh?
3: Jo crec que això no és tristesa. Això és un punt de por i de respecte que quan ets petit sí que tens. És una de les emocions que sí que tens, que és la por. Quan ets petit tens por, doncs, que sigui la foscor, que sigui no sé què, no sé quantos. Crec que pots haver plorat més de por que de tristesa mirant una sèrie o una pel·li d'animació sent petit.
2: Vale. Mm.
3: Però no passa res.
1: Bueno, és un bon debat. Una altra sèrie, en aquest cas, és Mediterráneo.

0: No l'hem tret del Rei León, aquesta sintonia, ni d'una producció africana. Al contrari, estem parlant de la primera sèrie espanyola d'aquest Això va en sèrie
1: d'avui. Que no es pot veure enlloc d'Espanya.
0: No,
2: no però això és culpa de Mediaset, que és la propietària d'aquesta sèrie, la podia posar a Mitele i no l'ha posat.
0: Mediterráneo, 1999. José Mayuste, Ana Duato i Jesús Borrell, entre d'altres.
2: Ojo,
0: Ricardo és un home refinat i poc amant dels animals. Acaba de ser nomenat director d'un parc natural. Allí coneix Clara, una veterinària vocacional que dedica la seva vida a la defensa de la natura i el medi ambient. Si en Tetros 2 el xoc ideològic és inevitable, també ho serà l'atracció física. El xoc, és a dir, que xocaran, segurament, físicament. Altres personatges són Paco, el pare de la Blanca, un naturalista nouvingut d'Àfrica, amb el feiticeiro Kibu. Entenc que deu ser algun paper en cultura africana. Benvingut, que entenc que es devia dir bienvenido, o no sé com es devia dir.
2: Però sí, bienvenido és un nom en castellà, sí senyor.
0: És encarregat del manteniment del parc i la seva dona, també d'unidor. Dori té una guingueta a la platja. Moltes coses, no?
1: Sí, sí, hi ha molta informació aquí.
0: Bueno.
1: El Jesús Bonilla és el que em penso que és.
2: És el de Los Serrano, el padrí.
1: No hi ha un periodista d'aquestos del cor que es diu així?
2: Jesús Bonilla, pues ara no hi caic, però jo diria que no.
0: Aquell polític d'Astúries, de Santander.
1: Ai.
0: Ah, no, aquell era Revilla.
2: Ara, el de les anchoves, és veritat. Ostres, nois, com estem avui,
0: Avui he rebut un Instagram que m'han dit, però una cosa, tu no pares de treballar? Llavors,
1: aquí
0: jo m'agafo en això, d'acord? A tots els oients que ens estan escoltant, estem cansats. I personalment estic cansat.
2: I queda molta temporada encara, perdó.
0: I tot costa molt, demano disculpes. Si estem pixant fora de test, demano disculpes.
1: Vinga, va, aquesta sèrie sí que crec que pràcticament tots l'hem vist,
2: sí.
1: Que és Rex, un policia diferente.

0: coneguda telesèrie austríaca que narra les aventures d'un gos pastor alemany anomenat Rex a les ordres de l'inspector Moser i dos comissaris de la brigada anticrim de Viena. Rex intentarà interceptar els criminals més buscats del país per obligar-los a complir la llei. Era bona sèrie, eh?
1: Sí.
2: Jo no, no la vaig veure.
1: Sèrie de pare i de iaio i de tieta, eh? I de tiet.
0: Sèrie de diumenge.
1: Sí?
0: Sèrie de diumenge tarda.
2: Al no haver-la vist, clar, jo em va sorprendre. Ara veig que és de la brigada anticrim de Viena. No sabia que era producció austríaca.
0: Jo doncs, tampoc.
2: Doncs probablement estiguem clar, parlant de la sèrie austríaca
1: probablement una de les més
2: internacional
1: sí.
2: De la història de l'Oriental austríac.
1: Sí, també us dic.
0: Nord-americana.
1: També us, exacte, és que a veure quina versió ens va arribar aquí.
2: De fet, jo de primeres, perquè... quan vaig preparar això, de primeres vaig llegir australiana. Vaig pensar, vale, australiana, sí. me pot quadrar una miqueta més perquè han arribat més coses. Però després vaig pensar, ui, no, que això no és Austràlia, que és Àustria.
0: Sí, bé. Sí.
2: De fet, ja ho enllaço amb la següent, la que es va fer basada també una miqueta en això, que és la del 2019, que aquesta sí que es pot veure a Movistar Plus, que és Hudson and Rex. Aquesta ja és produïda a... No sé si és a Canadà o als Estats Units.
0: Vale, doncs escolti'm aquesta.
3: Puede que tu perro sea mono, un peluche, o incluso rápido, pero no es Rex.
4: ¿Este es el famoso Rex?
5: Sí, así es.
3: Este dúo vuelve a resolver crímenes.
5: ¿Qué pasa, chico?
3: En la nueva serie de éxito.
5: Vamos a hacerlo por las buenas, ¿vale?
4: ¡Rex, vamos!
3: Pillando a los malos. De salto en salto.
5: Buen trabajo.
3: A perro ladrador. No se le escapa ni uno. Hudson y Rex, estreno en exclusiva, el 6 de septiembre, en Calle 13.
0: Bueno.
1: ¿A qué os ha quedado claro de que nada esta serie?
2: Un perro, a perro ladrador, digo, ¿eh? Sí. Como digo una frase feta, a perro ladrador no se le escapa a nadie.
1: Que són uns artistes. Són uns artistes.
2: Aquesta s'estan fent encara, eh? O sigui, encara
1: és clar,
2: sí, és 2019 actualitat. Movistar Plus, no sé quantes se'n poden veure, però es poden veure alguna de les temporades.
0: Perfecte. Una altra, en aquest cas del 2017, és Downward Dog.
6: I base my whole day on Nan's schedule. She's like, oh, 7's the time for breakfast. I'm like, great. But then if it's actually like 7:30 or 8, I just don't feel very respected.
7: It's a big day today, Martin. Say good luck, Mama.
6: Every morning, I see her get in her car.
7: I love you, buddy.
6: I don't think Nan has any idea how packed my days are. 14 hours of sleep, flying my water, deliveries...
0: Martin és un gos que narra des del seu punt de vista la relació amb la seva propietària Nan, una millennial que té una feina força absorbent en una empresa d'aparadorisme de Nova York. Martin considera Nan la seva companya perfecta per a la seva vida canina i no dubta filosofar i fer les seves composicions de lloc sobre les coses que li passen a Nan, especialment pel que fa a la seva vida amorosa, on ocupa un lloc important. Jason, una mica en beneficis amb què Martin té una bona relació.
1: Aquesta és interessant de veure, eh? Com a mínim perquè, a veure, és una sèrie molt lleugereta, eh? És una sèrie, la típica sèrie que te poses una mica per netejar la casa o per fer el dinar i aquestes
0: sèrie
1: coses.
0: Podcast.
1: Sí, però és interessant el tema, que no sé si s'havia fet gaire, com a mínim així, amb un públic més no tan adreçada a nens, de que el gos sigui el narrador de la sèrie, no? Sí, nosaltres veiem el que veu el gos amb la seva perspectiva.
2: De moment, tot animals masculins, eh?
1: Ojo!
0: No havia caigut en la perspectiva de gènere.
1: Molt interessant, això.
2: Les perspectives a dia d'avui haurien de mirar a veure si poden canviar això.
1: És que per aquí hauríem d'anar,
0: eh?
2: Només
0: bé.
2: Són gossos mascles i animals mascles. No tenim, de moment, protagonistes femenins en el món animal.
0: Molt bé. A Disney Plus...
2: I crec que no n'hi ha, a pesar que hi penso.
0: No?
2: De les que he ficat no em sona.
0: 2021, socios y sabuesos.
8: ¿Quién te acribilla llamadas?
9: Oh, mi madre.
10: Sí, luego la llamo.
8: Que encima tu hijo no te dé ningún nieto. Te organizo una cita, tengo primas.
9: Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
11: Buenas, Coti. Aquí tienes a Hutch. Y su comida, correa, juguetes. Esta es su mascotita, el caballito.
9: ¿Qué quieres decirme con eso?
11: ¿Te ha llamado mamá?
12: Tu padre quería que te quedaras con Hutch. Lo rescató de una protectora de animales y decía que era casi como el Hutch original.
9: No puedo ocuparme de él. Estoy todo el día trabajando y todavía tengo que demostrar mi valía, mamá.
12: Vamos, acabarás encantado con él.
11: ¡Hutch, no, estás en tu
9: no,
11: casa!
9: ¡Hutch! ¡No, no, no! siéntate, para.
0: Sergi.
2: Em toca a mi?
0: Sí.
1: Ojo.
2: I quin estem?
1: Socios i sabuesos Disney Plus.
2: Home, 2000...
0: Estem al final de curs, ja, eh?
2: 2021, la sèrie Socis i Sabuesos. Socis sí que ho ha traduït, sabuesos no. Segueix Scott Turner, un ambiciós i ordenat detectiu nord-americà que hereta Hutch. Hereta, entenc que és que...
1: Sí, que li toque perquè algú ha mort.
2: Ah,
1: ostres, família,
2: vale, clar. Un dogo, veieu, ja no és una. Un dogo de Bordeus babós i desobedient. Scott aviat descobreix que el gos... No, aquí no estic dient res ni ironia per
1: mig.
2: No. És una realitat, eh? El gos del seu pare difunt pot ser clau per resoldre un cas obert obligant-lo a conviure i treballar amb l'animal. Curiositat. El 1989, any que va néixer ma germà,
1: sí?
2: Tom Hanks va protagonitzar... Uau. Va protagonitzar la pel·lícula basada en el mateix gos.
0: En lo mateix, eh?
2: Però ja sabia... És que aquí... Ho havia ficat bé, pensava, eh? Si tirava el lo.
1: En lo mateix.
2: En lo mateix.
1: Molt bé.
0: Una pregunta...
2: Sisplau.
0: Què vol dir sabuesos?
2: És com
1: tu,
2: si li diu als gossos,
1: busco,
2: no? T'ho
1: busco, però miqueta, és una mica... No és exactament... O sigui, és com una... A veure, ara t'ho buscaré.
0: És que, per la meva ignorància en castellà... Però...
1: Dir que aquesta sèrie està protagonitzada per Josh Peck, que és un actor que jo recordo...
2: Peck, por el culo.
1: Ja perquè no té estaré... K, té K, és P-E-C-K. Llavors aquí ens falta.
2: Ens falta la K, no.
1: De trobar. És Josh Peck, un dels protagonistes de la sèrie infantil de Nickelodeon, suposo coneguda per tots o per la gran majoria de la meva generació, Drake i Josh.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Fins aquí la xau en sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
1: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots, la consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles 6 i 7? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé, ha anat bé la setmana?
1: Sí, ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora, ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt bé.
1: Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou team hivern, doncs pues bueno, pues...
0: Jo sóc bastant team hivern.
1: Sí, bueno, doncs pues ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a tot dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depenent a qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya, o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional i en clau estatal dels visigots. Quina qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys i segons el Tarant Aguirre devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, ni arma, doncs ja que jo ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part, després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu, però sí que... són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme han ostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que

0: obrirem avui,
1: però
0: ara quan arribi l'estiu i estiguem més fresquets i puguem més un bon meló, una
1: això,
0: bona síndria,
1: època de melons, potser l'obriràs?
0: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser havíem parlat una mica de la batalla de Bouillet, o parlar una mica, no, pues, de Galaplacídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
1: Hòstia.
0: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

Mai

0: oliva, palitos y también mi querico, un de maros y cebuto y recarero palitos.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no!
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que és, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que, clar, quan tu has de fingir que ets... Que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec. Has de buscar el petit percentatge de raça ària a la història d'Espanya, que són els visigots. I, per tant, aquesta llista dels Reis Gots, com a recurs pedagògic incontestable, doncs va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no? De vincular el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que ficar-nos en el sidral que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, que, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics... Bueno,
1: bàrbars.
2: Bàrbars.
1: Bàrbars.
2: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no? Des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a la actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no? El Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns,

0: també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment dins del món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites. No? Llavors, a vegades parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés de culturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no? del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no? Amb pobles turcs, amb els huns, amb els càthars, que també els hem dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
1: Molt bé, i els visigots com arriben a la península Ibèrica?
0: En Renfe segur que no.
1: No es pot arribar enlloc amb Renfe.
0: Tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
1: Ah?
0: Uneix ciutats visigodes. No, perquè quan parlem del centralisme connectant, estem tecnificant a les xarxes de comunicació de l'antic Renat Toledo, com no podria ser.
1: Com no pot ser d'una altra manera, per manera. Favor.
0: Si estigués el Sergio aquí parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
0: Podria ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, i definitiu perquè... No perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu...
1: El suïciden una mica.
0: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no? Que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades, no? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist, no? Per exemple... participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci.
1: Oh.
0: Està bé, ja sabeu que aquí hi ha tope de matar emperadors.
1: Matar emperadors sempre bé.
0: En general, i si són romans,
1: encara, doncs,
0: encara donen bonus.
1: Doble punt.
0: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
0: Sí, de fet, estem literalment a l'altra punta. No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
0: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles, no? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots els portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir i a tope con ello, l'exèrcit romà, una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
0: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba... No,
0: sí, podria... sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
0: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia,
1: vale.
0: I potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que aquesta és la segona.
0: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
1: No me catxis.
0: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar.
0: No, sí, jo, des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
0: No, clar, recordem aquí de nou una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no? Posen setge per tercer cop a Roma i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saqueig històrics de Roma, no? Dels gals, el segle XIII abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més... més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
0: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, els pobles bàrbars més romanitzats. No? Aquests gots de l'oest, no? Si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. Per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no? I degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim al segle, finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sigui com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi. No? Signaran un contracte de fuedos i s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles. És una mica com les comissions obreres del... els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical.
1: Sí.
0: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats.
1: Molt, no? Vale.
0: Doncs els visigots...
1: M'ha encantat, això.
0: Bueno, escolta...
1: Sí.
0: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars i Roma els contracta, o suborna, o posem la paraula que vulgueu,
1: Sí.
0: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els alans, els sueus i els vàndals.
1: Hòstia, com m'ha encantat.
0: Tres pobles que havien travessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, no, primer moment pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a vàndals i a alans, no? Que acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? El racó occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves... Bueno, no sempre Roma de perdre. Lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
1: Paraules majors, eh?
0: Paraules majors.
1: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
0: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Tolosa, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així. Bueno, són francos. I seran expulsats de la Gàlia, no, arran de la batalla de Bouillé, el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec, no sé.
1: A mi em sona.
0: A mi em sona que sí. No, vam perdre el temps al moment de fer el programa 507, però no passa res. I llavors, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no, sobre la part més propera a la península ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són elaboracions o conservades en el segle X o XI, però que remeten, no?, a aquest ritus hispànic propi dels visigots, i bueno, pues, hem de buscar músiques.
0: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment? És a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI.
1: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no?, i en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bueno. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península, no? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals i, per tant, no, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals. I, per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigot, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no de... o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no?, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i, per exemple, s'intensifiquen, sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, una d'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no?, unes aristocràcies de caire més local. No? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
0: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
1: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no?, d'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no?, en espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits jugarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no? Especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser, si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no? Perquè diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
0: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
1: Clar, això és quan, quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix. Sí. No? Perquè, clar, perquè, repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més, més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit a vosaltres visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils i còdecs legals. Sempre hi ha que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè, perquè sí que hi ha, no? Com al final els visigots no deixen de ser una elit, una petita elit guerrera que sotmet, no? O que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de rei, de lleis, l'Alex Romana Visigotorum, que sembla que ja, ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tota aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, Auric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'imperi romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrealisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arri, cavallet.
0: És exactament per això. Se sap.
1: Bé, són cristians, es converteixen al cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen al catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
0: fent-se passar per...
1: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
0: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
1: No, però bueno, o sigui...
0: No, està fantàstic.
1: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boie que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser... significatiu, aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvilliers contra els francs, no?
0: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
1: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
0: Sí.
1: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... Lo que no, millor que algú, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
0: Uau, que concret.
1: Això a vegades guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. O sigui, un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
0: O sigui, això no, passa... no és un error del 2%.
1: Bueno, no, no. És un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent... Quan hi ha moltes, s'assembla molt. I per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no amb un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi l'estadística no serveix de res. Mm-hmm. I amb l'estadística tampoc serveix de res.
0: Però, com que ens agrada... Però, bueno, arriscar...
1: Si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat de firmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
0: Déu-n'hi-do.
1: 3 milions. 3 milionets, no està malament. Dels quals, sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Mm-hmm. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però, clar, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? Un 49.000 homes, 51.000 dones.
0: Vale.
1: I, per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
0: figuretes
1: de visigots,
0: sí.
1: Que jo crec que no deu haver ningú que faci exercicis de visigots.
0: No sé, Alberto, algú s'ha ocupat.
1: Jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra... o tires per la banda fantàstica o de marines espacials o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra república romana, però tu creus que hi ha gent que diu a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
0: Jo m'apostaria alguna cosa amb
1: un filtre terrós sempre.
0: Home, no? Per favor, segur que algú pinta figuretes de visigots.
1: Sí.
0: Se les imprimeix ell en 3D.
1: Ah, també podia ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
0: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
1: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot... superbé.
0: Sí.
1: Menjant a l'hipòdrom.
0: No, això no li va anar
1: gaire. Això no li va quedar gaire bé. Penseu, si no ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
0: Fem de tot aquí, recordem.
1: Època, sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'imperi occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cádiz fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així... potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espània. Espània!
0: Espanya.
1: Sí, és com un cocker espaniel, però és igual, Espanya. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no?, que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals. Per exemple, Ceuta, no?, resistirà més temps com a punt bizantí. Però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
0: centralitzat, no?
1: Fort.
0: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo.
1: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leovigil, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i, sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no, acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no, també lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill, Recaret, portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu en aquesta unitat del regne visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leo Vigil, hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, o un grup de la Legió, o no?
0: O alguna cabra li posen el nom, no?
1: La Vigilda, Sara, llavors.
0: Ah, la Vigilda,
1: la Vigilda o Recareda.
0: Recareda, bueno, sí. Mira.
1: Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem que te la mires amb un altre ull. No sé.
0: Perdó, eh? Bueno, deixa'm introduir aquí una anècdota.
1: O sempre li pots dir muerte, ja que ets el novio de la muerte.
0: Ah, també.
1: I qui és muerte, la cabra? Saluda, guapa.
0: He conegut una persona,
1: sí, a veure,
0: que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la Legió.
1: Ah, només tenen una?
0: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
1: Baldomero?
0: Sí. Que era un boc. No?
1: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
0: Té...
1: Sí, no, és una mica... Bueno, pues res, dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista
0: de, per favor,
1: de patrimoni, que diria la UNESCO, immaterial de la...
0: Què va fer Recaret, Alberto?
1: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
0: Anem lents.
1: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Quantes erres? Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
0: I amb aquesta decisió, què canvia?
1: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals. No? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals. No? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I, per tant, començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran revifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
0: Des de que va néixer Jesús,
1: perquè
0: no?
1: Sí, perquè de cop i volta... No, tu és... La gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
0: Vale.
1: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte... I no, allí no trobes. No trobes
0: intentes
1: cafè,
0: buscar una...
1: No trobes cafè d'especialitat.
0: Ah,
1: intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
0: Ara entenem-lo abans.
1: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquesta serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones... És com, no es diu així perquè per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
0: Va bé.
1: Recòpolis.
0: Molt bé.
1: Podia haver-li dit Recaredopolis.
0: Podria.
1: Però és molt llarg.
0: Gràcies, Recaret.
1: En un altre exercici de brevetat onomàstica vam enfundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
0: Perfecte.
1: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar en densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre nord de la Meseta.
0: I això passarà a tot arreu?
1: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de pertor d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de pertor d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm. no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys. Segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII. No? Fins al 730, 740, no canviaran gaire, tot i que ja sempre, aquí hi ha hagut molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això, el frenopàtic, cadascú el seu.
0: I com són possibles aquests canvis?
1: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del regne visigot, també. Ja, si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme, tens una xarxa de ciutats, i tens una xarxa de ciutats, tens una xarxa fiscal. Mm-hmm. Bueno, i ara intents també de passar, el següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja ens portaria més endavant. Però, sobretot, hi ha un increment o un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda, el mal de cap constant, que significa el control del nord de la península, no? On asturs, vascons, càntabres, seran un focus de problema constant al llarg del segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, que són com les dues zones, les dues enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus d'atenció constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia, amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat. No? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols i fins al segle X. Quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals. Però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astur.
0: I la situació millorarà amb el pas del temps?
1: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, perquè que tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. O, per exemple, és molt divertit perquè, per la seva banda, els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I, per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els aquells islàmics.
0: Vaja, vaja.
1: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
0: Oh, 100 anys abans, eh?
1: I, per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I, en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre-nord de la península ibèrica no era idíl·lica.
0: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, com evolucionarà?
1: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. No? Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo, totes aquelles mentides.
0: Sí.
1: I a què atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat? Bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: que me deje llevar. Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja, sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap,
1: gairebé
2: tothom que tingui edat per, bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno, So Payaso forma part de crec que és el setè disc d'estudi de Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys. Un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heavyata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí, que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Robe Iniesta, per sentir Extremoduro, i per tant no és aquesta. Aquesta casa és jo minoria absoluta, però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península ibèrica hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat el contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo és convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades, no? S'ha calculat que no més d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanoromana, que són els primers en pactar amb els musulmans, i una petita noblesa enriquida de servei. Però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Iudicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà una tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No? No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, qui és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir o assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu, no? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida, per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco, al final, vull dir, això és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, i llavors dius, bueno, pues jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti, les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segle VII i VIII no són un bon moment.
2: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant de la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Mm-hmm. Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. Saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac de xocolata. I tot
1: una
2: és
1: fines làmines.
2: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge, no només en el tremís, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Relleu-vos a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. Mm. O quan compres un Magnum i de cop i voltes un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els, no, no ho van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien «So payaso, m'ha estimat». Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux, Paulo, segurament governador de Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània Visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranucil, que és el, que direu qui és Ranucil?
1: Qui és Ranucil?
2: El dux de la Tarraconense, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, en possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que serà, el seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons, no? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé. Com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
2: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure, bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general, bueno, tot aquest, són exemples d'aquesta època bona part, no, per exemple, és molt crec que amb això podem acabar, que sí. Manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al Museu Arqueològic. Sempre s'havia pensat, o s'havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent redatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Witiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
2: A tu.
1: Adrià Tirado al control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura, història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
2: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
3: Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 10:15 del matí.
2: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
5: Sí, on el puc escoltar?
4: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
6: De l'11 al 18 de maig gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes d'altra volta amb una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí, aquest és el nostre programa de número 2027. I com sempre, ens agrada homenatjar els grans protagonistes de la història de la música country. Fa pocs dies ens en deixava un dels grans compositors de sempre, en Don Shields, que va morir a l'edat de 73 anys, ara fa pocs dies abans d'enregistrar aquest programa. Concretament va ser el passat 16 d'abril. L'arquitecte darrere de moltes de les cançons més perdurables de la música country. Va morir el dia 16 d'abril en un hospital de Nashville després d'una malaltia sobtada. Com a compositor d'estàndards de country que anirem escoltant, com per exemple aquest tema Forever and Ever Amen, a la veu d'en Randy Travis. En Don Shields va ser membre del Saló de la Fama dels Compositors de Nashville, el Saló de la Fama dels Compositors i el Saló de la Fama de la Música Country. Un altre dels seus grans temes va ser aquest The Gambler, que va interpretar també en Kenny Rogers.
1: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

No només els grans artistes o els artistes mereixen ser recordats, sinó també els que estan darrere de les cançons, els grans compositors. Nascut i criat a Durham, a Carolina del Nord, Don Shields va assistir breument a la Universitat de Duke abans de traslladar-se a Nashville, quan tenia 20 anys d'edat. Va arribar-hi amb $80 a la butxaca. Va començar a treballar a Music Row i el seu talent va ser reconegut i fomentat des de ben aviat per grans artistes, com ara, per exemple, amb Bob McDill o Bobby Bear. Una altra de les peces increïbles que ens va deixar va ser aquest tema que va cantar Mary Chapin and Carpenter. Es deia He Thinks He'll Keep Her.

Don Shields va ser un dels primers artistes al que ara és l'icònic Bluebird Café de Nashville. Ell i els seus amics Tom Schiller, en J. Fred Knobloch i en Paul Overstreet van crear el format de compositor de cançons del Café l'any 1985. Els dimarts a la nit, Shields feia triomf al seu local amb l'espectacle Don for a Dollar, cobrant una versió d'un dòlar cada nit. El primer tall d'en Don va ser el The Gambler de Kenny Rogers, que hem escoltat abans, establint un estàndard increïble que assoliria durant la resta de la seva carrera. El compositor, aleshores tenia 23 anys, va celebrar un èxit massiu que va viatjar arreu, guanyant un Grammy a la millor cançó country el 78 i la cançó de l'any, el 79, de la Country Music Association. Però no només aquestes, altres peces, com per exemple aquest When You Sing Nothing at All, que primer va portar a l'èxit en Keith Whitley i després l'Alison Krauss.

Després del seu primer gran èxit, Don Chilson va continuar tenint un èxit impressionant. Els seus 50 senzills que van entrar al top 10 han jugat un paper important en carreres com les d'en Kenny Rogers, en Randy Travis, The Judds, The Nitty Gritty Dirt Band, Tanya Tucker, Mary Chippen Carpenter, Keith Whitley, Alison Krauss i molts d'altres. Va aconseguir 25 números 1 al llarg de la seva carrera, va ser el compositor de cançons country de l'any de l'ASCAP del 88 al 91 i va guanyar 3 premis de la Country Music Association a Cançó de l'Any, 2 premis de l'Acadèmia de Música Country, també Cançó de l'Any, i 2 Grammy al llarg de les seves 5 dècades en la música. Una cançó que ja hem escoltat va ser la Cançó de l'Any de la CMA el 87, el Forever and Ever Amen, però una altra va obtenir el títol tant de l'Acadèmia com de l'Associació. Va ser Cançó de l'Any, On the Other Hand, que escoltem amb en Randy Travis.

Va ser inclòs al Saló de la Fama de l'Associació de Compositors de Nashville el 1993 i va entrar al Saló de la Fama dels Compositors de Nova York el 2012. El 2017 va ser inclòs al Saló de la Fama de la Música Country, unint-se a només 5 altres compositors del Saló en aquell moment, inclosos Bobby Braddock, Hank Cochran, Harlan Howard i Vodoloy Felix Bryan. I el 2022 es va convertir en l'únic compositor no artista inclòs com a membre del Grand Ole Opry en els 100 anys d'història del programa. Actuat habitualment durant els darrers anys, sempre fent broma amb el públic dient que potser no sabien qui era, però que coneixien les seves cançons. De tota manera, sí que alguna va publicar ell. Per exemple, aquest tema, el 1979, va cantar el You're the One Who Rewrote My Love Story.

de Gambler la va compondre ell sol, però altres temes importants de la seva carrera els va fer al costat del seu bon amic Paul Overstreet, com aquell Forever and Ever Man o aquell When You Say Nothing at All, o amb altra gent amb la qual va col·laborar, com per exemple amb aquest altre número 1 que també ens va portar, en aquest cas per en Mark Chestnut, des de l'àlbum del mateix nom i al costat d'en Billy Lindsay, varen compondre aquest Almost Goodbye.

anirem escoltant cançons que va portar el número 1, però també escoltarem cançons interpretades per ell, perquè si ben parlat d'aquell senzill del 1979, a través dels anys també en va publicar algun àlbum, com per exemple aquest, del qual ara escoltarem el tema que obria el disc. El 2010, en Don va publicar un disc que portava el nom de Allergic to Crazy, i aquesta és una de les cançons en què en formava part d'aquest àlbum.

0: Can I have myself a cigarette? Can I eat a Big Mac? Can I have a big icy Coke with a little bit of Jack? If the angels all laugh at me, if they say hell no, then I'd have myself a cigarette and I'd be ready to go. I'll have myself a cigarette and I'll be ready to go.
1: El Club del Country, amb aquest cigarette d'aquest àlbum que us dèiem del 2010, que ens aportava en Don Shields. Avui, programa especial d'homenatge amb un dels més grans compositors que ha donat la història de la música country, que ens va deixar a principis, a mitjans d'aquest mes d'abril de 2026. Una altra de les cançons, com dèiem, que va portar el número 1, va ser el tema I Know Where I'm Going, que va compondre al costat d'en Craig Bighart i en Brett Maher, i que va portar el número 1, aquell duo fantàstic anomenat The Judge, des del seu àlbum Heartland.

Com hem dit, un dels grans protagonistes des dels seus orígens d'aquest meravellós lloc que els que hem estat, doncs sabem la màgia que té el Bluebird Cafè. Aquest és un disc que van registrar i va publicar en directe, Live at the Bluebird Cafè, amb Don Schlitz el 2001. Schlitz, també he sentit que el pronuncien alguna vegada amb el seu cognom, d'aquells noms que a nosaltres se'ns fan estranys. El 2021 va publicar el que jo sapigués el seu darrer treball discogràfic, Mountain Top. D'aquest, l'any anterior m'hi ha sortit un senzill que avui també recordarem a càrrec d'en Don, deixem-ho així, Don, Red Satin Dress.

fins al final del programa anirem recordant cançons amb diferents protagonistes, i això sí, de les cançons que en Don va escriure sol o acompanyat amb d'altres artistes i que van arribar al número 1, com per exemple, molt recordada per als amants de la música country, un dels grans temes de la formació Alabama. Va ser el segon senzill de l'àlbum d'Alabama anomenat igual. La va escriure al costat de Dave Loggins amb Lisa Silver també. Aquell fantàstic, fabulós 40 Hour Week for Living.

Aquesta fabulosa cançó, 40-hour week for a living, que ens aportava a Alabama, va arribar al número 1 amb la ploma d'en Anton Schlitz. Pronuncio així ara mateix. I Won't Take Less Than Your Love és una cançó que va escriure al costat del magnífic i també meravellós compositor Paul Overstreet. La van enregistrar Tanya Tucker amb en Paul Davis i el mateix Paul Overstreet. Era el segon senzill de l'àlbum Love Me Like You Used To de la Tanya Tucker. També va arribar al número 1 aquesta cançó. Estem parlant del 1987.

no ens quedarà temps per escoltar tots els números 1 que havia preparat, com el You Again, aquella cançó I Chose You Again, de Paul Overstreet i el mateix Don, de The Forest Sisters, o aquell Strong Enough to Bend, que també va arribar al número 1, al costat de Bethany Salchama, la va compondre una cançó cantada per Chania Tucker. Però pràcticament la darrera, després d'una sorpresa, el One Promise Too Late, Dave Loggins amb Lisa Silver i en Don, a la composició, la Reba McEntire el va portar al número 1, també el 1987.

0: ara una cosa que no solem fer mai, però que avui la farem, no recordo si alguna vegada, en tots els 2.000 llargs programes que hem fet ho hem portat a terme, però avui ho farem. En homenatge a Don Slitz, aquesta cançó que ja hem escoltat en segon terme en la veu de Kenny Rogers, la tornem a repetir, però l'escoltarem en la versió original, que també va treure com a senzill en el seu moment d'en Don. Un homenatge, doncs, que hem dedicat avui al Club del Country perquè se'l mereix, aquest personatge que ens ha deixat ara mateix, un dels grans, si no el més gran compositor de la història del country. És The Gambler. Fins la setmana que ve.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us and he commenced to speak.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: Mama, m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: No el pots treure. No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria i... això, total.
2: Home, i tant.
3: Clar, perquè entren cors i fueguitos i de manera més lluny.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

escoltes, ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.